0: Bon dia, com esteu? President, ens rebrà bé avui a la llotja?
1: Home, i tant. Avui ens ho passarem bé, eh? Allà fent... ajudant-vos a vosaltres a fer un homenatge com cal.
0: Hem d'agrair al Barça la complicitat per aquest especial que farem avui des del Camp Nou a les 8 de la tarda, prèvia del Barça Racing conjunta, la cadena SER, SER Catalunya amb Catalunya Ràdio, la TDT.
1: I tant.
0: Amb el Que t'hi jugues Barça, el Que t'hi jugues Barça amb la TDT per commemorar els 50 anys de la primera transmissió en català després de la Guerra Civil i la dictadura, la que Joaquim Maria Pujal va liderar el 1976 a Ràdio Barcelona, en un Barça Las Palmas. Des de llavors ha plogut molt.
1: I avui tornarà a ploure.
0: I avui tornarà a ploure. Connectarem amb el Jordi Carbó per saber quin és el temps que ens espera a tots els que anem avui al Camp Nou i també ja posats a la resta de Catalunya. És un dia intens, hem obert el bar a les 11 del matí, ara fem el Que t'hi jugues i, com us deia, després a les 8, aquesta prèvia conjunta que culminarà amb la retransmissió del Barça Racing de Santander, que podeu escoltar en català al Que t'hi jugues Barça i en castellà al Carrusel.
1: I deixa'm dir-te ja que nosaltres, com sempre, el Que t'hi jugues Barça ens patrocina CaixaBank, ens patrocina Quadis Llançà i, a més, col·laboració de Món Vertical i Muroprotec, és que sempre, sempre amb els millors.
0: Un dia històric, el que vivim avui. Gràcies a tots els que ens escolteu, gràcies a tots els que participeu i felicitats als que ens acompanyareu, perquè hi ha alguns oients que vindran a viure aquesta prèvia avui a la Banllotja del Camp Nou i es quedaran després a veure el Barça Racing convidats per SER Catalunya, Catalunya Ràdio i el Barça.
2: Barça! Que t'hi jugues!

0: 12 i 9, escolteu el que t'hi jugues a Ser Catalunya fins a les 2 del migdia. En un moment sortim al carrer a escoltar el Flac i el Ramon Besa, habitual dels dimecres, i obrim la gàbia del Tigre. El Jaume Creixell ja està per aquí. Abans, Santi Ovalle, com va?
1: Bon dia.
0: La última hora del partit, perquè no perdem el focus, que avui ja lliga el Camp Nou, el Madrid in extremis va aconseguir els 3 punts ahir a Elx, després en parlarem amb l'Anton Meana, 2-3, un altre gol d'Espí al descompte, i el Barça avui, si desitja continuar com a líder en solitari d'aquesta lliga, ha de guanyar el partit.
1: L'equip es concentra a 2:15 aproximadament, allà és quan tindrem la llista de convocats. No s'espera cap mena de novetat, perquè continuen lesionats els futbolistes que ja estaven lesionats a l'últim partit, Frenkie de Jong i Roni Bardaggi. No hi ha hagut cap altra lesió, per tant, tots disponibles per un partit al qual hi haurà algun canvi, potser un Xavi Espart es queda a la banqueta, entre Cancelo, alguna rotació al mig del camp, però són dies on no es pot provar gaire, ja ho explicava ahir Hansi Flick, ahir va ser un entrenament de recuperació, i l'objectiu del Barça, 1, és fer el millor inici de la seva història. Si guanya avui, aconseguirà el millor inici de la seva història, 7 victòries en 7 partits consecutius, en els 7 primers de Lliga, i després l'altre objectiu és fer el 8-8, guanyar avui, guanyar a Sevilla i marxar a l'aturada per seleccions, havent guanyat tot el que s'ha jugat en aquest inici de temporada. Aquest és l'objectiu. Espero que t'onze, amb Joan Garcia a la porteria, amb línia de 4 al darrere Amèrica, amb Cubarsí, amb Gerard Martín i amb Joao Cancelo, mig del camp per Rodri, per Pedri i per Fermín, i al davant Gordon, Lamine Yamal i Rafinha.
0: Per tant, hi haurà alguns canvis, però no rotacions massives al Barça Racing d'avui.
1: No les espero, sincerament. Jo crec que algun hi haurà, però que és moment d'afiançar el que està funcionant.
0: Doncs aquesta és la informació, l'última hora del Barça de cara al partit d'aquesta nit contra el Racing de Santander a les 21:30. 21:10, com us expliquem, la previsió és que pugui ploure. Actualitzem situació. Jordi Carbó, què tal, com estàs?
2: Aquí, què tal? Bona tarda, bon migdia.
0: No sabia. Sí, tenim, sí, aquell dubte, eh?
3: Sempre hi ha allò.
0: Si és bon dia, bona tarda, bon migdia, seria correcte. Jo, fins que no he dinat, dic bon dia, i quan ja he dinat, bona tarda. I així no em complico.
2: La migdiada també pot ser un... Però tu n'has de fer migdiada, suposo.
0: Quan puc, que és poques vegades, sí. Encara que siguin 3 minuts al sofà.
2: Aquestes són terapèutiques, a més no poder, eh? Són fantàstiques. Com una migdiada amb pluja de fons, per exemple?
0: Home, quan l'escoltes des del llit és fantàstica.
2: És una miqueta el que avui pot passar. I clar, la pregunta llavors és, aquesta pluja aguantarà fins al partit? Que és a 9:15, no? Si no vaig errat?
0: Sí, 21:30.
2: A veure, l'últim cop, no sé com vam anar, no sé si us vaig dir que plouria...
0: I va ploure.
2: Però que no seria tot el partit.
0: No, no va ploure tot el partit.
2: Val, però sí que va ploure molt, això sí.
0: Va ploure molt, però no durant tot el partit. Sí, doncs, sí, el que ens vas dir, la vas clavar.
2: Intentarem que avui hi hagi la mateixa precisió. A veure, la situació de pluja serà, com deia, a partir d'ara ja pot caure algun xàfec a la mateixa ciutat de Barcelona, però seria poca cosa. A mesura que avanci la tarda, els núvols guanyaran més gruix, es faran més potents i més actius, i això, fins aproximadament les 6-7, tot estirar a les 8, podria continuar plovent, estones amb força, i després hi hauria una pausa, i no tindríem un nou episodi de pluja aproximadament fins la mitjanit. De manera que el que és més probable és que sigui una miqueta a l'inversa de l'altre dia, no? És a dir, que la primera part no es vegi afectada per la pluja, la segona doncs estarà al límit, i si plou seria ja cap al final. Tinguem present que ens estem arriscant molt, perquè això és difícil de precisar horàriament, però aquesta seria una idea, una mica la idea. Prepareu-vos per tenir pluja, però de nou seria durant poca estona, i en el dia d'avui seria més aviat al final del partit. El que sí que us recomanem és molta precaució als que us desplaceu a altres llocs de Catalunya, que hagueu de tornar, perquè a aquella hora, als vols de la mitjanit, sí que hi haurà bastant sarau al sud de Barcelona i nord de Tarragona. Si heu d'anar cap al Penedès, cap a l'Alcamp, cap al Garraf, al Baix Penedès, vigileu, perquè en aquell moment sí que hi podria haver tempestes que podrien descarregar molta intensitat i generar alguns problemes.
0: I serien tempestes a la nit, ja que estem amb tu i ens escolta gent de tota Catalunya. Des d'ara, que són les 12:13, fins a la mitjanit o matinada, on s'espera que plogui i on seran més intenses les pluges?
2: en aquests dies m'agrada començar amb una cosa que possiblement molta gent es molesta, no? Estigueu atents al mòbil per si hi ha alguna alerta. Hi ha una miqueta de catxondeu amb això de les alertes, però els protocols són ben clars. Quan es veu que hi haurà una tempesta que pot superar uns determinats llindars, que se sap que són els que generen problemes, és quan s'activen aquestes alertes després dels avisos meteorològics. Ara per ara no tenim cap avís vermell, però és probable que sí que n'acabem tinguent algun. Això a partir de les 10 i fins les 2 de la matinada és quan tindríem els núvols, les tempestes més actives, de manera que això, molta precaució, perquè us feu una idea, algunes eines que utilitzem per fer pronòstics ens estan dient que entre el Penedès, afegirien també l'Anoia, poden caure de 100 a 150 litres per metre quadrat en 2-3 hores, i això és quasi segur problemes, que caiguin aquests 150 litres. No és segur, però l'escenari és favorable perquè això passi.
0: Jordi Carbó, gràcies, una abraçada.
2: Que vagi molt bé, salut.
0: Sobre les alertes, que ara ens comentava el Carbó, el subdirector de Prevenció i de Protecció Civil aquí a Catalunya, el Joan Ramon Cabello, subdirector de Prevenció de Protecció Civil, ha explicat que han de ser responsables i quan veuen risc de precipitacions intenses que poden afectar i molt a la ciutadania, llancen aquestes alertes. I li ha preguntat la Marina Fernández per què comença a circular allò de que cada vegada ens les creiem menys, perquè com que se n'envien per prevenir i després no és tant com ens pensàvem, què s'ha de fer? I ho ha explicat així el Joan Ramon Cabello a l'Aquí Catalunya.
3: Nosaltres la confiança de la ciutadania no considerem que l'haguem perdut. De fet, penseu que nosaltres fem una feina tècnica i que al final doncs, el que informem és de les prediccions que nosaltres tenim. Al final doncs, sempre busquem de millorar i busquem d'intentar doncs, arribar més a la ciutadania, donar una informació més precisa i si és necessari doncs, millorar algun protocol o canviar alguna cosa, ho canviarem. Uh-huh. Però ara per ara la manera que tenim de treballar és aquesta. Quan tenim nosaltres una previsió que diu que en un indret determinat pot ploure de forma torrencial i pot fer mal, doncs no ens queda un altre que avisar la ciutadania, ja. I si no ho féssim, doncs seria una irresponsabilitat.
0: Això és el que explica el subdirector de Prevenció de Protecció Civil a l'Aquí Catalunya, Joan Ramon Cabello, sobre les alertes que estem rebent en aquestes últimes setmanes als mòbils alertant del risc de pluges intenses.
4: Sí, més a més, además, cuidado con las lluvias, mucho cuidado con las lluvias, porque hoy puede ser ácida, porque con el 5G, claro, con los postes, cae encima de los postes y entonces esos postes regalima y cae lluvia ácida y se os pueden correr los ojos. Esto, o si estáis en París viendo a Ferran Torres, también os pueden correr los ojos. Mucho
0: cuidado. Es un cuarto del migdia, ya teniu la possibilitat de fer la porra del partit del Barça Racing al Instagram del Que t'hi jugues, on estem a punt d'arribar als 100.000 seguidors. Ja fa dies que els hem superat a TikTok i estem a punt d'arribar als 100.000 seguidors a Instagram. Allà podeu fer la porra del partit d'aquest Barça Racing amb resultat i primer golejador, i en joc hi ha entrades per al concert de Tini, que és una artista molt reconeguda.
4: Eso
0: i
4: es.
0: Que actuarà.
4: Dale, miénteme, haz lo que tú quieres conmigo. Esto es lo que dicen las élites, lo que dicen siempre de nosotros, cuidado.
0: Concert de Tini dissabte 23 de gener, així us podeu anar organitzant perquè és concert top, concert amb entrades molt buscades al Palau Sant Jordi. Podeu aconseguir-les si encerteu la porra amb el primer golejador del partit d'avui. Puja, Willy!

0: Instagram, podeu fer la porra del partit d'aquest Barça Racing, la porra del que t'hi jugues Barça, resultat i primer golejador. Teniu temps fins just abans que comenci el partit per intentar aconseguir aquestes entrades de Tini.
1: I ojo també con la lluvia, que us puede dar que hay mucha humedad. Y con la humedad hay que vigilar mucho.
0: Primero, una mención. Amb Miguel Bosé i Tini de fons, no l'havia vist venir.
1: Bueno, si quieres meto a Bimba Bosé también, ¿eh?
0: ¿Ah, sí?
1: La meto en todos sitios donde puedo, claro. Entonces, la humedad puede afectar mucho a tu salud y a tu familia. Con asma, bronquitis, alergias, el 5G también. Y muchos problemas por culpa de tener humedades. Confía en Murprotec, por favor. Esto yo te lo digo yo, ¿eh? Te lo digo de verdad. Número 1, tratamiento antihumedad, diagnóstico, asesoramiento, ejecución, tratamiento de antihumedad. Mira cómo estoy yo por culpa de no haber estado con Murprotec. O sea que...
0: Porque protegen caso. La casa y te protegen a ti.
1: Te protegen a ti, claro.
0: Murprotec.
1: Murprotec, importante.
0: Ay, 12 y 18. Anem a saludar al Flaqui, va.
2: Un vermut amb el Ramon.
0: Clar, aquesta hora del migdia, què fas? Un cafè, hi ha el vermut, un piscolabis, t'esperes a dinar...
3: Depèn. És que depèn. No sé exactament com es diu això. Com es diu? Perquè hi ha gent que fa brunch.
0: No, odio les paraules angleses quan pots utilitzar-ne de catalanes. Lluís Flaqui, què tal, com estàs?
4: Bon dia, sí que Rodríguez. Doncs bon sí, aquí estem, un dimecres més amb el Ramon Besa. Ramon, què tal, com estàs?
5: Molt bé, bon dia.
4: Doncs ja veus que avui estem una miqueta de records, d'homenatge, de celebració per aquest 50è aniversari, que ja fa uns dies que vam commemorant aquí a Ràdio Barcelona. Avui amb aquesta emissió conjunta en la prèvia del Barça Racing amb Catalunya Ràdio per commemorar doncs, aquests 50 anys de la primera transmissió en català que va fer el mestre Puyol aquí a Ràdio Barcelona, Ramon?
5: I tant, jo crec que és molt bo... recordar la seva obra, perquè és una obra que no necessita estar explicada pel propi autor. És a dir, és molt difícil això, no? Perquè dius, bueno, i què va fer aquest home? Perquè, no, és que si aquest home no parla del que va fer i en parlen els altres, vol dir que aquesta obra és molt sòlida, està molt consolidada i que d'alguna manera és bo fer-ho o reivindicar-la, perquè la praxis periodística i la normalització que va fer del català són dues qüestions que jo crec de Déu. O sigui,

0: i la normalització que va fer del català són dues qüestions que jo crec de Déu. O sigui, no conec un personatge, crec que ho va dir el Jordi Mir, que va ser el seu assessor, sí, que hagi fet més per la catalanització de la societat catalana que Joaquim Maria Puyal. Això és un... I ell va començar justament fent les transmissions en català a Ràdio Barcelona. Per tant, èxit rotund, i en un moment com estem amb la llengua és importantíssim recordar-ho, com s'ho va fer i quins mecanismes va utilitzar. I segon, de feina ben feta. És a dir, una praxis periodística en què hi havia per mi dos valors molt importants. Que tot i ser còmplice del barcelonisme, tenia un cert distanciament, en el sentit de dir, no és el mateix una junta directiva que el club, per tant, ell sabia com fiscalitzar una junta directiva o determinades decisions, i no fer-se agre ni desagradable pels que no eren del Barça, o fins i tot pels que no eren futboleros però que eren catalans. Jo no he conegut ningú que això ho hagi fet en l'àmbit del futbol. Si després parlem de l'àmbit acadèmic, parlem de l'àmbit de l'Institut d'Estudis Catalans, parlem del que ara està fent, estem parlant d'un personatge extraordinari en què, a més, tant l'administració com a nivell empresarial s'haurien de preguntar si era tan difícil arribar un acord amb ell per no haver pogut desenvolupar una ràdio privada que portés el seu nom.
1: Doncs 50 anys d'aquesta primera transmissió de Puyal aquí a Ràdio Barcelona, i 50 anys de futbol a català a casa nostra, que avui commemorarem aquesta prèvia del Barça Racing, aquesta emissió conjunta del Què t'hi jugues Barça, amb el Sique Albert del capdavant i amb la TDT de Catalunya Ràdio, amb el Ricard Torquemada i el Bernat Soler, a partir de les 8 del vespre i fins que quedi un quart d'hora perquè arrenqui aquest Barça Racing de Santander. Hi ha ganes de tornar a veure el Barça, Ramon, no?
0: Sí, sí. Cada partit ha estat un... una estona ben emplaiada, que deia, recordo el meu avi d'això de parlar de ben emplaiat o no ben emplaiat. T'ho passes bé, juguen bé, tenen ganes. És veritat que el partit, la segona part sobretot, o després del 0-2, diria jo, després del 0-2 va haver-hi un altre partit, perquè fins al 0-2 el Barça em va agradar molt, perquè va fer un gol des de la posició, el 0-1, la possessió de la pilota, que gairebé el Llevant ni la va veure, i el segon des d'una transició forçada, si tu vols, perquè el control o la passada de Fermín i el control del Rafinha entremig, el jugador, ara no sé si era Dela o qui del Llevant, que intenta escapçar-la i ho fa malament. Però després del 0-2 jo crec que es van deixar anar una mica, i aleshores es van... És allò que em dius, ai, aviam si tornarem a prendre mal, i va sortir la Adeyemi, que vol dir que els recursos, els revulsius, el que hi ha a la banqueta pot ajudar a acabar d'arreglar un partit que en un moment determinat s'hagi distorsionat o no hagi seguit per on volia. Però avui ganes, el Racing és un equip que sembla que està responent bé la seva condició de nou equip de la Lliga. L'únic és que suposo que ens fotrà un altre...
1: Agafa per aigües.
0: Volia jugar perquè ens queixem de l'aigua, i jo tinc la solució, que és que jugui el Barça. Perquè quan juga el Barça plou. És a dir, el dimecres passat ens va fotre una...
1: quan juga el Barça a casa és sinònim de pluja. Per tant, escolta, si necessitem aigua,
0: sí,
1: ja sabeu.
0: Tota la setmana fot sol, el dilluns i dimarts ha tornat a fer calor.
1: Sí, sí.
0: Avui sembla que plourà, diuen que dijous ja tornarem un altre cop a la calor, llavors fins que torni a jugar el Barça al Camp Nou. Llavors, quan el Barça juga al Camp Nou, plou.
1: Plou i refresca, que ja ens va bé, que estem a nedar baixada, que comenci a refrescar una miqueta. Aquesta calor ja no l'anem paint gaire bé, almenys jo personalment. Escolta, veus el Barça jugar, suposem que avui hi haurà continuïtat a aquest bon joc fins al 0-2, el que hem vist en aquest les primeres jornades de Lliga, i ho contrastes amb el Real Madrid, que és veritat que té moments que mostra aquesta fam i aquesta voracitat ofensiva, però que no fa un partit rodó, no acaba de tancar-los. Ahir de nou sobre la campana amb el gol d'Espí.
0: És que em sembla que alguna vegada ho hem comentat. El Barça juga futbol, el Madrid fa jugades, que no és exactament el mateix. Llavors tu pots seleccionar un partit del Madrid a través de les jugades que pots fer. Per exemple, a mi em va agradar molt la passada amb l'interior del Bellingham en el passi a l'Mbappé i l'assistència amb l'Espí amb el gol que decideix el partit. Allò és una jugada, però vull dir, a l'hora de tenir una continuïtat, a l'hora de tenir una idea de joc, el Madrid continua tenint amb els vicis de sempre. I això en aquests dos darrers anys no li ha anat bé. No sé si en aquest tercer i en Mourinho se'n sortiran o no, però vull dir, no és un equip que t'agradi veure del minut 1 al minut 90. És un equip que et passes el resum i amb això en tens prou. Canvia el Barça com a gesta un gol, com es fabriquen els automatismes, com estem parlant, per exemple, de l'alternativa del Barça diferent dels moviments que fan els altres equips. Per exemple, el dia del Feyenoord, que després em vaig tornar a mirar una mica el partit, Feyenoord a mi em va semblar molt millor equip del que va semblar el resultat, perquè va fer unes marques a l'home al centre del camp, va proposar-li un tipus de futbol que al Barça teòricament no li anava bé, i el Barça va saber resoldre, no? Estem parlant amb allò, el joc de posició que et garanteix

0: un futbolista com Rodri, amb el joc del dinamisme i l'1 contra 1 i els atacar els espais de la majoria de futbolistes que hi ha. I això fa que tinguin una riquesa més enllà del futbol i del resultat, que el futbol, els que ens agrada el futbol, doncs siguin partits bons i macos de veure.
1: D'aquest partit d'ahir a Elche transcendeix aquesta imatge de Konaté, Vinícius i Mbappé a la prèvia, posant-se la samarreta per evitar certs missatges de relacionats amb la qüestió que s'està vivint a Ceuta. Alguna reflexió que vulguis fer, Ramona, sobre aquest tema?
0: Primer, jo crec que això no és un mandat ni de la Lliga ni del Consell Superior d'Esports, no? Vull entendre que és la iniciativa de cada club.
1: Bueno, sobretot dels clubs valencians, que són els que estan més implicats en aquesta història.
0: Doncs aleshores, si és iniciativa d'un club, en el cas de que el Barça s'ho pugui plantejar, m'imagino que el primer que fas és anar-li a demanar a l'equip. I a l'equip vol dir que has de passar per l'entrenador i has de passar pels capitans. M'entens? I aleshores, si és que hi ha un mandat, que hi ha un acord, em sembla bé, però si ni es planteja, doncs que cadascú foti el que vulgui. En aquest sentit, el que li passa al Madrid, a mi em sembla molt bé que es filtri o que s'expliqui que el mandat era, o l'ordre, o la decisió era de portar la samarreta i que emparava la llibertat individual dels futbolistes que no el volguessin fer. Però clar, tu aleshores has de veure si això, per com ha passat a molta gent, la gent s'ho agafa com un greuge, no? I l'excusa que dones és que el Barça no ho va fer, ja hi tornem a ser. No hi ha, Florentino no ha dit res, però alguns mitjans ja en van començar a dir, i el Barça què tiene que hacer? El Barça el deixin en pau, ja ho farà, ja ha mandat de la directiva, no hi ha mandat. Igual va passar amb l'homenatge amb els mundialistes. A mi, per exemple, em hagués agradat que haguessin fet l'homenatge als mundialistes. O sigui, no passava res. Per què? Perquè doncs, hi ha un grup de gent que no els hi agrada, però aquests jugadors, Rodri, Lamine, si opten a la pilota d'or, si són el que són, també són pels partits internacionals, i crec que no passa res. Ara, jo respecto la decisió de dir que no ho fan i ja està. Sí, sí. Aleshores, el que no pots fer és a mitges. És a dir, si ho fem, ho fem. Si no ho fem, fem-ho ben fet. Aleshores, clar, l'imatge que don és que els tios que no ho han fet és que van per lliure. Doncs clar, com que van per lliure, i si tens en compte el que li va passar a Abde, que és veritat que Abde, si no mal recordo, és nascut al Marroc, em sembla que és, bueno, si no vaig equivocat, no? I ell pot dir que, ostres, els marroquins es poden sentir més enfadats o menys enfadats. Clar, en el cas diuen, bueno, i Lamine? Bueno, Lamine és nascut a Catalunya. Lamine per mi és català. Una altra cosa és que els seus pares o la seva família, els seus descendents siguin marroquins. Una altra cosa és que si llavors entre els catalans comencem a fer diferències, el problema el tindrem nosaltres. Però per mi, Lamine, amb totes les circumstàncies, és un jugador, és un ciutadà català i un jugador català, que és nascut a Rocafonda, o bueno, que és nascut aquí, i que bueno, doncs la seva àvia Fàtima va venir del Marroc i tot el que tu vulguis. Doncs clar, el Barça té alguna cosa que dir? No té res a dir. Doncs bueno, ja està, si no té res a dir, perquè no és un mandat ni de la Lliga ni del Consell Superior d'Esports, que no ho faci, a mi no em sembla greu. No és un planteig, és una decisió institucional. Sí,
1: sí. El Barça, ara ho mirem amb el Santi Ovalle, però el Barça se li va oferir fer-ho el dia del llevant i el Barça va declinar l'opció de dur aquestes
0: va evitar marretes. Que algun jugador no ho fes com li ha passat al Madrid. Estic segur que podia passar per això, però jo diria que el Santi després em corregirà. Que si el club ho planteja o diuen, escolta, està passant això, ho parlen amb l'entrenador i ho parlen amb els capitans, hi ha una decisió unànime, diu, en lloc de dir que això cadascú foti el que vulgui, fem una imatge institucional. Després l'entitat ja aguantarà el fet de que no ho faci, a la porta que li pregunti li dirà, escolta, per què no ho han fet? Doncs miri, perquè hi ha diferents sensibilitats i ja està, i punt, i si no els agrada bé, perquè no és un mandat ni una ordre ni una qüestió que hagi decidit la Lliga ni el Consell Superior d'Esport.
1: Doncs ara ho ampliarem amb el Santi Valle i amb el Sique tot el que ha passat i com afectava el Barça en aquest pas al partit del Llevant, on se li va oferir, però el Barça va declinar dur aquestes samarretes amb aquestes inscripcions. Estàs content, per cert, Ramon, que la final de la Champions es faci a Barcelona o,
0: sí.
1: O pateixes per si...
0: No, a mi m'agrada.
1: Per si ve el Madrid
0: sobretot
1: aquí.
0: Sobretot perquè jo tinc el record de que guanya el Manchester al Bayern.
1: Home, és que aquella va ser molt bèstia, eh?
0: Aleshores, saps aquella final que vaig dir, ostres, no em va agradar tant la del Milan?
1: El 4-0
0: bestiava. Perquè veníem d'on veníem d'Atenes i al final deies, bueno, aviam, a mi em tornava a venir al cap la final de Sevilla.
1: Clar, amb l'Esteaua.
0: Aleshores, sí, clar, sí. Aquella em va coure, però sí, després sí. La del Manchester em va agradar i crec que és saludable primer per presumir que tens un estadi. Crec que el president del Barça ha fet bé i tothom espera que el 2029 l'estadi estigui acabat, estigui bé i hi hagi molta gent que en vulgui presumir, per tant em sembla molt bé i que el Barça més enllà de que si arriba o no arriba, si l'ha guanyada o no l'ha guanyada, és un estadi que ha de compartir per als grans esdeveniments. Parlem moltes vegades de Wembley, que això també crec que ha estat un gran valor guanyar a la candidatura de Wembley. Vol dir que també la porta en les seves excursions europees i tot això, a més de, com dirien les Espanyes, intentar tapar l'escandaloso caso Negreira, que no sé què, no sé quantos, ha fet també relacions públiques per dir, escolta, nosaltres tenim bona relació i recordem que Laporta, m'agradaria dir-ho, va ser el primer que va intentar arribar a un acord amb la Superliga abans que es tiressin els plats pel cap, perquè ell, me'n recordo, un dinar de Nadal va ser el primer que va dir no pot ser exclusiva, no pot ser tancada, hem de veure què podem fer, i ha acabat com ha acabat. Per tant, ell, en aquest sentit, ara treu un rendiment a les seves relacions públiques, i a mi em sembla molt bé que hi hagi una final europea. La jugui qui la jugui, sense pensar qui pot arribar en aquesta final i de dir, ostres, segons qui arribi serà un problema.
1: Això, no. Ja és més de, més
0: això és grandesa, l'altre és misèria.
1: Forma part de la broma, però és veritat que benvinguda sigui aquesta final de la Champions, i tant de bo sigui amb el Barça present i podent-la guanyar a casa. Ramon Besa, un plaer que ens acompanyis com cada dimecres. Agafa paraigües avui per si de cas, i sí, que gaudeixis una nit més d'aquest Barça que tant ens està fent xalar.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: Fins ara, torno cap a l'estudi. Sí, que fins ara.
2: I no tardis, que estàs aquí davant, eh? Aviam si estaràs mitja hora per creuar el carrer Casp. 1:45 del migdia. Què t'hi jugues?
3: Què t'hi jugues?
2: Santi Ovalle, què tal, com estàs?
4: Què tal, bon dia.
2: Ha acabat l'entrenament del Barça?
4: Sí, sí. Sí, sí. La veritat és que poca coseta avui, eh?
5: Entusiasmat, eh? Sí,
6: sí. No, quina crònica, eh?
2: Sí, sí. No, no passa cap control acadèmic.
4: Si voleu, m'invento l'entren.
3: Què t'hi jugues?
7: Amb el Sique, Flaki!
2: El temps és or, i per aquí hi ha 10 paraules el que pots tancar amb una.
6: Sí, clar.
2: Ah, recordant aquest moment, tu has estudiat 4 anys de periodisme?
4: Sí. Bueno,
2: per a que amb una crònica la ventilis amb un sí-sí. Què pensaran els estudiants que ens escolten ara?
4: Tenim temps? Tenim temps?
2: Has entrat a l'estudi per respondre a la referència que t'han fet el Flac, sí, i el Ramon Bes, eh? Sí. Però sí, tenim temps.
4: Jo, una de les coses que més recordo quan vaig entrar aquí és que un dia se'm va enviar a entrevistar Busaca.
8: Busaca?
4: Te'n recordes, Busaca?
8: Has entrevistat Busaca?
4: A un acte que era tancat a premsa, que jo em vaig quedar allà fora, eren àrbitres, vaig esperar que entré, que acabés, vaig anar allà, li vaig passar un telèfon, i li importaria entrevistar, i em va dir, sí, però que no me pregunten por Mourinho. I jo vaig dir, bueno, té el telèfon. Primera pregunta, Mourinho. Va respondre, es va fer l'entrevista, el dia següent jo vaig arribar, era becari, vaig arribar aquí, em van felicitar, i l'altre dia hi pensava i dic, vaig fer tot el que em van dir que no s'havia de fer a la carrera. I no només això, sinó que el que vaig fer, ningú m'havia explicat que allò estava ben fet. Per tant, el que vaig aprendre a la carrera, sincerament, no té res a veure amb l'ofici real que després fas al món del periodisme.
2: Així se fa, Santi Ovalle, potenciant la cultura, que la gent estudiï,
4: no,
2: i respectant les carreres universitàries.
4: Que la gent estudiï, sí, però que és un ofici tan diferent i que, o sigui, al final l'entrenament d'ahir va ser
2: sempre
4: el que va ser.
2: Alguna cosa.
4: Sí,
2: sempre
4: però l'entrenament d'ahir va ser el que va ser. I punt, va ser una castanyeta d'entrenament, de recuperació de 30 minuts, per tant, la crònica jo crec que reflecteix a la perfecció el que va ser l'entrenador.
2: Ara expliquem lo de la samarreta. L'Anton Meana i l'Albert Llimós també tenen apunts per aportar, però ja que ha vingut públic, li dedicarem la cançó que l'Albert Bermúdez ha preparat amb molt carinyo avui per a dos jugadors del Barça. Gordon i Adeyemi, és així, no?
9: És tal qual, és... Jo crec que tothom ja sap recitar l'alineació del Barça, a excepció d'un...
2: Ell és un geni, el que has d'interpretar i a vegades deixar volar. I ha arribat amb aquesta pedrada a la redacció. Avui volia fer una cançó per Gordon i Adeyemi.
9: Bueno, perquè és això, és a dir, crec que em sabríeu recitar tota l'alineació del Barça, menys un jugador.
2: Que és o Gordon o Adeyemi.
9: Efectivament.

0: com és natural, a gossos i felins els encanta Onat.
1: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
2: Hace 25 años nacía Data Planning, una agencia de medios basada en la proximidad, la profesionalidad y la pasión por el trabajo bien hecho. Data Planning, 25 años conectando marcas y audiencias. ¿Quieres que te ayudemos a acelerar los resultados de tu empresa? Data Planning, 25 años impulsando las marcas hacia el éxito. ¿Nos vemos? Data Planning.
3: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
4: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, plátano de Canarias IGP a 2,25 euros el kilo. En tienda web y app.
5: Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
4: Precios válidos en Península y Baleares.
6: Cadena Ser y Ser Cataluña. El so de la vida.
7: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
8: Una i cinc és meravellós, Helena, oi? Perquè mentre estem fent el Què t'hi jugues ara en directe, tenim un grup compartit de producció amb els companys de Catalunya Ràdio i anem tancant detalls del programa d'aquesta tarda, que farem conjunt amb la TDT, amb el Ricard Torquemada, amb el Bernat Soler.
9: Dos programes alhora.
8: Això és fantàstic, sí o no, Helena? Eh? És molt guai treballar amb altres companys de diferents emissores i que hi hagi aquest feeling i aquest bon rotllo, no?
10: Doncs sí, deia el Bermú, dos programes a l'hora, o tres, o quatre.
8: Perquè tècnicament, Helena, podríem comptar que avui en fem quatre, que és el bar, el Què t'hi jugues, la prèvia aquesta conjunta especial amb Catalunya Ràdio i la retransmissió després.
11: El tema és construir i fer-ho bé. I per construir, els millors materials, ja sabeu, a MCAT Group, que tenen els millors materials per construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria... MCAT.cat, amb els preus més competitius.
8: Ho deia Flaqui, perquè tu els coneixes i els tractes habitualment als desplaçaments. És tot molt fàcil, amb el Torquemada, amb el Bernat...
9: Hi ha molta complicitat, hi ha molt bon rotllo...
8: I és important requadrar-ho, perquè així l'audiència també sap que, sí, tot i que siguem emissores diferents, en aquest cas una pública, una privada, també amb la gent de RAC1, i que, òbviament, volem fer el millor producte per als nostres oients i, d'alguna manera, competim, en moltes altres coses ens ajudem i tenim interessos comuns i també sensibilitats similars.
9: No, i que sempre és una bona paraula, una bona cara quan hi ha algun problema, tècnics d'una emissora que t'ajuden a tu, els nostres que els ajuden a ells quan cal. Mira, a l'època de la pandèmia, que viatjàvem sols perquè només podia viatjar el narrador, de tots els viatges que vam fer, que era molt complicat viatjar aleshores, jo els vaig fer amb Bernat Soler i Joan Maria Pou. Compartíem cotxe, compartíem, ens informàvem de quin avió agafàvem, quin avió, quin hotel dormíem, per poder estar junts i fer una miqueta de pinya, i va ser la manera de superar aquells moments que a nivell de viatges també era molt complicat, doncs fer-nos costat, perquè al final, sí, som competència, però som companys de feina.
8: I és important dir-ho, almenys de tant en tant, perquè és informació de consum intern, però crec que els oients també agraeixen saber que ens portem bé entre nosaltres.
9: L'exemple més clar és aquesta prèvia que farem avui, o que tu i jo dilluns estiguéssim amb tota naturalitat al Tot Costa i que ahir el Bernat Soler i el Jordi Costa vinguessin a participar del Què t'hi jugues. Sembla que, insisteixo, per damunt de tot, companys.
8: A les 8 de la tarda, prèvia especial des del Camp Nou, Què t'hi jugues Barça i la TDT, Ser Catalunya i Catalunya Ràdio. Ens divertirem.
12: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.

0: m'han fet arribar aquesta cançó, Tigre, i m'han dit que te la van regalar l'altre dia. En un homenatge que et van fer. Està fet amb intel·ligència artificial. Ara em perdonarà l'autor de la cançó perquè no recordo qui era, però sí que me l'han fet arribar, aquesta i alguna altra, que també et posarem. I vaig pensar, posem-la de separador a la seva secció.
1: Ei, m'ha
2: donat d'ella. Tu
0: ballaves molt o no de jove, creixell? Escolta,
3: que la gent al 06-32-72-11 ja hem rebut missatges de pell de gallina tigre.
1: Cigala d'això, no vegis, et posa a 150.
0: A més, avui vas vestit com un xaval.
1: No, collons, que per un xaval, que sóc un xaval. Vull veure, mira si em queda temps, que vull veure acabat el camp.
0: I guanyant la Champions allà, no? El 2029.
1: Ui, me cago en la teva.
0: Vols dir que hi arribaràs?
1: Que arriba... no,
2: hi arribarà.
1: Vull arribar, me cago en la teva.
0: Jo vull que hi arribis, també, però no ho sé, no ho tinc clar.
1: Jo crec que Déu no vol que pugi dalt perquè li armaré un follon amb el futbol pel carrer. I diu que es quedi aquí baix. Senyor, deixa'm estar un rato aquí baix. Me cago en cony, que vull veure el camp. Dic la veritat. I com ho sento?
0: Quants anys tens, Tigre? Que molta gent m'ho pregunta. 85 o 86?
1: 84!
0: Ah, 85 faràs ara, en breu.
1: Què collons els he fet? Mare, cap, no. Els he fet els 84.
0: No, home, ja fa unes setmanetes que els has
1: 84,
0: fet els 84.
1: 84, però de vida 100.
0: Has viscut 100 anys.
1: De vida 100.
0: Vas veure el Madrid ahir o no? O el vas tancar també com a marcar el primer gol, com va sempre?
1: Molt de 0, a mitja part vaig plegar, em foto un llit...
0: Que és el que fa molta gent del Barça, aguanta el Madrid fins que marca el primer o el segon gol.
1: Va ser terrible, perquè em foto un llit i me cago en la tia, al final poso la ràdio, mirant l'hora, 2-2. Dic, hòstia, m'hauré equivocat, tanco ràpid la ràdio, i em quedo...
0: Això és superstició.
1: Hombre, em quedo allà tieso, t'ho prometo. I quan portava un quart d'hora, dic, suposo que ho han acabat, perquè van acabar molt tard. Me cago en l'àstia, amb això no sap mai quan que la cara. I poso i poso, 2-3.
0: Gol d'Espí, que aquest segur que t'agrada, tu, Carlos Espí, ja que sí.
1: Estava comptant quants punts li portaríem en el Madrid, quants punts li portaríem a l'Atlètic, me cago en l'àstia, ho tenia tot. Controlar.
3: Espí ha fet dos gols que controlar. Suposen 4 punts, eh?
2: Sí, sí.
3: 4 punts, eh? Ja.
0: Són 6, que haurien estat 2 amb un empat.
4: El d'ahir el faria qualsevol jugador que jugués en aquell minut davant.
3: Però a Mbappé li contem tantes tonteries. Sí, vull dir que...
1: Parlant en sèrio d'allò, el Vinícius...
0: No està fi.
1: Està fallant gols, mamanta.
0: Ell mateix ho ha reconegut a Instagram,
2: sí,
0: no aquí.
2: Va penjar un post a Instagram després del partit.
1: Amb respecte i amb carinyo...
2: Dient que no podia fallar tantes ocasions de gol.
1: Però amb respecte i amb carinyo, fins que no s'acabi el Buyukau que té.
0: Fins que no s'acabi el què?
1: El Buyukau.
0: El Buyukau.
2: Mític Buyukau.
0: Buyukau.
1: No la fotrà dins ni borratxo, ja ho fa a casa. Perquè, escolta, no ho vegis, eh?
0: Ah, ara m'ha costat, eh?
1: Hombre, però tu...
0: Que parles de la parella, no? Que no veus que és un senyor gran.
3: Ai, senyor.
1: En respecte, ho dic.
3: Ara ho entes.
0: Helena, què fem? Què?
3: És el que té? Escolta,
0: què em rius?
1: Bueno, ara dic, ei, això no pot ser, això és un dibuix.
0: Va, Tigre, surt del jardí, va.
1: Això és un dibuix.
0: Ara parlem del Barça Racing, i avui tancarem el programa amb la secció de l'Òscar Nin, que ens proposa un viatge sonor cap al 1976.
2: Home, i tant, amb aquests 50 anys.
0: Ja que avui estem de celebració, aquests 50 anys de la primera transmissió en català després de la dictadura.
2: És a dir, el Talbot també pot viatjar en el temps?
0: Oh, i tant. Oh, com el DeLorean, de Regreso al Futuro.
2: Mola, mola.
0: Tigre, quan has entrat a l'estudi m'has dit que tu recordes perfectament el penal que va aturar l'Urruti i el que va fer després d'aturar-lo.
1: Hombre. I quan va acabar ell ens van posar la tele, no sé si era donat per la tele o ens la van posar.
0: Hi havia imatges, però no es va retransmetre el partit sencer.
1: Quan va acabar, estira la banda dreta, la treu per la dreta, i quan agafa la pilota, la tira no sé on i comença a fotre botifarres i cops de... Cago en la tia, vaig disfrutar com un vedell. Hòstia, i el mestre allà fotent-li... Urruti, t'estimo. Va ser un moment bo dels que som culers a morir. Va ser un moment bo de la nostra vida. No va de broma.
2: Sí, senyor.
1: Amb aquell penal, perquè aquell penal ningú esperava, ja estaven celebrant perquè no quedaven campions. Llavors estaven ja celebrant-ho, no sé qui devia ser. Però, hòstia, va ser un...
0: És aquest moment.
5: Ruti, t'estimo! T'estimo, Ruti, t'estimo! Ruti, t'estimo! Ruti, t'estimo! Ruti, t'estimo! Ruti,
0: Ruti! Ens va explicar el Pujal quan va venir un dia a la ràdio, Flaqui, que no tenia previst, òbviament, això de lo Ruti, t'estimo, però que quan va acabar la retransmissió havien inundat la centraleta de Ràdio Barcelona de trucades els oients dient que se sentien tan identificats amb aquesta expressió i que s'escolte a l'àudio es va apropar un aficionat allà a la cabina on estava retransmetent el partit.
2: Sí, noi, quin gran moment i quina gran expressió tan i tan encertada que al final el Pujal tenia l'habilitat de posar banda sonora a molts dels millors moments en clau Barça que hem viscut els darrers 50 anys, no? I en aquests inicis, doncs, aquest Ruti, t'estimo, és un dels més carismàtics segurament de tots els que hem escoltat en aquesta casa en català.
1: I pobret, era un tio collonut, sí, no? Simpàtic, que te'n parlava, et trobava al carrer i parlava, i el que sí està claríssim, va tenir una desgràcia terrible.
0: Sí, un accident de cotxe. Sí. Jo tinc una foto amb ell perquè va venir un dia a fer una sessió d'entrenament amb els porters de la EM, el club de Lleida on jo jugava, i va aparèixer un dia Urruti i vam fer un entrenament amb ell i guardo una foto que a més es va publicar al diari amb Urruti. Tigre, avui què? Barça Racing, no perdem el focus, que hi ha partit important, de Lliga?
1: No, és molt important, però el partit important era la setmana passada, perquè jo estava dient el tercer i ningú m'ho fotia a cas. Jo deia, el tercer. Cago en l'hòstia, per què? Perquè el camp de Levante...
0: Això ho deies amb el Patsy, allà a la retransmissió que feu a la tele.
1: Perquè jo volia el tercer, perquè amb el Levante no se sap mai el que passarà, perquè et foten un bròquil que no vegis en 5 minuts.
0: Juguen bé,
3: eh? El tercer va arribar, però...
1: Llavors, vam fer dos fallos al final, de concentració, i però el que passa que el míster ho té que corregir. No podem perdre la Lliga nosaltres, perquè la tenim guanyada ja!
0: El mes de setembre ja, guanyada?
1: La tenim guanyada! Entesos de papers per tots els incrèduls i per tots els piantes de Madrid que esteu fotent-li a la Filomàtic terrible. La tenim guanyada i no podreu amb nosaltres, per molt que critiqueu. Anem bé, però no podem perdre, per exemple, un punt ni dos punts al camp d'un camp d'un equip inferior a nosaltres. Humildat, treball, sacrifici, míster, i escolta, i qualitat en tenim que ens sobra. Entesos? Vinga, anem-hi.
0: El Barça juga contra el Racing de Santander. Per cert, hi ha convocatòria o encara no?
4: Encara no hi és, a dos quarts la faran oficial.
0: I hi ha incidència amb l'aplicació que afecta les entrades del partit?
4: Sí, hi ha una incidència que des del Barça han comunicat a la xarxa social fa només uns minuts, una incidència que afecta a l'atenció de l'OAB, l'oficina d'atenció al barcelonista, i també algunes funcionalitats de l'app, de l'aplicació Etiquet. Diu el Barça que ja estan treballant per solucionar-la el més aviat possible, però en un dia que també serà complicat si hi ha d'haver pluja, doncs...
0: I ha fallat altres vegades.
3: Esto se soluciona rápido siempre, no. ¿Cómo? Se preocupen. No, se soluciona tranquilo, ustedes no se preocupen, ¿sí? Ustedes... Coman tranquilo. Coman, vayan a La Cabrera.
4: Oma.
3: Claro, La Cabrera es el mejor restaurante argentino de Barcelona, pero de largo. Los asadores más exitosos de Buenos Aires están en La Cabrera, que es la mejor carne argentina, una experiencia espectacular con el chef que se llama Gastón Ribeira, que es uno de los mejores chefs argentinos. Está acá en Barcelona. Diputación 239, que es la dirección. Diputación 239, reserva por Google Maps o llamando al 93-878-3230, por ejemplo.
0: Repítelo, por favor, Leo.
3: Castellano, porque 93-878-3230. La Cabrera, Barcelona, paseo por la carne.
0: Deia que el Barça juga contra el Racing a l'espera de la convocatòria oficial de Hansi Flick. Ja ens ha explicat el Santi Ovalle el que es preveu pel partit d'avui. Davant hi ha un equip on juga Jorge Salinas, que és aquest futbolista que el Barça ha volgut fitxar a l'estiu, però va descartar perquè demanaven massa diners. I Zaviri, que és el davanter que porta 5 gols. Està en zona tranquil·la, el Racing desè amb 7 punts. I hi ha un català que va fer carrera a Santander, que es va quedar a viure a Cantàbria i que fins fa poc ha estat vinculat amb el Racing i per

0: i que fins fa poc ha estat vinculat amb el Racing i per tant coneix a la plantilla. Oriol Lozana, què tal, com estàs?
1: Hombre!
2: Hola, bona tarda, què tal?
0: El Racing és un equip que pot complicar-li la vida al Barça avui al Camp Nou?
2: Bueno, a ver, el Racing té un estil de joc una mica especial, molt atrevit, i bueno, contra el Barça la veritat que és complicat, no? És complicat que pugui aconseguir algo. Jo estic segur que no perdrà la seva essència, que porta ja uns anys des que va arribar José Alberto, entrenador, i bueno, ho veig complicat, no? Sí que és cert que en 90 minuts pues, pot passar de tot.
0: És un tècnic, José Alberto, que a segona divisió ja va destacar, perquè el Racing feia molts gols, eh? També n'encaixava, però marcava molts gols, i a segona divisió té mèrit.
2: Sí, per això t'he dit, no?, que era complicat que pugui traure alguna cosa, però bueno, estic clar que... tinc clar que, bueno, en 90 minuts tots han vist que pot passar de tot, no? És cert que no canviarà el seu estil de joc, José Alberto és molt tancat amb el seu estil, no el canviarà, i bueno, el tema de rebre molts gols és algo que tots sabem del Racing, i bueno, jo penso que el Barça, amb la qualitat que té i amb el moment que travessa, pues serà complicat de que pugui, primer deixar la porteria a zero i després, pues, bueno, traure un resultat positiu.
1: Home, igual els hi surt millor o pitjor, però almenys, vull dir, sembla que futbol en veurem almenys aquesta nit, que ja que és un partit a les tantes de la nit en dimecres, que ja és una cosa que ens costa a vegades entendre,
0: que amenaça pluja
1: i tal, però que almenys pot valdre molt la pena, perquè al final serà un intercanvi de cops xulo.
2: Vist des del punt de l'aficionat, jo penso que serà un partit divertit. Vist des del punt de vista d'entrenador i tal, la veritat que serà un partit pues, sofrit, no? Jo penso que rebrà molt gol, que al final l'aficionat és el que li agrada, no? I més en el cas...
0: De fet, el Racing porta dos partits fora de casa amb dos derrotes i els 5 gols de Zaviri, m'apunta el Bermúdez, són a casa.
1: Tots els gols del Racing a casa els ha fet Zaviri.
0: És tan bo aquest tio o no, Zaviri?
2: La veritat és que ha caigut de peu, no? A veure, és un jugador que va molt bé a l'espai, molt ràpid, i la veritat que la forma de jugar del Racing amb bons passadors, avui pues, bueno, està sancionat Andrés Martí, que també és un jugador amb molt bon peu, no?, i fa molts bons passes a l'espai, pues, bueno, la veritat que se n'aprofita molt bé, s'ha adaptat molt bé al joc, no? És un jugador de qualitat, no és excepcional, però sí que ha aprofitat molt bé el seu entorn, els jugadors que el rodegen, no?, per aprofitar aquests espais, aquests, bueno, centres laterals, per guanyar l'esquena a la defensa, no? La veritat que ha caigut de peu i esperem que, pel bé dels racinguistes, que així continuï.
0: I el Jorge Salinas, que avui passarà un examen, no?, perquè aquest estiu se l'ha vinculat amb el Barça, de fet, l'interès del club era real, el que passa és que el Racing es remetia a la clàusula, que crec que són 16 milions d'euros, i el Barça en volia pagar 4 o 5 milions. Jugarà de lateral esquerra, no? Jorge Salinas jugarà de lateral esquerra, pot fer-ho de central. És tan bo, el veus amb nivell Barça?
2: Mira, curiosament aquest jugador el vaig tindre jo al filial, quan estava entrenant al filial ja fa 2-3 anys, ¿vale? I és un jugador, bueno, que la segona ref està clar que ja se li quedava petita, de fet va jugar pocs partits ja perquè estava acabat ja amb el primer equip, quan estava a segona, i bueno, és un jugador en el qual pues, bueno, les circumstàncies al final han fet que es quedis aquest Racing, i bueno, a nivell defensiu és un jugador molt fort, i jo penso que bueno, té molt marge de millora. M'entén? No, igual no està ara mateix al nivell de primer equip del Barça, però bueno, és un jugador amb una projecció enorme, i bueno, i fins i tot ara un dels gols aquí va fer l'assistència a ell arribant a línia de fondo, bueno, s'està soltant també amb atac, no? Jo penso que té una projecció enorme. A dia d'avui no el tindria com a primera espasa pel Barça.
0: Té 19 anys, el veus més de central o de lateral esquerra?
2: Curiosament, nosaltres una discussió que teníem al filial, no? Nosaltres mos deien que el veien més de central i nosaltres el fèiem jugar de lateral, no? I, bueno, jo penso que conforme tal serà un molt bon central, perquè té un joc aeri boníssim, és un jugador ràpid, és contundent, defensivament va molt bé als duels, i bueno, llavors com ha passat ara al principi de Lliga, quan ha trobat un extrem una mica més ràpid, bueno, pues no ha mostrat la seva millor versió, no? Però bueno, a mi si em preguntes, jo el veig més el dia de demà com un central esquerrà de molt bon nivell.
0: Estem amb l'Oriol Lozano, aquí hem posat a la gàbia del Tigre.
3: Jo crec que és una cosa que no per el Barça té que guanyar els partits de casa, perquè ho té que guanyar, té que guanyar-ho, però no li regalarà a ningú. Però el que passa que pot ser un gran equip, com va passar l'any passat amb el Rayo, us en recordeu?
0: Sí, que va posar el Barça en problemes.
3: Que li va costar molt, però que el Barça va guanyar, però que deixar un sello de que és un equip de primera divisió.
0: Deia que hem posat a l'Oriol Lozano a la gàbia del Tigre, del

0: Jaume Creixell, perquè va aconseguir ser futbolista de primera divisió, l'Oriol, ha passat per diversos clubs, entre els que hi ha picant pedra, Oriol, l'Hospitalet.
1: Això mateix.
0: On vas tenir el Tigre d'entrenador.
1: El gran Jaume Creixell, sí senyor. Bon record en ell, gran persona, gran entrenador. Sí, m'ha fet molta, m'ha fet molta il·lusió. De fet, us estava mirant per YouTube en directe, m'ha fet molta il·lusió veure'l. Bé, que et conserves molt bé,
2: Bé que estàs tan bé com sempre. Ja m'has vist assentat.
0: Però aviam. Oriol, que ens coneixem des de fa anys. I el Tigre també. Explica el que jo sé que vas viure. Crec que el primer dia que vas pujar com a futbolista del primer equip de l'Hospitalet i el Jaume Creixell us va fotre bronca.
2: Bueno, no recordo ni això.
1: Bueno, a veure, igual no ho contem, igual això ho guardem.
2: Un altre dia
1: sí que parlem, parlem tranquil·lament i me truques, jo t'atenc encantat i parlem.
2: Tu tenies entrenador a l'Hospitalet, que després ha sigut entrenador de l'equip nacional, no?
1: Com? No t'entenc.
2: El Roberto.
0: El Robert Moreno
2: el vas tenir tu ja?
1: De company.
2: Pues sí, aquest sí, el primer
0: sí. El i és on hi havia el Ramon Planes, no? També,
2: sí, home, el primer informe que va fer aquest va ser jo que vaig dir, escolta, ve estar al camp de l'Europa que després el visi nosaltres i el vaig enviar a fer un informe i ell sempre ho diu, el primer informe que va fer el Roberto i mira després
0: sí, ho explica el Robert Moreno, de fet un dia que vau coincidir a la sala de premsa del Camp Nou va demanar fer-se una foto amb el Jaume Creixell.
2: Mira un jugador que ha estat amb mi, ara està entrenant allà dalt i està vivint del futbol perquè és...
0: Home, i el Ramon Planes, que també està amb tu, no es pot queixar de la carrera que ha fet al món del futbol?
2: Collons, el Ramon era el meu segon a l'Hospitalet, no t'equivoquis, o no?
1: Sí, sí, ahí está ayudante, está claro. Sí.
2: El que vaig aprendre
0: del Ramon... I el carinyo que té el Planes a tu?
2: El que vaig aprendre del Ramon no t'ho pots imaginar, nen. No, escolta. I no ho pots explicar jo mai, escolta. Però vas disfrutar amb mi...
1: com a ningú entrenador.
2: Perquè, escolta'm una cosa, jo no era senyor Jaime ni nada. O Jaume o míster o s'ha acabat el bròquil aquí. Entesos de papers?
0: Senyor Jaime. Senyor Jaime.
2: Sí, sí. No, res. Senyor bé, Jaime, nada. Jaume o míster.
3: El que vaig rajar
2: Jaume o míster. I si voleu anar a prendre una cervesa, anem a prendre una birra.
0: I si cal amenaçar algun periodista com el Flaqui, el truques a la redacció i l'amenaces,
3: Sí, a mi em va trucar algun dia perquè deia coses a la tele que al Jaume no li agradaven a la tele d'Hospitalet i alguna trucadeta vaig rebre.
0: I et va trucar a la redacció de l'Hospitalet Televisió.
3: Em va trucar directament a la redacció.
0: I què et va dir?
3: Per dir-me que allò que havia dit ho podria estar aliat.
0: Però t'ho va dir així, amb aquest to o diferent?
3: No, amb un to diferent, però després el següent entrenament que vaig anar allà ens vam abraçar i ja està.
0: Bueno, jo el que puc dir és que les anècdotes que explica el Tigre Creixell sobre vestidors, sobre com parlava i tota la pesca, són certes.
1: Això t'ho puc assegurar jo, no? Si vol comentar el primer dia la foto que va posar ell només entrar al vestuari, no sé si se'n recordarà una foto. Bueno, no comentaré com era la foto, tenia una mica de Photoshop, però bé, si la vol comentar, això va ser l'entrada de Creixer al vestuari de l'Hospitalet.
0: Quina foto, tio? No te'n recordes?
2: T'ho juro.
0: Va explicar Oriol, va fer-li memòria.
1: Amb panys menors, va pujar una foto a l'entrada amb panys menors i tal, al vestuari...
0: D'ell mateix?
1: D'ell mateix, va ser... Bueno, va ser... Impactant, va ser l'entrada de Creixer, va ser...
0: Sí, i va penjar una foto seva despullat al vestidor.
1: Això mateix. Jo penso, entre jugadors ho parlàvem, jo penso que tenia una mica de Photoshop.
4: El Creixell no s'ha fet servir el Photoshop.
0: Entre els jugadors parlàvem si havia utilitzat el Creixell Photoshop per vacilar-vos.
1: Això comentàvem. Jo penso, ho podria comentar encara que no se me'n recorde molt.
2: T'ho juro que no.
3: Però quin missatge volia traslladar amb aquesta foto?
2: Que hi havia allà eren els que manaven, que ell mateix.
1: Sí. Jo penso que està clar. Però... El que la tenia més gran és el que manava. Jo penso que una mica la idea anava per aquí, no?
0: Hòstia, quins records.
2: Però va ser una d'aquestes.
0: Escolta, Oriol, veus el Barça favorit per guanyar la Lliga?
1: Pues la veritat que sí, ara mateix està a un nivell altíssim, però altíssim, és a dir, no l'he vist jugar amb tanta... no sé com t'ho diria, no? És que juga de memòria amb una confiança espectacular i, bueno, ara mateix... està travessant un magnífic moment. El que tinc clar és que la Lliga dura 8 mesos, 9 mesos, que hi haurà moments de baixón. És impossible mantenir aquest nivell a llarg temps, no? I bueno, però ara mateix jo crec que és el clar favorit, simplement perquè el Madrid està guanyant també com a últim moment, com va fer ahir, i bueno, i el Barça està aplastat, diguéssim.
0: La vida com va? Perquè ets entrenador, fins fa poc has estat al Racing de Santander, ets comentaves a les categories inferiors on has tingut a Jorge Salinas. Et quedes a viure allà, a Santander, o no?
1: Sí, tinc la família aquí, m'he quedat a viure aquí, bueno, ara he sortit del Racing i bueno, esperant nous projectes a nivell de futbolístic, entrenador, i bueno, això del moment, pues, bueno, unes vegades et toca esperar i unes altres pues, estàs dins.
2: Els
1: bueno,
2: de Lleida pues... esteu ben situats a tot arreu, collons.
0: Ell és de Sudanell, un poble de Lleida.
2: Hombre,
1: sí.
2: Ja ho crec
1: que sí. Sí. Bueno, han sortit bons jugadors, bons directors esportius, bons comentaristes, ara també tenim a Jofre per allí. Bueno,
0: la força dels caragols.
2: El solucionador portuguès era de Lleida.
0: Qui?
2: El solucionador portuguès.
0: Ah, sí, el Bob Martínez. Sí, de Balaguer.
1: Sí,
0: de Balaguer.
1: Sí.
0: Oriol Lozano, encantats d'escoltar-te i aviam...
2: Oriol,
0: la carrera com a entrenador és igual que la de futbolista.
2: Me n'he recordat de tu. Era, molt ho foties bé i a més eres el que no t'arronsava mai.
0: Per cert, va ser jugador del Racing quan el Guardiola començava d'entrenador amb el Barça. L'any aquell que es guanyen tots els títols, tot i el mal inici amb derrota contra el Numancia i empat a casa.
4: Amb el Racing a 1-1.
0: Que em vas explicar un dia que el vestidor flipava amb que haguéssiu aconseguit l'empat perquè el Barça va tenir com a 30 ocasions de gol.
1: Sí, està clar, no? Allí ja dubtava de Guardiola, no? Ja, i sí, la veritat que va ser un partit, bueno, en el qual pues, contra el Barça pues, tens que tindre sort i va ser el partit en el qual pues, vam tindre la sort i bueno, ens va donar tot de cara, no? Però mira, després la carrera de Guardiola, tot i el seu inici, ha sigut espectacular.
4: Està prou bé, no? Sí.
0: Que sí. És un central que molta gent recordarà perquè era expeditiu, era dur... i en canvi jo el recordo jugant i tenia una tècnica espectacular, tenia, o sigui,
3: molt,
0: em fascinava
3: molt bona, pilota, també,
0: no, és que sí. Em fascinava, tio, quants tocs amb el cap podies arribar a fer?
1: Bueno, això era una virtut, sí que és veritat, era una virtut, no, és que fins que s'encargava el coll, no, això era una virtut, bueno,
0: perquè,
1: ja l'he perdut,
0: quants feies, ja, és que volies, o sigui, increïble, sí, tio, el domini que tenia amb el cap, amb la pilota, tocs i tocs, més que Maradona.
1: Sí, amb el cap sí que era veritat que bueno, mira, això era... Des de petit ens inculcàvem fer tocs tant amb el peu com amb el cap i la veritat que sempre teníem un límit, me'n recordo perfectament, i justament quan vaig tenir Ramon Planes d'entrenador, ens feia, abans de començar, sempre fer 200 tocs amb el peu i 100 amb el cap, i la veritat que els feia tots els dies, era una cosa pues, que se'm donava molt bé.
2: Escolta'm una cosa, una pregunta.
0: Hem d'anar a publicitat, eh?
2: Dic, vas aprendre alguna cosa de mi? Hòstia.
1: Sí, clar, moltes coses.
2: Sí, pues així ja sóc feliç. I m'ha agradat molt veure't, collons.
0: Doncs aguanta un moment, Tigre, perquè ens han enviat algun missatge que et farà plorar. Oriol Lozano, una abraçada molt forta.
1: Igualment, que vagi bé.
0: Pausa i recta final del programa. Ser Catalunya.
5: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flac?
6: Radio Lleida, Cadena Ser.
7: Dejar tu coche en los parkings oficiales del aeropuerto es tan fácil y tan cómodo que hemos tenido que contratar a un tenor para que te lo cuente. Reserva ya desde la app o en aenaparking.com. Aparca volando y sin sorpresas.
8: A Lleida, la salut té un referent clar, Centre Mèdic Alomar.
9: Totes les proves diagnòstiques en un sol centre.
8: Amb ressonància també a Balaguer, Mollerussa, Tremp, Pont de Suert, la Seu d'Urgell i Fraga.
9: Amb la qualitat i rapidesa de sempre.
8: Centre Mèdic Alomar.
9: Perquè un diagnòstic no pot esperar.
10: Albert Soler, amb ofertes especials en maquinària Husqvarna.
11: Motosserres des de 199 euros i bufadors, desbrossadores, kits de bateria.
10: I si vols el mateix model de motosserra que té Jesús Calleja, preu 359 euros, inclosos carregador i bateria.
11: Albert Soler, distribuïdor oficial d'Husqvarna a Lleida i albertsoler.com.
12: Al llarg de la seva vida, una de cada quatre dones serà alertada per un problema al pit. Una de cada vuit desenvoluparà un càncer de mama. HLA, Clínica Perpetuo Socorro, disposa de la unitat de mama amb el compromís d'oferir un tractament personalitzat i de qualitat, amb la millor tecnologia diagnòstica i amb un equip de professionals interdisciplinari i hiperespecialitzat en el càncer de mama. Deixi la seva salut en les nostres mans. HLA, Clínica Perpetuo Socorro de Lleida.
13: ¿Necesitas maquinaria para tu obra o proyecto? En Claverías Servicios encontrarás plataformas elevadoras, grúas, alquiler de todo tipo de maquinaria y transportes. Y ahora con el respaldo del Grupo Quilotú, referente europeo en alquiler de maquinaria. Claverías Servicios, soluciones para tus proyectos. Más información en claveríaservicios.com.
14: Cadena Ser y Ser Catalunya. El so de la vida.
15: Uno de cada tres niños y niñas en nuestro país carga en su mochila con el peso de la pobreza. En la Fundación La Caixa trabajamos para que ningún niño, niña o adolescente se quede atrás por una carga que nunca eligió. Conoce más en elpesodelapobreza.org.
16: Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
17: ¿Qué al año serían?
18: 1, 2, 3...
16: Más de 2.400 euros.
17: ¡Ya me has descontado! Esta semana la pechuga de pollo fileteada 3,65 el pack y la manzana Royal Gala 1,45 el kilo.
16: Más info en aldi.es. Aldi.
17: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
0: Eres Chimo Bayo, nos estás vacilando. Y eres un amigo de Oscar que nos lo ha quedado aquí.
19: Estoy vacilando y aparte soy Chimo Bayo.
5: ¿Qué te jugas? Ambas.
7: ¡Sí que aquí!
19: Vamos a hacer un FUFA.
0: Venga.
19: Vale. Una, dos y tres.
5: ¡Jujuja! ¿Qué te jugas?
7: ¡Sí que aquí!
5: ¿Qué te jugas?
7: ¡Jujuja!
0: Aquest és Ximo Ballo, de veritat, el vam entrevistar la primera setmana de temporada i el que diu, sí que Flaky, és un oient, eh?
3: Sí.
0: Ens va regalar aquest separador,
3: sí,
0: Òscar, ja que estàs per l'estudi i
3: a prop de la taula. Vegades,
0: eh? Hem de tancar la gàbia del Tigre, bon dia, Òscar, Nin. Amb ell repassarem el viatge sonor fins al 1976, avui que estem de celebració. Però abans de tancar la gàbia del Tigre, d'escoltar un missatge que m'ha dit el Bermúdez que t'emocionarà. Elena, l'Espanyol va perdre contra el Rayo, a Butarque, 2-1, tot i el gol de Roberto.
20: Sí, que amb una primera part nefasta de l'Espanyol, sens dubte la pitjor de la temporada. L'11 presentava algunes novetats per repartir minuts i el plantejament va fer aigües des de l'inici. Al minut 3 arribava el gol del Rayo, s'avançava Álvaro, després l'experico Adrià Pedrós al 26 feia el 2-0, no el va celebrar, per cert, i davant d'un Espanyol molt feble i molt tendre en defensa, que va perdre moltes pilotes per desesperació del seu tècnic, que després del partit feia autocrítica i amorava Toixac.
21: No ha sortit bé, òbviament, i a partir d'aquí hem anat a remolc. Al final, dona igual que juguis, quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. Jo sóc conscient de que no ha sortit bé, però clar, no hem fet res bé a la primera part. I això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar. Hem estat molt, molt malament els 11, no 3. No hi ha cap jugador de la primera part que el puguem rescatar, cap. Hem fet aquests tres canvis, sí, però era per canviar potser a tots, a la mitja part, o canviar-nos tots.
20: Va retallar distàncies, com diu, sí que Roberto Fernández amb un golaç, marcant el seu sisè gol a la Lliga, però no va ser suficient, va faltar temps per igualar el partit. El bon moment de Roberto, que presenta candidatura a ser convocat, com deia abans el Gonzalo, per De La Fuente aquest divendres, va ser un dels aspectes positius del partit. L'altre, que Brian Zaragoza a poc a poc va sumant minuts i deixa entreveure que ajudarà i molt a l'equip quan estigui en plenes condicions. Encara va agafant ritme, no va poder fer pràcticament pretemporada, però ell avisa, quan estigui al 100%, ho veurem.
22: No, el Brian Zaragoza que podemos ver no lo está haciendo y aún te queda un poco para verlo. Yo ahora mismo me cuesta, vengo de estar mucho tiempo parado, he estado 3 meses sin competir y creo que aún me cuesta un poco. Creo que cuando esté el Brian que quiero ver te darás cuenta y sabrás que estoy, ¿vale?
20: Ja sabrem que hi és, sí que va tenir 15 minuts al seu debut contra el Sevilla, 10 al Sadar, ahir mitja part, veurem si el divendres contra l'Ell ja debuta des d'un inici.
0: Ja sabràs qui en soy, vale?
22: Ja te mandaré un WhatsApp, ja, si és.
0: L'Espanyol sí que ho veurà sencer, no?
2: Sí.
0: I què?
2: La primera part va ser horrorosa, per semblar, cago en l'hoste, semblava que diguéssim passeu, perquè és que no arribaven a cap, hi havia una distància entre línies, estava partit a l'equip en 3 puestos i l'entrenador això no ho va dir, però els jugadors, escolteu,
0: a Roberto el veus nivell selecció espanyola?
2: Eh?
0: A Roberto el veus nivell selecció espanyola?
2: No. Jo no.
3: Ah, està.
2: Jo tinc de dir-ho que jo penso.
3: Oh, i tant, i per això et portem. Sí.
2: No, i ni et diré per què, perquè li falta una mica de qualitat per ser. Podria ser un gran centre si agafa un entrenador que li faci, suposo que ho farà el Manolo, perquè sap de què va, treballar una mica la tècnica i tot això, però és que, escolta, és molt transo.
0: És
1: molt tronxo.
2: És la veritat. És la veritat, i és un tio collonut, vull dir, un davant de centro que hi va, que dels que trumfos bastos, eh?
1: Però va, que, hi ha convocatòria del Barça, Nil?
4: Convocatòria del Barça, sense cap novetat, 23 futbolistes, es queda fora Brian Farinyes.
1: Doncs, sense sorpreses, la llista de convocats del Barça. Abans de tancar la gàbia del Tigre, Bermo...
18: Sí, hem rebut un missatge del José, preciós per tu.
23: Tigre, eres un crack, Tigre, eres un crack. Eres de esas personas que tienen ese don, ese liderazgo que hace que todos los demás le sigan donde sea. Eres un jefe de equipo. Tú me dices, tú eres mi responsable, mi encargado, mi jefe, lo que fuera, mi entrenador, y me dices que vaya al infierno y voy al infierno contigo. Yo y todos. Eres un máquina. Te queremos muchos años con nosotros.
2: Pero al infierno nada, para arriba, ¿eh? Al cielo nosotros iremos, ¿eh?
1: Qué bonito el mensaje, ¿eh?
2: Hostia. Bueno,
1: bueno. Una abrazada, Tigre. Veuràs la final gràcies de la Champions al 2029 i com la guanya el Barça.
2: Gràcies per aguantar-me amb 84 anys, però me cago en l'estiu, vull veure.
1: Aviam si arribes al 90, va.
2: El dia que inaugurem el camp, el segon dia diré: senyors, em despedeixo de tots vosaltres.
1: Home.
2: Entesos? Home. Però deixeu-me...
1: Ets bèstia, eh?
18: Sí.
1: Ai, Tigre, una abraçada. Una vinga, 41, ja sabeu que aquest hi jugues es pot escoltar i també veure.
24: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
25: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
24: Arroba que t'hi jugues.
1: Teniu la porra a Instagram del partit d'avui. Podeu aconseguir entrades per anar a veure el concert de Tini.
20: És un bon concert, eh?
1: Molt.
20: Sí. Sí. T'agrada tu, Flaqui, també, no?
3: Molt, Tini, sí, sí.
20: Mira, sona bé. Lo que tú quieras conmigo. Per participar-hi a l'Instagram del Que t'hi jugues, per cert, sí que estem a menys de 100 seguidors d'arribar als 100.000, eh?
1: Doncs
20: estic nerviosa, vaig actualitzant tot el dia perquè estic nerviosa. I mira, sí que ahir va haver-hi un moment curiós perquè va haver-hi la presentació de la Lliga CB, que està a punt de començar, i va anar-hi en representació del Manresa Pier Oriola, que en un context curiós va explicar com li fa ghosting a la seva mare. Escolteu.
26: De mucho. Mi madre la dejo en visto muchas veces.
20: Wow.
26: Perdón.
27: Pero ha sido muy directo a la persona. Sí, sí. O sea, no ha sido como alguien random, ha sido a mi madre. Y me estás viendo ahora, mamá, por el streaming.
26: El problema es que me llama casi todos los días, entonces es como mamá.
28: Claro, es tu madre, ¿qué haces?
26: Ah, pero me llama todos los días, es como mamá, hablamos ayer a las 5 de la tarde, me llamas hoy a las 8 de la mañana si he llegado al entreno. No, aún no he llegado, no he salido de casa aún.
28: Oye, escucha, enséñale audios y que te explique, como ella, ¿no? Que va paseando al perro, tal, que te explique.
26: No, ella, o sea, mi madre insiste, me sigue escribiendo, me sigue llamando, no pilla la...
27: O sea, me gusta porque has inventado el ghosting a una madre. O sea, que es una cosa como que no se estilaba, pero tú la acabas
26: de
27: inventar.
26: O sea, me sabe mal, después la llamo al cabo de 3-4 días, le digo, mamá, ¿qué pasaba?
27: Bueno, literal, es el ghosting. Exacto. Después de 3 o 4 días...
20: La truca al cap de 3 o 4 dies.
1: És la confiança.
20: Sí, però bueno... Des d'aquí, en contra del ghosting
3: a les mares,
20: exacte. I sí que deixa'm dir que després del partit d'ahir entre l'Elx i el Madrid, l'Elx ha deixat algun recado, eh? El Real Madrid al seu compte de Twitter. Vinícius, no t'haurà agradat perquè t'ha tirat una indirecta. Ha fet un tuit, lo pelearemos por 10 si es preciso. Recordareu el tuit que va fer en el seu dia Vinícius. I aquí recorda l'Elx el pròxim partit contra l'Espanyol. Per tant, Vinícius, un recadet que et deixa a Twitter,
29: Pues todos si van a ser por 10 van a mandar para segunda. Porque si así como yo, que no ha acabado de funcionar, pero no preocupa que... A ver, tío, buena de Vinicius, está para llegar todavía.
1: El vídeo del Vinicius a Eric García tronchant-se s'ha fet molt viral,
20: sí,
1: no?
20: I el test de l'Eric García també.
1: Teniu disponible el bar, que hem obert avui a les 11 del matí. Tornarem a obrir demà a les 11 als canals de YouTube del Grup Prisa. Avui el Marcos Flaqui ens porta a Manchester.
3: Ah.
24: El quiosc del Marcos.
1: Hola, Marcos.
3: Hola, Marcos.
30: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. A Manchester y a un viaje realmente sorprendente. No busquemos en la primera capa ni tan siquiera en la segunda o tercera del fútbol profesional. Vamos a un titular que escribe Oliver Hall en el Daily Mail. Olvídese de culpar a JJ Gabriel, atención a este nombre, la culpa de que el joven de 15 años quiera irse es del Manchester United. ¿Por qué su familia confiaría el futuro de la joven promesa más destacada del fútbol inglés a los codiciosos Glazer y a Sir Jim Ratcliffe? ¿Quién es este chico?
3: ¿Quién es?
30: Pues comenzó la temporada con 14 años ganó el premio al jugador sub-18 del año de la Premier League de juveniles la temporada pasada, ha sido nombrado jugador sub-18 del año del United, debutó con el primer equipo en un partido pretemporada contra el Atlético de Madrid en Estocolmo este mes, ha marcado un hat-trick en su debut en la UEFA Youth League la semana pasada y se le esperaba para que esta noche hiciera su debut oficial en el primer equipo del United en el partido de la Copa de la Liga contra el Brighton. Habría sido el chico más joven en debutar con 15 años con la camiseta del Manchester United, pero ha pedido irse. City, que ya lo quería el año pasado, Madrid y Barça van detrás de este niño inglés convertido, según la BBC, en el mejor joven de 15 años de Europa.
1: Porque ha decidido irse, pero no tiene equipo todavía.
30: No, no tiene equipo. Ha pedido irse y con 16 años iba a firmar el primer contrato y de momento no tiene equipo. Es un asunto que en Inglaterra se ha convertido en portada en los grandes medios porque es, si me permitís la expresión, es como si Lamine Yamal con 15 años, 16 años, antes de debutar con el Barça, pide marcharse del Barça.
1: ¿Cómo se llama el chico?
30: JJ Gabriel.
1: JJ Gabriel. ¿Y de qué juega? Sí.
30: De delantero. De delantero por la izquierda. Si veis vídeos, es muy explosivo, con regate, con capacidad, con gol. Y de hecho está predestinado a ser uno de los grandes jugadores. Se lo compara un poco en Inglaterra con el caso de Phil Foden en el City, que sí supo cuidar el City, darle los argumentos y darle el contexto de subir. Es verdad que la familia está siendo muy criticada también, porque se le acusa de tener demasiada prisa, pero es un jugador que pronto va a salir ya, bueno, en Inglaterra están las portadas, pero que en toda Europa ya está muy, muy pendiente de este chico.
6: ¿Estás parlant del Xavi Simons? Perquè no. Nosaltres al Barça també ens ha passat això.
30: No,
1: no ploris.
6: Ens ha passat molt. Home, i la Masia s'ha de vigilar i s'ha de cuidar. Mira, si no, els nanos aquests amb 15 anys que se'n volen al Manchester. Mare de Déu.
1: Marcos, una abraçada.
30: Adéu.
8: Adéu.
9: El futbol sona música amb Òscar Nin.
1: Avui, com deia el Flaqui, el Talbot Horizon ens farà viatjar en el temps fins al 1976, aprofitant que celebrem els 50 anys de la primera transmissió en català després de la dictadura.
10: Sí, sí, un plaer estar aquí amb vosaltres avui i celebrar això. Escolteu, comencem cara a barraca, comença a fotre ja cintes al Talbot Horizon, que com el Lluís deia abans, avui el convertim en un DeLorean per tornar al passat amb aquests 50 anys de lo que fareu aquesta tarda nit amb la SER Catalunya i Catalunya Ràdio. Senyors, esteu preparats?
11: Sí. ¿A qué motivo has tú tan para atrás? Si no había nacido ni yo. Imagínate mi hijo.
10: Ahí está.
1: Creo que no había nacido ni tu madre.
11: No había nacido nadie.
10: Caso Jar. No havia nacido nadie, esto era un solar. Amigues, comencem amb uns germans de Cuenca, el Manolo i el Jorge Sánchez, que ho van patar el 76 amb aquesta rumba que descriu a la perfecció l'Espanya de l'època. La part més festiva dels quinquis que després veuríem retratats en la pantalla en les vides del Torete i el Vaquilla. Això que sonarà ara és Kinky Sound.
1: Kinky Sound.
10: Ells eren menors, imagineu ara uns tios de 8 i 12 anys reggaetoneros o traperos, però que ja aleshores fumaven i prenien dick amb cola.
1: Amb 8 anys.
10: Amb 8 anys. Amics, antes es pujava la canalla d'una altra manera, no hi havia mòbils, no hi havia dulceida, ni aquestes coses. Escoltem a Los Golfos amb Què passa contigo, tío.

0: Jo recordo aquesta cançó, sí. I soc del 81 i em dius que és del 76?
1: És del 76. Això va ser número 1 a Espanya, a l'Espanya de l'època. Avui porto un recull d'aquests per haver-se matat, eh?
0: Sí, són Manolo i Jorge Sánchez Cuenca,
1: sí,
0: amb 8 i 12 anys.
1: Correcte, 8 i 12 anys. Que ara veiem a un nen de 8 anys amb un Ducados a la boca, conduint un Super Mirafiori i demanant un dic a la barra i, bueno, com a mínim, vindrien la senyora Núria Purlón i Servis Socials. Correctes. Anem a un altre tema. Aquest és molt finet perquè, amics, ojo amb aquest senyor que va arribar número 1 dels 40 principals amb aquest tema que directament engega a prendre pel sac a una senyora on li diu échame a mi la culpa de todo, pero suéltame el brazo y no quiero bolsa. Estem parlant, amics, del senyor Albert Hammond, que va treure aquest tema al 76, que es deia échame a mi la culpa, i per si no sabeu, pel jovent que s'està escoltant ara mateix, sabeu qui és aquest senyor? Aquest senyor és el pare del Albert Amor Hammond Jr., que és el guitarra dels Strokes, que, atenció, amb el Julian Casablancas, que és el cantant dels Strokes, on es van conèixer? Amb un reformatori a Suïssa, perquè aquest senyor que escoltarem cantar ara va enviar el seu fill i a l'altre, el Julian Casablancas, el seu pare també corresponent, a aquest reformatori a Suïssa, i els Strokes es van conèixer allà. Al 76, un pare cantava aquest tremendo fucker, échame a mí la culpa.

0: estàs sola, amiga.
1: No pares, no pares, no pares, no pares. No espatllem la cançó. Silenci, sisplau.
0: Ara bé, ara ben apuntada la foto.
1: Que callis! Que bo, Santana.
0: Clar. Lluís, algun record al seient del darrere d'un cotxe?
2: No.
0: No? No? Bueno.
2: Però els llocs tinc jo crec programa, no em fotis més.
0: Endavant.
1: Que bé.
0: I escolta, la... escolta, vols que...
1: Ha aparegut la Francisca.
0: Clar,
2: per, per, per qui anava jo, per qui anava jo.
0: Molta gent...
1: Ha aparegut la cotxeta. Em ve tu ja. Aquí. Vam a parar el Santana. Tu de pie i jo Santana.
2: Tira, nins, esplau.
0: Ui, oh, fantàstic.
3: Un pollo.
0: Fantàstic.
3: Que parla,
0: bueno, he vingut amb tota, la, amb tota la granja, amigues. Va, rematem aquesta fantàstica secció d'avui. Mira,
1: diu Francisca Coetània de Santana, 79 tacos.
0: Sí, correcte.
1: Un altre oient.
0: Ah, és el millor. Però Francisca encara jinetera, eh, amics. Mira, el 76 també va ser la porta d'entrada d'aquest pop desenfadat i ballable en anglès, amics, a les llistes d'èxit espanyoles. Anys més tard, aquesta cançó es convertiria no només en un èxit mundial, sinó també en una icona per la comunitat LGTBI. El Tío Faja i l'Albert Bermúdez, com a mi, que ens agrada posar-nos roba de les nostres parelles quan estan a casa i que cantar cançons de Bàrbara Streisand mirant-nos al mirall, també ens agrada molt, molt aquesta cançó. És un himne internacional. Per tancar la secció d'avui, amics, veiem i escoltem a l'Elton John i la Kiki Dee amb aquest tema del 76 de Don't Go Breaking My Heart.

0: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
1: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. La Comunidad de Madrid señala sin pruebas al cirujano que denunció la manipulación de las listas de espera en el Hospital Ramón y Cajal. Le acusa de mentir, de manipular él mismo esas listas, elevando la gravedad de casos leves y de haber pinchado incluso las ruedas del coche del gerente del hospital. Todo esto, insisto, lo dice la consejera de Sanidad, que es Fátima Matute, deslizando todo tipo de insinuaciones y sin aclarar si la comunidad va a demandar a este señor en los tribunales por estos hechos, que insisto, la consejera ha puesto hace unos minutos sobre la mesa, pero sin aportar ni una sola prueba. Ampliamos. Javier Alonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. La consejera de Sanidad madrileña se niega a cualquier manipulación generalizada de las listas de espera y habla únicamente de 47 casos ligados, dice, al mismo cirujano, el denunciante, al que ha acusado de ser él mismo quien hacía pasar casos sencillos como complejos, según ha dicho Fátima Matute, para trabajar menos.
4: El mismo denunciante es quien manipuló las listas de espera. Es un trabajador del Hospital Ramón y Cajal que ha manipulado de manera irregular la gravedad de 57 pacientes de traumatología para su beneficio, para trabajar menos y operar casos menos complejos.
3: La consejera asegura que este profesional tiene un largo historial de desencuentros con sus superiores y le atribuye incluso el pinchazo de las ruedas del coche a su jefe de servicio.
2: Ay, media, recordamos lo que denunció este cirujano aquí en la SER. Nos contó que se ha sentido en todo este tiempo muy solo y que no se arrepiente de nada. Ahora está por ver quién dice la verdad. De momento, lo que queda abierto es el debate sobre la transparencia de estas listas de espera. Sanidad admite abiertamente que no lo son, que no son transparentes. Lo decía anoche Mónica García en Hora 25 con Sastre. Y a esta hora, la SER puede avanzar ya el contenido del decreto con el que Sanidad quería resolver esta falta de transparencia que el Ministerio puso sobre la mesa de las comunidades y que al Partido Popular pues no le gustaba y dijo que no. Mariola Lourido, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. Listas de espera por primera vez en la primaria, en el médico de cabecera, en el pediatra o con la enfermera. Contar la demora para una ecografía, un TAC, una resonancia, un cateterismo y así hasta en 15 pruebas diagnósticas, ampliar de 15 a 25 el número de procesos quirúrgicos. Cada paciente podrá conocer cuándo, cuánto tendrá que esperar. Los datos se publicarán cada 3 meses. Son las claves, Javier, del decreto con los criterios comunes para medir con transparencia las listas y poder compararlas y que las comunidades del PP, según Sanidad, tumbaron en julio.
2: Ahí media ampliamos. Europa, ahora sí, fortalece su discurso sobre la crisis de Ceuta. Von der Leyen defiende que la frontera de Ceuta es la frontera de Europa y en su discurso de esta mañana, en su discurso sobre el Estado de la Unión, la presidenta de la Comisión Europea se ha abierto a facilitar las devoluciones de migrantes, es decir, para acelerarlas en situaciones críticas.
6: All of our external borders are European borders. So I want to address the people of Spain.
2: Pero ya veremos si acelerar estas devoluciones supone o no una rebaja de las garantías legales. Ahí medio lo explicamos en conexión con nuestro corresponsal en la capital comunitaria, Enrique García Pozo. Ceuta en el Parlamento Europeo y Ceuta también en el Congreso de los Diputados, donde el Partido Popular va a intentar en los próximos minutos reprobar de nuevo al ministro del Interior, a Marlaska, y donde en pasillos, preguntado por la situación en la ciudad autónoma, Pedro Sánchez ha dicho esto.
7: Presidente, ¿cómo explican que haya 1.000 menores en las calles de Ceuta todavía?
8: Eso a vivas, pregúntenle.
9: ¿Está grabando el PP el relato sobre Ceuta?
2: Pregúntenselo a vivas. Luego y media contaremos también otra operación en la que la policía ha detenido a 2 personas por explotar a migrantes mediante alojamientos precarios, cobros y amenazas allí precisamente en Ceuta. Le ofertaban incluso traslados a la península por hasta 6.000 euros. Y el nombre, o mejor dicho, los nombres propios de la mañana, los Javis. La bola negra va a representar a España en la carrera por lograr un Oscar.
10: Que tuvimos una conversación con Lisa Tabak, que es la que lleva todo de premios de Netflix, le preguntaba cuál creía que era la mejor baza de esta peli y dijo que representáis el futuro.
2: Javier Ambrosi en conversación con la SER, la peli sobre Lorca, que se estrena el día 25 en cines y que inicia ahora su carrera internacional para optar a una de las 5 nominaciones a Mejor Película Extranjera.
1: Hora 14, con Javier Casal.
2: Y a esta hora más cosas, Toñi Fernández, muy pendientes ahora mismo del Congreso de los Diputados.
5: Porque si se materializa, muy buenas, en lo avanzado por primera vez, Sumar va a votar en contra de un decreto del Gobierno, la ley de lobbies a la que se oponen PP, Vox y Junts. En Gaza, el derrumbe de un edificio de 6 plantas afectado por los ataques israelíes ha matado a 20 personas, casi la mitad niños, deja también 60 desaparecidos. Y a esta hora se activa el aviso naranja en Aragón y Cataluña ante la grave intensidad de las lluvias que se esperan. Baleares ya está bajo esta alerta que se enciende dentro de 2 horas para la Comunidad Valenciana.
2: Ampliamos pronóstico para las próximas horas con Jordi Carbó.
11: Cuidado con las tormentas que entre esta tarde y la próxima madrugada se formarán cerca del Mediterráneo con marcada severidad además. Muchas con grandes cantidades de agua en poco tiempo, lluvia torrencial, granizo y fuertes rachas de viento. Se formarán en el interior de Murcia, este de Albacete, Cuenca, también en Valencia, Castellón y Teruel, pero especial atención en la mitad este de Cataluña y Baleares. Es aquí donde van a acumular más cantidad de agua. También algunos chubascos en el Cantábrico con ambiente fresco en la mayor parte del país, tarde soleada con menos calor que ayer.
2: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en la realización. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
1: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
12: 6 robatoris de coure en 10 dies a l'estació de França, el darrer aquest mateix matí i que ha tornat a provocar retards a Rodalies. En aquest cas, la R2 Sud i la R2 de regionals que van cap a Tarragona. Les dades diuen que de mitjana n'hi ha un al dia a la xarxa de Rodalies.
13: Estamos muy preocupados con una dinámica de robo de cables que se está produciendo especialmente en los últimos meses.
12: Això deia el número 2 del Ministeri de Transports la setmana passada i va haver un altre robatori de coure a la R3. Comença el primer i únic judici que es farà sobre l'actuació policial del referèndum de l'1 d'octubre. 4 policies acusats per treure un ull a Roger Espanyol amb una bala de goma.
14: Vaig quedar desconcertat, no entenia per què em feia mal la cara, després vaig caure a terra i quan la gent em va començar a agafar i retirar-me cap a un lloc més protegit i vaig veure la sang, vaig entendre que havia estat ferit per una bala de goma.
12: La víctima ha declarat com a testimoni i, entre altres, ha estat interrogat per la Fiscalia, que demana l'absolució dels policies perquè considera que complien el seu deure.
15: No recorda que dirigissin insults, frases de l'estil «hijos de puta, os haremos igual que a la Guàrdia Civil, no saldréis de aquí». A vostè això li sona?
14: No.
15: No ho va sentir?
14: No em sona.
15: Ni res semblant?
14: No.
12: Minut de silenci al Mercat Central de Tarragona en record al treballador mort ahir al vespre mentre netejava una fossa sèptica al soterrani. Això ha passat fa poca estona, tot apunta segons els bombers que van inhalar monòxid de carboni i matar per culpa d'una canonada embossada amb aigües fecals. 5 ferits per arma blanca en una baralla multitudinària aquesta matinada a Lleida. Baralla amb katanes, matxets, pals, entre membres de la comunitat pakistanesa que s'han barallat per temes d'habitatge, això ha dit l'alcalde Félix Larrosa.
16: Ho lamento profundament, me fa vergonya que les persones resolguin aquestes diferències, no?, amb la violència, me fa molta vergonya.
12: Tot això en aquest dimecres en què tornem a tenir alerta per pluges a pràcticament tot Catalunya, des d'ara ja i fins passada la mitjanit al litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona, especialment, així que de seguida fem la previsió en directe amb en Jordi Carbó. Atenció també als que aneu aquest vespre al Camp Nou.
17: El partit del Barça d'aquest vespre, doncs, també està atents a les prediccions, a extremar les precaucions. Ja la gent normalment ja va amb força temps, doncs a afegir una miqueta més de temps extra.
12: Era la petició de Protecció Civil. Avui el Barça rep el Racing de Santander a 9:45, de seguida l'última hora amb en Nil Solà. I també parlarem de festes. La Fura dels Baus farà un gran espectacle al Moll de la Fusta per la Mercè. Donarem els detalls de seguida. També aquest any Xangai és la ciutat convidada i la seva orquestra nacional hi actuarà en aquestes festes. Avui que també us explicarem com les colles de diables s'estan adaptant a les nits tòrrides, cada vegada més freqüents, perquè en els correfocs cada vegada pateixen més calor.
18: Sí que és veritat que s'ha notat bastant l'increment de l'augment de les temperatures, sobretot amb el tema de que anteriorment possiblement no anàvem amb unes bosses, amb garrafes, amb lligots, per poder anar bevent durant aquest recorregut.
12: A la tècnica Víctor Valero, la producció Soledad Domínguez, des d'ara i fins als quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
1: a la cadena SER i SER Catalunya. Hora 14, amb Joan Bofill.
12: Què tal? Bona tarda. Fa temps que els robatoris de coure són un dels grans problemes de seguretat a la xarxa ferroviària catalana i, en concret, a Rodalies. Aquests robatoris no paren d'augmentar i ara mateix ja s'enregistra de mitjana un al dia. A la R3, la R1, la 11, la 13, la 14, pràcticament no se'n salva cap línia, però aquesta setmana l'alarma ha crescut encara més perquè en només 6 dies hi ha hagut 10 robatoris en un mateix punt, avui mateix al darrer, i no al mig d'un camp, sinó al centre de Barcelona, en el tram entre l'estació de França i la plaça de les Glòries. Pol Valero, què tal? Bona tarda.
19: Bona tarda, Joan.
12: Aquest és un tram amb les vies obertes a l'altura de la Meridiana que encara ara, a aquesta hora, doncs, després d'aquest robatori, provoca retards a la R2 Sud i tots els regionals que van cap a Tarragona.
19: Sí, es tracta del 6è robatori al mateix punt en 10 dies, després que la setmana passada s'enregistressin 5, dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte. La xarxa catalana està molt castigada per aquest tipus de delictes, molt per sobre d'altres vies de l'estat. Mira, segons dades de DIF, a la primera meitat de l'any es van denunciar 152 robatoris de cable. És pràcticament un robatori al dia que mida duplicar les xifres de l'any passat. Una de les línies més afectades és l'R3, amb 63 robatoris des de principis d'any, cosa que ha obligat el govern espanyol a activar un contracte d'emergència de 17 milions d'euros per comprar 70 quilòmetres de cable i reforçar la seguretat.
13: Estamos muy preocupados con una dinámica de robo de cables que se está produciendo especialmente en los últimos meses y especialmente en la R3.
19: És el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, dijous passat a Granollers.
12: A Pol, quines mesures s'estan prenent per impedir els robatoris?
19: Doncs el responsable de la infraestructura, Adif, té vigilància a diversos punts, però també es coordina amb els Mossos, que tenen detectada una especial incidència de robatoris de cable en el tram aquest entre l'estació de França i Glòria. Per exemple, també la policia catalana té una unitat especialitzada que s'hi dedica, però recorden que no poden vigilar cada quilòmetre de via. En la majoria de casos, diuen, acaben detenint els culpables sense anar més lluny. Ahir van arrestar dos homes a Lleida per robar 600 metres de cable al cap de setmana. Això sí, tot i resoldre el cas a posteriori, no s'evita la interrupció de la circulació i, clar, el malestar dels usuaris.
12: A Dignitat a les Vies ja ha demanat explicacions. Ana Gómez és la portaveu.
20: Sempre ens diuen que no es pot vigilar tota la xarxa, vale. Us ho comprem, però les estacions, els punts més sensibles, s'han de poder protegir d'alguna manera. No pot ser tan fàcil entrar a robar cables i deixar la gent tirada.
12: Clar, Pol, la pregunta és per què han augmentat tant aquests robatoris de cable de coure? Què se'n fa d'aquest material?
19: Doncs bàsicament perquè el preu del coure ha pujat molt en els últims anys, està a màxims als mercats internacionals perquè hi ha molta demanda. És un material bàsic, doncs, per la indústria, també per desenvolupar energies renovables, centres de dades, i això permet als lladres vendre'l més car, sovint a alguns tallers o ferralleries que accepten comprar-lo sense preguntar massa per la procedència. Per intentar frenar aquest tipus de compravendes i també per detectar possibles metalls robats, els Mossos exigeixen als tallers i altres gestors de residus que els comuniquin totes les compres de coure i ferro que fan i, en teoria, estan obligats a notificar, entre altres, el tipus i la quantitat de material adquirit i també el nom, la nacionalitat, el document d'identitat i el vehicle de la persona que l'ha venut.
12: Gràcies, Pol Valero.
19: A vosaltres.
12: Anem ara a l'Audiència de Barcelona perquè avui, per primera vegada i gairebé 10 anys després, es jutja l'actuació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil durant l'1 d'octubre. Allà a l'Audiència hi tenim a Martí Oliver. Martí, bona tarda.
21: Què tal? Bona tarda, Joan.
12: S'està celebrant el primer i, de moment, únic judici amb policies acusats per aquell 1 d'octubre. Són els quatre agents a qui es considera responsables d'haver tret un ull a Roger Espanyol quan va rebre l'impacte d'una pilota de goma, uns projectils que es van prohibir a Catalunya. I avui ha estat la primera sessió. Ha declarat com a testimoni la víctima, en Roger Espanyol. Ha parlat sobre aquell dia. Va notar el fortíssim impacte, va saber que havia estat ràpidament una pilota de goma i també ha parlat, Martí, de les seqüeles. A banda de l'evident, que és que va perdre l'ull, les lesions li van impedir seguir tocant el saxo. Ell era músic i ara és conserge.
21: Exacte, Espanyol ha estat el primer testimoni en aquesta primera jornada, que encara dura. Han de declarar 12 testimonis i ha reconstruït la seqüència en què va ser ferit a l'Eixample de Barcelona, quan enmig d'una càrrega policial es van disparar bales de goma.
14: Vaig quedar desconcertat, no entenia per què em feia mal la cara, després vaig caure a terra i quan la gent em va començar a agafar i retirar-me cap a un lloc més protegit i vaig veure la sang, doncs vaig entendre que havia estat ferit per una bala de goma.
21: Espanyol estava al costat d'un grup de periodistes i, a banda de la pèrdua de visió, la bala també li ha fet perdre sensibilitat a les dents. Això i la inseguretat de veure's la cara canviada han fet que hagi hagut de deixar el món de la música i que també una situació hagi afectat el seu fill, que aleshores tenia 8 anys.
0: La seva mare em va explicar que ho va passar molt malament quan va saber la notícia i també va haver de, tot i ara encara està en visites psicològiques.
21: També ha lamentat que ningú de la Policia Nacional l'hagi contactat des d'aleshores.
12: És un judici que durarà, curiosament, fins al pròxim 1 d'octubre. L'únic que es farà contra aquesta actuació policial el 2017, i per això entitats de drets humans, que també estan fent d'acusació, asseguren que més enllà de la condemna o no als quatre agents identificats, el que es busca en aquest litigi és fixar els límits que té la policia en manifestacions, no, Martí?
21: Ho ha explicat Anaïs Franquesa, d'Irídia, que ha coordinat el litigi, ho ha fet en una atenció prèvia als mitjans.
4: Perquè s'estableixin els límits, que la policia no pot disparar a la ciutadania com ho ha fet l'1 d'octubre ni com ho ha fet en moltes altres ocasions.
21: L'acusació, Joan, demana 12 anys de presó per un delicte de lesions, mentre que la Fiscalia en demana l'absolució perquè considera que els agents estaven complint amb el seu deure. De moment, en aquesta primera jornada destaca un concepte, represàlia.
0: Després de veure les imatges, només em queda l'opció de una represàlia contra el pel que havia passat just abans.
22: Va disparar a boca de canó.
23: Què vol dir a boca de canó?
22: No va disparar apuntant a terra, va disparar directament.
21: Així ho ha intentat referendar tant Espanyol com el periodista David Bou, que també estava citat com a testimoni. Recordem que en una eventual condemna només per imprudència els agents podrien ser amnistiats.
12: Martí Oliver, moltes gràcies.
21: Fins ara.
12: I de l'Audiència de Barcelona també anem fins al centre de Tarragona. Així és com ha acabat el minut de silenci aquest migdia davant del Mercat Central. Ahir un operari va morir, un altre va quedar en estat crític a l'hospital mentre netejaven una fossa sèptica al pàrquing soterrat d'aquest mercat. Es van desmaiar, van inhalar monòxid de carboni i matar perquè es va embussar una canonada. Cristina Artacho.
24: Durant el minut de silenci, els paradistes del mercat han deixat d'atendre els clients i han apagat els llums de les parades. Tot i l'accident que va obligar a evacuar tot el mercat i els carrers propers, avui al matí s'ha pogut obrir amb normalitat, com qualsevol dia. Montse Dan és la regidora de Comerç.
25: Doncs que estem colpits amb el tràgic accident de treballadors externs. Era una tasca puntual, una tasca que va ser d'emergència, però com dèiem, no podem avançar més perquè estem investigant tots els fets.
24: No s'ha decretat cap dia de dol, però sí que s'ha suspès un acte de Santa Tecla previst aquesta tarda a la plaça del Mercat. Durant la tarda es preveu que el pàrquing, que continua parcialment tancat, ja es pugui reobrir. Alhora, els Mossos d'Esquadra continuen investigant per esclarir la causa de l'accident.
12: Gràcies, Cristina, des d'aquest Mercat Central de Tarragona. Ara són les 2:17.
1: Hora 14, amb Joan Bofill.
12: I atenció perquè hi ha avisos per fortes pluges a partir de ja mateix. Aquest és el missatge que han llançat avui Protecció Civil.
26: Aquestes primeres hores de la tarda, vespre i nit, a les qüestions típiques de més mobilitat, com per exemple la sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral. El partit del Barça d'aquest vespre també està atents a les prediccions, a extremar les precaucions.
12: Per això aquesta hora anem a fer la previsió en directe i en detall. Jordi Carbó, com estàs? Bona tarda.
27: Bona tarda.
12: Ja ha començat a ploure?
27: Sí, ara ho fa on menys aigua esperem, a les comarques situades més a ponent, ho fa amb intensitat a la Vall d'Aran, per exemple, també tenim alguns xàfecs entre el Baix Ebre i la Ribera d'Ebre, però aquests van ràpid, és a dir, en principi no haurien de generar problemes més enllà d'alguna pedregada molt localitzada.
12: I a partir d'ara, on és l'alerta? On s'esperen els forts aiguats, Jordi? Perquè el que ha explicat Protecció Civil és que l'alerta no ha de ser del tot extrema, no han de ser forts els aiguats.
27: A veure si podem aclarir això. La idea és que al llarg de la tarda, des de ja mateix, a mesura que avanci la tarda, els xàfecs aniran guanyant protagonisme a gran part de les comarques de Girona, fins i tot on entraran una mica de tramuntana, i a les comarques de Barcelona. D'augment els de la tarda i fins que es faci fosc, sí que localment poden ser intensos, amb alguna pedregada, compta entre el Berguedà i el Ripollès, per exemple, o a la Garrotxa, així com al nord d'Osona, però aquests no serien els que deixaran més quantitat d'aigua. La situació s'hauria de complicar a partir de que es faci fosc i fins a primeres hores de la matinada. I això passaria sobretot al sud de Barcelona i nord de Tarragona. En concret, especial atenció cap al Bages, però sobretot a l'Anoia, a l'Alt Penedès, al Baix Penedès i també a l'Alt Camp, en alguns punts també del Garraf i del Baix Llobregat. És aquí on, si es compleixen alguns pronòstics, es podrien acumular en 2-3 hores més de 100 litres per metre quadrat, que és això el que podria generar problemes.
12: Doncs alerta, per cert, pels que vagin avui al Camp Nou, també hauran d'anar ben protegits, no?
27: A veure, la pluja, a diferència del darrer partit, que va caure sobretot al principi, la forta cauria al final. I en principi a la ciutat de Barcelona no hauria de ser problemàtic, sempre tinguem present que això pot variar, però la idea és que precaució sobretot pels que de tornada heu d'anar cap al sud, cap a aquestes comarques que hem dit, no? Cap a l'Anoia, el Garraf, el Baix Penedès. És aquí on, justament, abans de la mitjanit, ja hi hauria aquestes tempestes que tindrien caràcter més violent.
12: Doncs, per tant, alerta. Gràcies, Jordi, com sempre, i anirem parlant també aquesta tarda al balcó i ho anirem actualitzant. Que vagi bé.
27: Molt bé, que vagi bé.
12: Dos minuts i anem a Lleida. Hi ha hagut una baralla multitudinària aquesta matinada i ara us n'expliquem tots els detalls.
3: El dia 20 de setembre arriba la cinquena Fira de la Carabassa Gegant de Sidamon amb el concurs internacional de carabasses gegants i altres hortalisses amb la participació en directe de Judit Comes, campiona mundial de decoració de fruita. A més, gaudiràs de paradetes de productes de proximitat, artesania, tallers infantils i gastronomia popular. Diumenge 20 de setembre, Fira de la Carabassa. T'esperem a la Pineda Municipal de Sidamon.
5: Hi ha gent que li posa nom al cotxe, n'hi ha que li posa les plantes. A Hipopòtamo li posem els mobles. Vine a veure el nostre espectacular sofà Lola, o el matalàs Paco, o el canapé Carme. Coneix-los, perquè tenen tanta personalitat com els seus preus. Hipopòtamo Mobles, Alcarràs.
6: El teu pa acabat de coure i els teus aperitius preferits a les quatre botigues Martín Martín d'Escorxadors, Cap Pont, Pardinyes i la nova botiga de l'Eix Comercial. Sí, sí, oberts tots els dies de l'any, Escorxadors, Cap Pont, Pardinyes i la nova botiga Martín Martín de l'Eix Comercial.

0: Tots els dies de l'any, Escorxadors, Capon, Pardinyes i la nova botiga Martín Martín de l'Eix Comercial.
1: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
2: Com et dius?
3: Ferran Adrià.
2: Quina és la teva experiència com a cuiner?
4: Has estat alguna escola?
2: Has tingut algun mestre?
5: Això és una altra lliga.
6: Això són dos estrelles Michelin.
7: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
8: Estàs posant a tots al límit.
9: Andreu tots mal.
7: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
10: Hora 14. Amb Joan Bofill.
11: Ara són les 2:22. A Lleida hi ha hagut una baralla multitudinària aquesta matinada a la plaça dels Pagesos amb ganivets, matxets, katanes i pals. Aquest és un dels vídeos. Hi ha 5 ferits, 4 d'ells per punyalades, i amb 12 identificats, la majoria de la comunitat pakistanesa. I pel que sembla, el motiu de la baralla hauria estat una disputa per un habitatge. Mercè Marc, detalls.
12: La baralla s'ha iniciat entre dues persones que, com tantes altres, estaven esperant les furgonetes que entre 6 i 7 del matí els venen a recollir per anar a treballar a diverses empreses agràries. La plaça dels Pagesos és un dels punts de recollida. Aquestes dues persones, veïnes i conegudes entre si, s'han discutit per un habitatge o habitatges, segons ha apuntat l'alcalde de Lleida, Félix Arrosa, una baralla on posteriorment s'hi han afegit els amics de cadascú. Fins a arribar a una dotzena llarga de participants, tots de la comunitat pakistanesa.
13: Això no és ni un tema d'investigació. No, això és que espontàniament a les 7 del matí s'ha produït això. No són bandes ni són res, vull dir, és simplement una colla no vull dir cap qualificatiu, però és veritat que no puc acceptar de cap manera que això es normalitzi com un sistema de vida i un sistema d'ús de l'espai públic. No?
12: Es veuen imatges com els participants han utilitzat armes blanques, matxets, katanes, a més de pals. L'enfrontament ha acabat desplaçant-se fins a la zona del Turó de Gardeny, 5 ferits atesos a l'Arnau, 4 per arma blanca. Hi ha identificacions per part de la policia, cartes sobre l'assumpte. L'alcalde avança dilluns la reunió de la Junta de Seguretat amb la Parlon i el nou director dels Mossos just en una setmana en què porta al ple la nova ordenança de civisme.
11: Gràcies, Mercè, per aquesta última hora. Ara són les 2:23. Repassem més notícies. Aquest matí al programa Aquí Catalunya hi ha hagut entrevista a Juan Manuel del Pozo, l'exconseller d'Educació, també president del Consell d'Educació. És important perquè aquest consell és a qui el president Salvador Illa ha encarregat dirigir tot això.
14: Com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya...
11: L'encarregat per organitzar aquest gran debat, per millorar d'una vegada per totes el sistema educatiu. Què ha explicat Juan Manuel del Pozo? Doncs que les demandes laborals als sindicats no poden ser les que ho protagonitzin tot, el que s'ha d'acordar va molt més enllà, i ha posat una data límit. Abans de Setmana Santa, diu que després ja arriben les municipals i els partits ja es posaran en to electoral i serà més difícil consensuar alguna cosa. Soledad Domínguez.
15: Joan Manuel del Pozo ha explicat que el plenari del Consell d'Educació de Catalunya definirà la setmana vinent els 4 o 5 temes clau que haurien d'articular el pacte i que a partir d'aquí es convocarà a tota la comunitat educativa en sentit ampli. Això inclou, diu del Pozo, als sindicats, tot i que els avisa, ells no poden ser els protagonistes.
16: El diàleg no és un diàleg laboral. No els excloem, però tampoc volem que sigui, diguem-ne, la continuació dels debats i de les negociacions sindicals.
15: Com ja va passar en el debat sobre l'ús dels mòbils als centres educatius, la idea és fer grups de treball per tot el territori i que hi participin centenars de persones i no només experts. Del Pozo diu que per anar bé, el dictamen definitiu hauria d'estar enllestit en 6 mesos.
16: La meva proposta serà que ho fem en l'entorn de Setmana Santa, diu així. És a dir, que haguem tingut més o menys mig any, que em sembla un temps prudent.
15: El president del Consell d'Educació confia que hi haurà un debat serè, sense trinxeres, que doni estabilitat a polítiques clau com ara l'escola inclusiva o l'acollida als immigrants, dues prioritats que assegura no estan en qüestió, però que sí s'han de fer diferent de com s'han fet fins ara.
11: I avui el president Salvador Illa ha promès que l'aeroport del Prat serà el més verd i sostenible del sud d'Europa un cop s'hagi fet l'ampliació.
17: L'ampliació de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat és imprescindible per seguir generant prosperitat a Catalunya i que, a més, serà l'aeroport més verd i més sostenible del sud d'Europa.
11: Avui que l'Observatori d'ESC ha xifrat l'impacte de l'ampliació de la tercera pista, que és el que es vol fer, amb emissions. Les emissions de gasos contaminants augmentaran un 22% en els pròxims 7 anys, agafant el trànsit aeri que hi ha ara i calculant el que es vol i el que suposaria una tercera pista amb gasos contaminants. Un 22% en el

0: Encetem el llapis de memòria de la Carme Valls amb Joan Manel Serrat musicant el poeta Miguel Hernández de la cançó Para la Libertad, que és un tema publicat l'any 1972 que s'ha convertit doncs, en tot un himne de precisament això, de la llibertat, i amb tota la raó perquè el seu autor, el Miguel Hernández, va ser el primer en predicar amb l'exemple. I com diuen el seu poema, Para la Libertad va sagnar, va lluitar i fins i tot va morir, Carme.
1: Exacte, amb la tuberculosi,
0: a la presó.
1: A la presó. Sí.
0: Què hi fa el teu llapis de memòria per a la Libertat?
1: Bueno, per mi va ser, a part que el Joan Manuel Serrat em va acompanyar perquè érem més o menys de la mateixa època, potser ens portem 2 anys, però vull dir, som de la mateixa època, per mi va ser un himne quan ja va musicar el Miguel Hernández i el vam poder conèixer més, perquè tu pensa que jo vinc d'una època que no es podia llegir, el Miguel Hernández, però no es podia llegir res, no es podia llegir ni el Patufet, que el teníem que llegir sota el llit perquè era en català, o sigui que en aquell moment...
0: Quina l'Horta, no? Aquestes coses que...
1: Clar, aquí no... Quasi que hi havia pocs llocs que poguessis parlar, inclús per la ràdio, que poguessis parlar en català. O sigui que, per tant, era una època i per mi aquesta... Jo vaig néixer a dintre d'una dictadura. Vaig estudiar dintre d'una dictadura. Vaig acabar la carrera dintre d'una dictadura. Aleshores, que algú parlés de la llibertat i la unís també tant... El Miguel Hernández ho uneix en el seu cos. I diu, el meu cos, a través del meu cos... Clar, jo, la meva professió ha sigut tocar cossos, preguntar per malalties, escoltar símptomes, preocupar-me d'algunes persones més que d'altres, potser perquè no milloraven i perquè no sabíem què tenien. Aquesta també ha sigut un repte, no? Trobar els diagnòstics adequats. I a vegades, doncs, totes les primers... Llavors, a 30 anys de la meva vida, aquesta llibertat no existia. I a vegades aquesta cançó pues, m'ha ajudat.
0: És que d'això n'hem parlat molt. Aquest any, no sé què passa amb els convidats, que parlem molt de llibertat, com també un concepte que en el segle XXI potser l'hem pervertit, l'hem malmès una mica a partir de bueno, tot allò de l'Ayuso, no? De llibertat, llibertat...
1: És per tomar un cafè con leche, sí. Mm-hmm.
0: Què és per tu la llibertat?
1: No, per mi la llibertat ha sigut poder... accedir d'una manera lliure a la cultura que m'havia sigut negada. Perquè si jo no podia llegir tot el que hagués volgut, ni podia escoltar tota la música que hagués volgut escoltar, jo no tenia llibertat. La llibertat de cultura que predica aquesta senyora és una llibertat de... desitjos instantanis.
0: Senyora, ara m'estàs parlant de l'Ayuso.
1: De la senyora Ayuso, sí. Aquesta senyora es predica lo de la llibertat de prendre's qualsevol cosa, una cervesa, el que sigui, com si això fos una llibertat. No, per nosaltres, les que vam viure una dictadura, una llibertat implica moltes altres coses, la llibertat de poder-se reunir, pensa que no ens podíem reunir, que teníem que sortir a lo millor de la universitat amb el carnet a la boca, o sigui que perquè quan estudien junts ja es considerava un contubernio judeo-masònico, o sigui que per tant, per mi la llibertat ha sigut llibertat de poder-me expressar, llibertat de poder-me reunir, llibertat de poder estimar, a qui vulguis i de poder-te separar de qui vulguis si no t'han estimat prou i tu consideres que no és la teva parella. O sigui, hi ha moltes llibertats que s'han exercit amb drets que hem aconseguit a poc i que a l'època del Miguel Hernández pues, no tenia. A ell li van privar la llibertat.
0: I de fet ara tu ho deies que la llibertat és un camp amplíssim i hi ha infinitat de lluites a batallar.
1: Exacte.
0: Tu has dedicat bona part de la teva vida a reivindicar que la ciència es construeixi, com parlàvem abans, des de la diferència de gèneres i que s'acabi el model on l'home està al centre de tot. Què et va portar a emprendre aquesta batalla, Carme? Quan te n'adones, quan dius... Això s'ha de canviar, s'ha de revertir.
1: Clar, jo no me n'adon quan estudio. Quan estic estudiant, no me n'adon que, per exemple... No me n'adono, que ens van ensenyar en una classe d'anatomia 2 perfectament com era un penis, quina irrigació tenia. Recordo tots els companys rient i mirant-nos de reull al 10% de dones que en aquell moment estudiaven medicina i en canvi no ens van ensenyar mai com era un clítoris. Això no me'n vaig donar compte, quan vaig estudiar. Me'n vaig donar compte a la pràctica, quan ja treballava i quan estava estudiant endocrinologia precisament a Madrid i estava... I vaig sortir a la porta de la consulta per cridar per la següent pacient i li pregunto a l'adjunt que hi havia allà, escolti, com és que només s'esperen dones a davant de la consulta, que no hi ha homes que tinguin problemes d'endocrí? I em va dir, sí, això deu haver sigut una casualitat. No era una casualitat. Cada dia vaig veure que predominantment també hi havia algun home que tenia algun altre problema de tiroides, però ara sé, per ciència, que, per exemple, hi ha 50 dones que poden tenir una tiroiditis autoimmune per un home que la pugui tenir. En aquell moment tenia 24 anys o 25 i no sabia aquests números ni els podia dir. Només vaig començar a notar que probablement venien dones a demanar ajuda, sobretot per cansades, cansades i dolor menstrual en aquesta consulta, i que tenia molt poca ciència per contestar-se. I aquí és quan vaig començar a veure, i us me'n recordo perfectament, d'una pacient que va venir amb molt pèl a la barba i aquí a la línia mitja, que s'havia d'afaitar cada dia, i no sabíem què contestar-li en aquell moment. Parlo de l'any 1970, i no sabia què dir-li. Em va dir, estudie, i me'n recordo d'ella, i no et diré el nom, perquè me'n recordo inclús el nom, perquè, i mira que fa 50 anys que la vaig
0: veure. Impactar, no, suposo?
1: Exacte.
0: Que quines conseqüències, ara n'has dit unes quantes ja, han patit les dones d'aquest androcentrisme científic? És que he llegit cada cosa que m'he quedat esfereït, com per exemple que la pastilla anticonceptiva, abans l'únic que vam fer abans de portar-la al mercat és provar-la amb 100 dones de Jamaica.
1: Sí, senyor.
0: Si 100 dones, ho provem, bueno, ninguna s'ha mort.
1: Exacte. Pues al mercat. Llavors, al mercat, les primeres conseqüències, mira, van ser la pastilla. El 1967 es va introduir aquí a Espanya i en aquell moment no sabíem què podia fer, però les dosis eren 10 o 15 o 20 vegades més altes que les que ara tenim d'anticonceptius.
0: Sí, era una hòstia a les hormones
1: comunal. Bufetada. I com que jo estudiava medicina, tothom em demanava la recepta. Ens dones la recepta d'anticonceptius? I jo vaig dir, jo no sé què poden fer perquè jo no he estudiat això, però bueno, jo us ajudo. I al cap d'un any, quan vaig veure que s'engreixaven, que tenien dolor als pits, que tenien, vaig escriure a les que els havia dit i us hi vaig dir, jo no ho veig clar. Aquí passa alguna cosa hormonal, vigilem, fins que no tinguem més informació, jo no us ho tornaré a receptar. Però clar, per prevenció d'embaràs es va començar a donar aquelles dosis, i després s'ha vist la relació que hi havia amb el càncer de mama, que en aquell moment encara més, perquè les dosis eren molt més altes.
0: I en canvi la pastilla anticonceptiva per homes ni està,
1: bueno, ni se l'espera. Perquè la primera cosa que van dir els homes quan se'ls donava és que els hi baixava la libido, cosa que a totes les dones els hi va passar, la majoria de dones els hi ha passat.
0: Són homes i home,
1: però,
0: la libido d'un home.
1: Si era un home...
0: Vull entendre per això que en tots aquests anys que portes ficada en el tema hi ha hagut una millora.
1: A veure, amb l'anticoncepció, no.
0: No, en general, en aquesta perspectiva de construir la ciència
1: general,
0: des de la diferència.
1: En general, anem superlents. Ara, si diem, per exemple, 1991-92, la doctora Bernardine Healy reclama, escolteu, estem tractant malament a les dones, quan tenen un problema de cor les enviem a casa i els homes les enviem a operar les coronàries. Ho fem malament, posa el grit al cel i diu que s'ha d'investigar. En aquell moment, en els treballs de recerca de cor, aspirina, coronàries, etc., no hi havia cap dona en el treball de recerca. Pues de no hi haver-hi cap dona, ara, en els treballs de recerca de cor, potser en el 40% de treballs ja hi ha dones en el treball, però encara no el 100%, quan la mortalitat és quasi parell i és més alta entre dones en les edats més grans. Per tant, anem molt lents, del 91, estem a 2026, i encara no tenim això.
0: Encara a dia d'avui, entenc pel que dius, que el millor que li pot passar a una dona que emmalalteix és que emmalalteixi d'una malaltia que és unisex, que tant la pateixen homes que dones?
1: No.
0: No.
1: No. Si hi ha una malaltia que pateixen homes i dones, també hi falta ciència. A les dones no se'ls ja diagnostica tan ràpid. O sigui, es retrasa el diagnòstic i s'infradiagnostica a les dones. Per exemple, la diabetes tipus 2 és una mica més de predomini entre dones que homes. Molt bé. Doncs es retrasa el diagnòstic a les dones. l'infart de miocardi, per descomptat, però en aquest cas s'ha d'actuar més ràpid perquè hi ha dolor. Però amb el càncer, per exemple, hi ha un retras diagnòstic cap a les dones. O sigui que, per tant, i després hi ha unes doctores de Dinamarca que s'han dedicat a refer una reflexió sobre totes les malalties i a veure si hi havia un retras, i han trobat que hi ha més de 700 malalties amb retras diagnòstic cap a les dones. O sigui que, per tant,
0: si tant tinguis malalties específiques de dones com

0: tantes malalties en retras diagnòstic cap a les dones. O sigui que, per tant,
1: si tant tinguis malalties específiques de dones, com pot ser l'endometriosi...
0: Aquesta es retrasa com... també.
1: Si no, aquesta més encara, no? Entenc.
0: 8 anys.
1: 8 anys.
0: La mitjana.
1: Carme, ara mateix està sonant de fons l'Emperador, que és com es coneix popularment, l'últim concert per a piano que va escriure Beethoven, i que em sembla que d'alguna manera està lligat amb el que estem parlant, no? De la teva feina, dels teus llibres relacionats amb el CAPS, és a dir, el Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris.
0: Clar, quan vaig començar a escriure necessitava una mica d'ànims i a mi aquest concert m'anima. M'han animat també altres, eh? Però la música em va ajudar a escriure perquè jo vaig començar a escriure tot això que t'explico molt sola, eh? Molt sola. Encara que el Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris, que és una ONG científica sense ànim de lucre, em va acollir i em va deixar desenvolupar les meves idees. Vam poder fer el primer Congrés Internacional de Dona, Salut i Treball pues, l'any 1996. Ara farà 30 anys. O sigui que vam fer el primer en el món. En aquell moment no sabia que seria el primer en el món, però pues, ho he vist i després se n'han pogut organitzar i coorganitzar uns 5 més. Pues, en aquell moment, com que estava sola, necessitava com un impuls. I a mi la música, segons quines músiques, com les que estan sonant, em donaven energia per poder començar a escriure. I després ja vaig anar publicant diversos llibres que van donar lloc a divulgar més aquesta ciència de diferència.
1: O sigui, el primer que vas escriure, mentre sonava l'Emperador, era també com un acte de fe. De dir, jo estic escrivint, aviam... Sí. Allà on arriba això, si té algun sentit el que estic
0: fent.
1: Jo
0: vaig pensar sempre que no m'escoltaria ningú i que potser d'aquí uns anys me farien cas. I aleshores vaig dir, bueno, doncs el que sé fins ara ho aniré escrivint. I aleshores, doncs, com a més importants, doncs va sorgir el de Dona, Salut i Poder, i després va sortir el de Medi Ambient i Salut i Diferències.
1: Que t'ha escoltat.
0: I l'últim, Dones Invisibles. Sí, sí. Per la medicina.
1: Doncs va, escoltem una mica l'Emperador, que és una de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de la metgessa i exdiputada Carme Valls.

0: Carme, ara que parlem d'escriure, crec que un dels teus últims llibres tractava sobre els riscos endocrins relacionats amb el medi ambient. Entenc que com pitjor està el medi ambient, pitjor està el nostre sistema endocrí?
1: Pues sí, s'ha pogut descobrir aquesta gran relació que desconeixíem, per descomptat, quan jo estudiava ni pensar-ho. I ara estic veient que, si no és per la salvetat d'alguns professors a les ciències de la salut que ho expliquen, en general no es té en compte aquesta correlació de lo que en diem una paraula nova que ha sorgit a medicina, que és disruptors endocrins.
0: Què és això?
1: Què és això? Pues són substàncies que estan al medi ambient, que estan en l'aire, en l'aigua i en els aliments. En l'aire, el mateix fum que surt dels cotxes quan circulen, doncs aquesta combustió de la benzina fa que aquests subproductes, quan entren i s'oloren en el cos, actuen com una hormona. Quasi sempre com estrògens, o sigui, com la mateixa hormona que ja té la dona amb més abundància, però també com alteradors de la glàndula tiroidea o també com alteradors de la hormona masculina. Però poden actuar sobre totes les hormones, inclús també sobre la suprarrenal. Total, que quan les persones hem anat vivint en un món cada vegada més contaminat, no se sabia que això podia contribuir alterar, per exemple, la seva funció cardiovascular i el pulmó. No se sabia que el càncer de pulmó, pensaven que només podia venir de fumar.
0: I no, no.
1: I no només, també de fumar, Però fumar i viure amb ambient contaminat empitjora, pot produir càncer de pulmó o més infarts o més malalties cardiovasculars. Però també pot alterar la funció hormonal i alterar la funció tiroidea més que abans. O pot alterar la funció endocrina.

0: per exemple.
1: Una persona de fa 300 anys tenia un sistema endocrí millor del que podem tenir avui dia.
0: Si menjava bé, sí. Si era pobre i no podia menjar...
1: Bueno, és que aquí tenim un altre tema. No sé si hi ha alguna cosa més nociva pel sistema endocrí que no tenir nivell adquisitiu.
0: Bueno, segur que per la persona no poder menjar d'una forma adequada és dolent. O sigui que la desnutrició és un problema.
1: Ja no dic no menjar, sinó haver de menjar... entre cometes, merda. Vull dir que no tens els diners per agafar una carn que estigui en condicions, una fruita que estigui en condicions...
0: Vale, això està passant ara amb determinades classes socials. Abans també passava, però en zones rurals les persones cuidaven l'alimentació en el sentit que tenien... Elles es cuidaven les gallines.
1: Sí,
0: el meu
1: clar.
0: Pare hi menjaven ous i gallines. Però sí, quan hi ha hagut pobresa, això ha afectat. Però quan hi ha hagut una contaminació ambiental més potent, com és ara, que és més industrial, estem veient el paper que juguen els plàstics, per exemple, amb la funció hormonal... Ja sembla que actuen en la flora intestinal, que en la flora intestinal alteren l'absorció de nutrients i que per això cada vegada hi ha més persones que tenen problemes de panxa i panxa en el sentit de més diarrees, més males digestions, malgrat estan menjant, o sigui, aquí hem de canviar el sistema d'envasat que ja està destinat i per la comunitat europea ja està decidit que això no pot ser així, o sigui, que tots els aliments o els escalfem al microones directament amb un plàstic a sobre. En el llibre de Medi Ambient i Salut intento donar aquests consells pràctics perquè hi ha moltes coses que no sabíem que podien afectar-nos. I després, doncs, el que ha passat amb els incendis, per exemple, els incendis de pneumàtics o fàbriques, etc., que eliminen dioxines, i aquests productes afecten molt, per exemple, l'endometriosis. O sigui, no sabíem... L'endometriosis, a mi m'havien explicat a la facultat que això que era una malaltia hereditària. I ara sabem que ha augmentat un 15% a la població. Ja no és hereditària.
1: Ja no cola.
0: Hi ha casos que sí, però hi ha casos que són ni la mare, ni la tieta, ni l'àvia havien tingut mai endometriosis i ella en té, la noia que en té, que és un dolor molt gran que té durant la menstruació, etc. S'ha d'eliminar específicament, si es pot ser, l'alimentació que no sigui ecològica. En aquest cas, l'alimentació ecològica ens ha ajudat per les dones que tenen càncer de mama o les d'endometriosis, perquè en els dos casos afecta la disrupció endocrina.
1: Però veus que tornem al nivell adquisitiu.
0: Perquè ara l'ecològica és més cara. Llavors, aquí s'hauria potser de pensar ajudes per poder-ho fer, igual que amb l'alimentació de la celiaquia s'intenta ajudar també a persones...
1: Uns altres, també, que si volen menjar de qualitat,
0: s'han de
1: rascar la butxaca.
0: Ah, exacte.
1: Que, per cert, m'ha cridat l'atenció una entrevista en què et demanaven: Carme, per tu què és la salut? I deies que per tu la salut és una autonomia personal, solidària i joiosa.
0: Sí.
1: Què vol dir això?
0: Perquè això és una definició que va fer el doctor Jordi Gol i Gorina i sempre deia que amb qualsevol malaltia el que hem de preservar dels pacients és l'autonomia personal, que no depenguin, si poden ser, d'altres, o que depenguin poc. Per això cada vegada més hem fet cadires de rodes més sofisticades.
1: Això és autonomia.
0: Si és autonomia. Solidària, perquè no et pensis... Primer, perquè els sers humans som sers socials i hem nascut amb tribus, primer, i després pobles i ciutats. Però les ciutats són una mica anòmiques. No acabes de tenir la solidaritat de l'entorn. I per la salut de les persones es necessita comunicar-se amb l'entorn i que l'entorn també sigui favorable i saludable a tu, que no siguis exclòs de la societat perquè vagis coix, perquè siguis sec, perquè tinguis un altre tipus de discapacitat, o simplement perquè estiguis sol, que tinguis la solidaritat de l'entorn. I joiosa, perquè el Jordi Gol sempre era molt bon, tenia molt bon humor i sempre deia que no podíem deixar d'estimar la vida i, per tant, doncs, estem contents de viure. Ja sabem que podem tenir problemes i n'hem vist de malalts. Jo recordo haver visitat a Miquel Martí Pol, el poeta, no?
1: Sí.
0: I estava amb una esclerosi múltiple, no es podia aixecar de la cadira, escrivia amb un dit... Va escriure la poesia eròtica catalana més bona que hi ha. O sigui, el seu llibre Estimada Marta, jo el recomano als que no saben estimar. O sigui que, per tant, aquesta manera de poder viure amb alegria el que et passi, amb bon humor o amb enteresa, si tu vols, pues és un component de la salut. La salut no és només una queixa constant, que hi ha persones per les quals... Sí, que es queixen sempre, no? Però hi ha persones que m'han donat lliçons de vida, estan molt greus o estan molt malaltes, són capaces de despedir-te amb un somriure o una abraçada o un donar la mà o una encaixada i són capaces de ser senceres davant de la malaltia. La salut és aquests components. Si tu et penses que només és que podràs fer gimnàs cada dia i podràs tenir doncs, els muscles més desenvolupats, això no és salut. La salut és més complexa que tot això.
1: I ara que ja ens ho has definit, com estàs de salut, Carme?
0: Bueno, jo crec que em falta aquest tros de al revés, de moure'm jo una mica més, però jo estic bé de salut en aquest moment
1: joiosa,
0: històric.
1: Vida joiosa?
0: Sí, ja hi he contenta i he disfrutat ja de... Em sembla que no us podria, però ja començo a tenir una... Bueno, tinc una neta que ja ha nascut i un net en camí i, per tant, contenta de separar que els podré conèixer i disfrutar-los tot el temps que tingui de vida. Però disfrutant cada dia de la vida personal, això sí, i dels coneixements que podem treure. Jo sempre, a vegades, ho comento, he nascut massa aviat, perquè ara, quan veig els descobriments que surten a Science, a o és igual, els del forat negre, també de l'altre dia, han trobat una partícula que no saben, una nova partícula, que no és ni un electró ni un ió, doncs també m'interessa, o sigui, perquè penso que el coneixement, que tenim uns grans forats negres, no?, d'informació, no?, que és lo infinitament petit i lo infinitament gran, no?, doncs a l'univers tampoc el coneixem.
1: Ets eternament curiosa, eh?
0: Exacte.
1: I amb tanta feinada, t'ha donat temps a conciliar amb la teva vida personal, familiar?
0: Sí, he tingut ajudes, però he pogut tenir dos fills molt macos que han treballat molt i ja són metges els dos.
1: També
0: metge
1: han sortit. Metgessa,
0: sí, dels dos i he pogut disfrutar d'unes bones amistats i he pogut trobar uns espais de coneixement d'altres persones que en els seus camps han estudiat coses diferents però que m'han interessat. L'època universitària nostra va ser maca per això, perquè ens vam conèixer, no sé, gent de molts llocs, Vull dir, a la universitat estàvem gens d'arquitectura, medicina, quan vam fer, doncs, vam convocar o vam fer el sindicat, primer sindicat democràtic d'estudiants en una dictadura, ho vam fer gent de totes les universitats.
1: Doncs, saps què? Ara marxem cap allà, cap a aquesta època, de la mà d'El Vent de Raimon.

0: El llapis de memòria de l'endocrinòloga i exdiputada del Parlament de Catalunya, la Carme Valls, també hi hem trobat El vent de Raimon, que és una cançó publicada l'any 1963, quan tu, Carme, tenies 18 anyets.
1: Clar, estava fent segon de medicina, mira, en aquell moment.
0: I ara ens deies, no?, que veu muntar un sindicat d'estudiants, però això era legal?
1: No, era totalment il·legal amb una dictadura. No podia haver res democràtic perquè el sindicat era democràtic. Ja hi havia un sindicat que era de Falange. I vam presentar-nos a les eleccions de la Falange i vam acabar ocupant tots els càrrecs de la Falange.
0: Si vau fer un cavall de Troia.
1: Exacte. Això a totes les facultats de Barcelona, de Madrid, de Sevilla. I vam acabar... El que passa que va ser més sonada la Constitució a Barcelona perquè ens va rodejar la policia dintre dels Caputxins on fèiem l'acte de Constitució, doncs em sembla, el 8 de març de 1966.
0: 8 de març, bon dia, vau triar.
1: De veritat, i en aquell temps no se celebrava així.
0: Aquí hi ha diverses coses a valorar. La primera és aquesta, no? Aquesta ordre de dir, por favor, nada democrático, ¿eh? Lo que queráis, pero que nada sea democrático.
1: Exacte, nada. La palabra democrático no es podia usar.
0: La segona és com entreu dintre del sistema, no?, i guanyeu les eleccions a la Falange.
1: Sí. I després, quan els vam elegir, aleshores, tots els delegats de facultat constituïts ja democràticament, vam anar allà a fer una constitució solemne, no pensant que passaria el que va passar.
0: Que és la caputxinada, que jo crec que pels més joves hauries d'explicar què va passar en aquella caputxinada 1966, no?
1: Sí, pels més joves sí que estaria bé que ho sapiguessin, perquè, de fet, bueno, vam portar uns quants professors que van estar d'acord, el Pere Quart, que era l'escriptor, que també va venir, l'Espriu, que també va venir, dos escriptors, i me'n deixaré algun, perquè els veig ara allà davant, i els delegats de facultat, el Boix, que era d'enginyers, el Roberto Rodríguez Roicín, que era el delegat de facultat de Medicina, i, bueno, i gent que estàvem a cada consell de curs. Jo era en aquest moment secretària de facultat de Medicina, no? O sigui, que, per tant, allà vam fer com un estatut de lo que seria la democràcia dintre les facultats. Aleshores, bueno, va haver unes reivindicacions demostrant personalitat de ciutadania. Però, clar, ens va rodejar la policia i no ens va deixar sortir d'allà dintre. I s'hi van passar 3 dies, menys les menors d'edat. Jo en aquell moment no tenia 21 anys, en tenia 20.
0: Clar, la majoria d'edat, el franquisme era els 21 anys.
1: Exacte. I llavors les de menors d'edat ens van fer sortir abans, a la nit entre el primer dia i el segon, perquè si no acusaven a tots de que podien fer una categoria legal que es deia estupro, que és fer abusar d'una dona menor d'edat. Però no ens havia violat ningú, però simplement haver-nos retingut. I per no ser acusats de retenir-nos, em sembla que érem unes 8 o 9 que érem menors d'edat, dones, vam sortir aquella primera nit. I llavors vam organitzar amb els altres secretaris de facultat que la gent fes una manifestació pel voltant i passés, tirés menjar a través d'això i es manifestés. I fes més sonat aquest, perquè potser hagués passat desapercebut, no? Si no, ens hagués rodejat la policia. No crec, i que s'haguessin estat 3 dies, perquè si van estar 3 dies els que van quedar-se dintre. I aleshores es van tenir que sortir identificats. A mi també em va identificar el Creix, que era el comissari de policia.
0: No us van picar? No us van donar amb la porra?
1: En aquell moment no, perquè hi havia el meu pare davant, perquè com que era menor d'edat, tenia que haver-hi un pare davant. Sí que es va enfadar i va dir-nos de tot, i etcètera, si portàvem papers, si no en portàvem, etcètera, etcètera, i vam quedar identificats. Jo tinc que dir també que la repressió més gran d'aquella època va ser cap als homes. Jo ara ho analitzo amb diferència, homes i dones. A ells, com que tenien que fer el servei militar, els van enviar a Àfrica, a molts, a tota la universitat es va suspendre la matrícula. O sigui que vam anar amb tots els altres, podríem dir estudiants, que no eren tan democràtics o que preferien... Pues, també els hi va saber molt greu, el tema de la matrícula. A tots ens va saber greu, però hi ha gent que
0: va tothom,
1: econòmicament va, tothom la va atacar. però, clar, va ser un dels fets més coneguts de la lluita democràtica d'aquella època. L'època del Raimon, l'època del Joan Manel Serrat cantant allò del... Fa 20 anys que tinc 20 anys, tota aquesta època va començar la nova cançó...
0: I, Carme, com és que t'interesses per la política en un moment que era un esport de risc?
1: Perquè vaig veure que m'havien enganyat. O sigui, havia estudiat en un col·legi de monges, els primers curs, bueno, fins al batxillerat, i ens havien dit que Franco era un senyor fantàstic i que ens havia tot els 50 anys de pa, 25 anys de paz, tota una sèrie de propaganda. I a casa meva era casa de silenci en aquest tema polític, no?
0: Com
1: a
0: moltes altres
1: coses.
0: Guerra.
1: No es parlava. Perquè hi havia hagut de tot i havien viscut en un poble i havien sigut atacats per temes religiosos. El meu pare era molt religiós, la meva àvia també, i aleshores tot això feia que de la política no es parlava. Quan entro a la facultat, tinc el descobriment de que hi ha unes coses que han passat i que per exemple, coses molt tontes però molt senzilles. Volíem fer una obra de teatre. No, prohibit. Si és de Bertolt Brecht, prohibit. Com? Per què ens han de prohibir una obra de teatre? O sigui, per coses culturals no es podia fer i per coses informatives tampoc. Llavors vaig començar a donar compte que tot el que demanàvem de nou tenia un tauló d'anuncis, per poder anunciar quan hi hauria les hores de classe. No existien, perquè els taulons d'anuncis es podien manipular, deia el degà. I el posàvem, ens el treien, el posàvem, ens el treien. Em vaig polititzar, podríem dir, immediatament per incompliment de drets d'informació, després d'expressió, després ja no podíem fer segons quins actes culturals. I ja vaig anar veient les prohibicions, que en un col·legi de monges no havia arribat aquesta prohibició.
0: Ja no sabies on estaven els límits d'aquella dictadura.
1: Exacte.
0: I suposo que tota aquesta politització és el que t'ha portat a escollir com a cançó antillapis, és a dir, aquella cançó que pel motiu que sigui... et porta mals records, no t'agrada, li tens mania, doncs la Carme Valls ha triat Què volen aquesta gent, de Maria del Mar Bonet.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Que quedi clar que la Carme Valls no té res en contra de la Maria del Mar Bonet.
1: No,
0: de fet, crec que t'agrada bastant.
1: Al revés, m'agrada molt ella.
0: El problema quan em vas dir amb els records que et porta aquesta cançó.
1: Els records d'aquesta cançó, no vaig conèixer amb aquest estudiant en concret per la qual es va fer la cançó, que era en Ruano, però després van haver-hi... va ser una època en què, encara que vam ser valents, jo crec, per convocar i per fer i per continuar la lluita democràtica a les facultats, però vam passar molta por, eh? O sigui, i la por, perquè sabies que si per qualsevol cosa et podien detenir, i encara, a vegades, t'ho dic, quan passo per Via Laietana, passo per l'altra acera.
0: T'esgarrifa?
1: Sí. Perquè jo sabia d'estudiants que havien estat allà dintre, que se'ls havia... Estudiants, i en aquell moment, quan nosaltres vam convocar o vam fer aquesta lluita democràtica a estudiants, al mateix temps es van formar comissions obreres. I havíem tingut paral·lelismes i reunions conjuntes. I encara amb ells els hi feien unes pallisses molt més grans.
0: Clar, imagino que això genera una psicosi. No? Tu estàs a casa i de cop sents la porta...
1: Sí.
0: I potser era el veí que volia sal. Però t'acollones.
1: I després havien detingut companyes meves de curs i elles, doncs, potser el dia que les van... Recordo un cas i em va trucar mentre estaven detenint perquè jo visés uns amics i com que jo no estava en el seu grup, va pensar que jo era fàcil, però tots els telèfons estaven intervinguts. O sigui que, per tant, era una època en què vam viure... el goig de vos trobar la llibertat, però la por de que la llibertat anava acompanyada d'una repressió. I el fet de que la Maria Mar Bonet canta explica aquesta situació. Perquè no he trobat tampoc una música que em desagradés, simplement que aquesta em fa recordar la part de la repressió que vam viure.
0: A casa sabien que estaves ficada en aquesta política clandestina i perillosa?
1: Sí. Però ho van saber quan vaig estar als Caputxins, eh? Fins aleshores, no.
0: I què? Bueno, quina reacció van tenir a casa?
1: La reacció va ser dolenta en quant a classificar-me de perquè no m'hi hauria hagut de ficar, però també recordo que el meu pare era molt... Com que era molt religiós, creia que la gent havia de fer el que creia que havia de fer, fins que va arribar a fer com una declaració a principis, recordo... Ara estava jo estudiant a Madrid, em va dir, li va dir al professor que jo vaig anar estudiant endocrinologia. És que el professor deia, su hija me ha ido muy bien, perquè era el doctor Pozuelo, endocrinòleg. Y su hija me ha ido muy bien porque me ha organizado el servicio. Sí, sí, es que mi hija hay que dejarla suelta. Sí, aquesta frase, a mi hija hay que dejarla suelta, em va ajudar, també, perquè em va respectar. Em va respectar la diferència.
0: Que en aquella època ja és un gran què.
1: Exacte.
0: Sou de Barcelona ciutat? Et vas criar aquí a Barcelona?
1: Aquí mateix, sí. Molt a la vora dels teus estudis. Sí,
0: aquest barri.
1: Exacte.
0: I com era el carrer Casp, el barri, això als anys 50, que és quan tu et cries?
1: Sí, molt tranquils, però amb restes de guerra aquí. En les cantonades de Bailén, Ausiàs Marc i Bailén Casp, encara hi havia en les parets forats de tirotejos de la Guerra Civil, que no els van tapar. No els han tapat fins molt més tard.
0: I quan tu eres petita els podies veure.
1: Jo els podia veure i els vaig veure. I en certa manera hi ha coses curioses. Vaig estudiar en un col·legi de monges que està al carrer Bailén, que abans es deia Divina Pastor, ara es diu Madre del Divino Pastor, que resulta que els havia estat com un centre anarquista durant la guerra. I encara es pot veure en aquest moment, en les vigues de l'entrada, encara podràs trobar els noms de tots els anarquistes famosos durant la guerra. Els pots anar a visitar d'aquí una estona.
0: Mira, si voleu fer turisme de guerra civil.
1: Durruti, tots els anarquistes famosos escrits amb una lletra, perquè eren molt artesans, i no, això no està borrat. I les monges, jo crec que ningú mira cap amunt. Jo quan estudiava no mirava cap amunt, però ara ho vaig anar a veure perquè ho vaig llegir, que això existia, no? Bueno, era un barri tranquil, amb quan els jesuïtes aquí mateix, hi havia diverses escoles, i la meva estic contenta perquè era una escola humil, amb una franciscana, i ens vam poder relacionar bé amb la gent del barri.
0: I des de ben petita, quan et deien, Carme, tu de gran, a què et vols dedicar? Tu ja deies medicina?
1: Potser sí. Si tinc que dir que sí, des de ben petita. Perquè...
0: Però tens antecedents de metges a la família?
1: Sí, el meu pare era metge vascular.
0: Ah,
1: era
0: una
1: primer,
0: saga. Clar, els teus fills ara...
1: El meu pare era vascular, va ser el primer que va fer l'especialitat aquí, durant la Guerra Civil, precisament. Van inaugurar l'especialitat perquè van tenir que ajudar molts aviadors que havien anat a parar a la clínica Platón, i allà amb el doctor Martorell van fer la Societat d'Angiologia. I jo l'acompanyava als 10 anys amb algunes urgències, perquè en aquell moment no hi havia ràdio en els cotxes, i la meva mare deia, parla estona perquè no s'adormirà, perquè hi anàvem de nit.
0: Tu li foties la xapa, eh?
1: Llavors jo anava i ell m'explicava l'urgència. Jo aprenia que si haguéssim anat més aviat, el millor que la cama d'aquell senyor s'hagués salvat. I això ja vaig començar a entendre que això de la medicina anava en sèrio.
0: Clar, i així va anar creixent, no?
1: Jo ho tenia clar que estudiaria medicina.
0: I que series endocrinòloga?
1: No. Això ho vaig veure més tard. Jo vaig pensar en aquell moment que faria metge i, de fet, vaig començar fent pediatria. I tinc l'especialitat també de pediatria feta. Però en aquell moment es podia fer aquestes coses. Llavors, la primera nena que vaig tenir que discutir molt amb el cap de servei era una nena que ell em deia... També va haver-hi un tema de gènere, eh? El cap de servei em va dir, aquesta nena és lletja, i jo li dic, no, doctor, li passa alguna cosa, aquesta nena té una cara especial i tal, i llavors em va dir que no. Vaig anar a la biblioteca, vaig buscar tots els llibres que vaig trobar, jo aquella cara l'havia vist mentre estudiava, i sí, va resultar que era una nena que havia nascut sense tiroides. Havia una malformació congènita, que ara ja es pot detectar perquè fem aquella prova del taló, però en aquell moment no es feia aquesta prova encara, i aleshores no s'havia detectat i havia nascut
0: així. Clar, tots els camins et portaven al sistema endocrí.
1: Sí,
0: que entenc que tot
1: estava així.
0: El món de les hormones als anys 70 era un camp per descobrir.
1: Sí, hi havia molt poca gent i no hi havia... Me'n recordo d'un sol metge que feia endocrinologia pediàtrica a l'Hospital Clínic, i el cap de servei del clínic em va dir, la doctora Valls té raó. Llavors, el cap de servei no li va agradar gaire, però la nena li vam poder donar la medicació a temps.
0: Mira, i vas seguir formant-te, vas anar a París i a Madrid, i com ja ho van dir els Beatles, no? She's living home.

0: She's Living Home dels Beatles sonant al llapis de memòria de la metgessa Carme Valls, que aquest és un tema publicat l'any 1967. Concorda, Carme, per timings en aquesta època que marxes a lluny de casa a
1: estudiar? Sí, perquè, mira, vaig acabar la carrera del tot el 68 i aquí a Espanya van tardar una mica a arribar les cançons.
0: Tot arribava una miqueta
1: més tard. Jo vaig anar i aleshores ja vaig anar cap a París i després ja vaig anar cap a Madrid.
0: Primer París.
1: Primer París, després Madrid i després un temps curt a Suècia amb un professor de ginecologia endocrinològica, primer que va estudiar el professor Backstrom, que va estudiar el síndrome premenstrual i també em va ajudar a donar una altra mirada diferent sobre les hormones i el cos de les dones, i concorda en aquesta època. I sí, s'ha d'aprendre a sortir de casa i saber viure sola.
0: I com ho va portar la família? Tenies el seu vistiplau per fer...
1: Quan ja vaig acabar la carrera, sí.
0: París estava més lluny?
1: Sí, però...
0: Tot estava més lluny?
1: Tot estava difícil, però...
0: I el fet de ser dona, també.
1: També, tot era que t'he dit així. Però bueno, ja et dic que el meu pare, i la meva mare li va costar més, però va entendre que les dones, com en els homes, se'ls ha de deixar lliures per poder fer el que vulguin fer en el seu camí de vida. I al final, quan ho va veure com l'anava fent, que encara ho va poder viure un temps, encara que el meu pare va morir jove, per un tema mèdic també, però va poder-me dir que estava content de que jo estigués fent medicina d'aquesta manera, diferent.
0: I en aquestes estades, sobretot a París, més enllà de la part acadèmica, vas aprendre molt de la vida?
1: Vaig aprendre que eren molt iguals els estudiants d'Europa. O sigui, em vaig comunicar amb altres estudiants perquè tenia curiositat, després de Nanterre, de lo que havia passat el maig del 68, i jo vaig anar al 69, què havien fet els estudiants després? Perquè van fer una revolució, semblava, ideològica, però després no va passar res, no va canviar gran cosa, malgrat la imaginació en el poder, tot el que van dir, no va passar. I vaig donar-me en compte que havia passat com aquí, que era el descontent de molta gent sobre... Allà no tenien una dictadura, allà era un país, figurava lliure i laic, no? Però que hi havia un descontent de fons en la mateixa manera com fèiem la ciència, en la manera en què estudiàvem, amb el que podíem llegir, amb el que podíem publicar, que també el tenien els francesos, els italians, etc. O sigui que ens semblava molt els estudiants d'aquella època amb els sentiments i amb el que denunciàvem de la burgesia. Bueno, era l'època dels situacionistes, que eren uns senyors que deien que estàvem en una societat de l'espectacle. Si veiessin el que passa ara, passa que ja estan tots morts, estarien, però eren uns denunciant el Guy Debord i tots aquests, però denunciant que vivíem només per l'espectacle.
0: I, de fet, quan tornes, tu continues ficada en política, comences a fer política activa, i a l'any 97-98 passes a ser diputada al Parlament de la Generalitat.
1: Bueno, va ser el 99.
0: Amb el PSC?
1: Amb el Pasqual Maragall, que ens va demanar unes quantes persones, que no érem del partit, però érem properes, que vam fer una associació que es deia Ciutadans pel Canvi. I no vaig ser militant del partit, però vaig ser propera i ell ens va deixar ser, doncs, participar activament en un canvi que volíem fer a Catalunya en aquell moment. I sí, des del 99 al 2013 vaig ser diputada.
0: El 2003?
1: 3. 2009-2003, primera legislatura, 2003-2007, la segona. Vaig
0: estar
1: amb ell fins que va plegar el Pasqual.
0: Era tan genial com diuen en les distàncies curtes, el Pasqual?
1: Sí, i en les distàncies curtes i amb la mirada llarga. Ell tenia una mirada federal molt clara de lo que necessitava aquest país i jo crec que continua fent falta aquesta mirada, i el que és curt és la mirada d'algunes persones que no la veuen així, i que no entenen que les autonomies no són reines de taifa, sinó maneres de col·laborar molt adequades a cada territori, però coordinades entre si, ho estem veient encara, i el que ens fa falta és una mirada federal, i el Pasqual Maragall la tenia.
0: Mantens contacte amb la família, saps com està?
1: Bueno, sé que no està bé, però continua viu, i que molt ben cuidat per la seva filla.
0: Sí, tu com a diputada vas viure a l'oasi català, que en deien, no? Que en principi tot anava molt bé, tot estava molt tranquil. També vas viure el sorpasso, no?, de Maragall a Pujol, després de 20 i tants
1: sí,
0: anys.
1: Vaig viure-ho en primera persona i vaig viure l'Estatut. I vaig defensar el dret a la mort digna dintre de l'Estatut a Madrid. Sí, i vaig viure'l.
0: I també hauries d'estar en aquell Parlament quan el Pasqual va dir allò de vostès tenen un problema que es diu 3%.
1: Sí, estava a la fila de darrere.
0: Que es valia un Cristo allà.
1: Impressionant. Sí, estava allà.
0: I al final tenia raó, eh?
1: Exactament.
0: Doncs, Carme, hem arribat al final del teu llapis de memòria i has de decidir amb què tanquem. Podem tancar amb el cant de la senyera, que és música de Lluís Millet i la lletra de l'avi del Pasqual Maragall, o podem tancar amb l'orquestra del Titanic de Sabina i Serrat. Clar, són dos duets molt potents, un més clàssic rock que l'altre. Tu decideixes.
1: Jo, de veritat?
0: Home, i tant, és el teu llapis de memòria.
1: Després del meu llapis de memòria, no sé què dir-te, eh? Sí.
0: Has de decidir.
1: Anem amb el Titanic, eh? Potser.
0: Doncs acabem amb el Titanic de Sabina i Serrat. Al final t'has quedat amb aquesta que...
1: Bueno, perquè la senyera ja és el clàssic que cantàvem en una època determinada, però aquesta és més íntima, el Titanic.
0: Aquesta et connecta a l'actualitat?
1: Sí.
0: Això ho escoltes
1: sí,
0: encara, eh?
1: Sí, jo l'escolto encara.
0: Sí, bé, del bé. Serrat i Sabinista...
1: Del Serrat i Sabinista ho soc. Em posen de bon humor.
0: Carme Valls, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Molt bé, un plaer també i veure que prepares tan, tan bé els guions del programa,
0: molt.
1: Eh?
0: Un equipàs que són bueno, l'Amparo Pérez...
1: Us felicito a tot l'equip.
0: I l'Aitana Romà a la producció, el Víctor Valero a la tècnica, la Noemi Pérez a la web i un servidor que us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més. Us quedeu aquí amb el duo Sacapuntes, Sabina i Serrat.
2: Imaginava un mar donde muere.
3: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Amb Jordi Manau.
4: Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. La juez que investiga la llegada masiva de migrantes a Ceuta inicia las primeras diligencias y cita como testigos al presidente de la ciudad autónoma y al dimitido jefe de gabinete del delegado del gobierno. Isabel Vega, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la magistrada escuchará al presidente de la ciudad autónoma como testigo el 30 de septiembre y a Gonzalo Sanz, recién dimitido como jefe de gabinete del delegado del gobierno, el día 1 de octubre, cuando también declarará el jefe de la policía local de Ceuta. Se acuerdan además una docena de diligencias, como solicitar a la policía y el CNI un informe de análisis biométrico de los supuestos gendarmes de paisano grabados en la frontera guiando a los inmigrantes, así como informes tendentes a su identificación. Recaba además de organismos policiales y militares toda la información y alertas que manejasen sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta, igual que libra comisiones rogatorias y órdenes europeas de investigación a empresas como Meta, Google, TikTok o Apple para que conserven y envíen los datos de las cuentas en redes sociales que convocaron o agitaron esa entrada masiva en la ciudad autónoma.
4: Un nuevo estudio ofrece datos sobre el tiempo que pasan niños y adolescentes delante de una pantalla. Casi el 70% de los niños y adolescentes en España superan los 120 minutos diarios, el límite recomendado por la OMS. El estudio, María Majabacas, lo ha realizado la Fundación Gasol.
6: Sí, buenas tardes. Los niños y adolescentes están pegados a las pantallas 3 horas y media al día, que en el caso del fin de semana llega hasta 5. Y el peor dato lo registran los chavales de 15 años, precisamente los que se examinan de PISA este año con tan malísimos resultados. Santiago Gómez es director médico de la Fundación Gasol que ha realizado el informe.
7: Para cuarto de la ESO, en el extremo opuesto, nos vamos a la friolera en pasos 2022 de casi 300 minutos al día dedicados al uso de pantallas, lo cual es muchísimo.
6: Y un dato también llamativo, a entornos económicos y sociales más desfavorecidos, más abuso de pantallas.
4: Hoy la presidenta de la Comisión ha anunciado una iniciativa para vetar las redes sociales a los menores de 13 años en toda la Unión Europea y permitirles el acceso con restricciones hasta los 15 años. Es hora de que Europa actúe, ha dicho von der Leyen durante el debate sobre el Estado de la Unión celebrado en el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Se conocerán todos los detalles en una rueda de prensa este jueves. Los meteorólogos avisan de tormentas que entre esta tarde y la próxima madrugada se van a formar cerca del Mediterráneo y pueden descargar con fuerza. Chelsea González.
8: Pendientes sobre todo de Cataluña y la Comunidad Valenciana, donde podrán caer más de 40 litros por metro cuadrado en apenas una hora, con granizo y fuertes rachas de viento. La inestabilidad se extenderá también a Baleares y Murcia, con avisos naranjas y amarillos, y habrá que vigilar zonas de Albacete, Cuenca y Teruel. Durante la madrugada las lluvias seguirán siendo muy intensas y existe riesgo de inundaciones y riadas locales en Cataluña. En el Cantábrico también se esperan algunos chubascos y bajarán las temperaturas. A partir del viernes la situación irá mejorando y el fin de semana recuperaremos la estabilidad.
4: Hay más noticias que repasamos ahora en la SER.
3: SER Catalunya.
9: Bona tarda. A aquesta hora a Lleida encara no consta cap detenció respecte a la baralla multitudinària que aquesta matinada ha acabat amb 5 ferits, 4 d'ells per arma blanca. L'alcalde Fèlix Larrosa assegura que vol frenar aquests episodis, que vol acabar amb ells, i per això avança a dilluns la Junta de Seguretat del municipi.
10: No es pot admetre de cap de les maneres, no puc admetre de cap de les maneres és que les diferències se dirimeixin a cop de bastó en una plaça de la ciutat.
9: Des de l'oposició, Junts demana un dispositiu especial contra les armes blanques. Mercè Marc.
11: Perquè per Violant Cervera, la portaveu de Junts, no es tracta de fets aïllats, demana per Lleida un dispositiu similar al Pla d'Aga desplegat pels Mossos a Barcelona per detectar i retirar armes blanques de l'espai públic.
12: En la implantació d'un Pla d'Aga per poder detectar totes aquestes armes blanques. Demanem la màxima contundència i que quan s'identifique a les persones que formen part d'aquestes baralles, doncs l'Ajuntament es personi com a acusació particular.
11: De moment, aquesta hora no ha transcendit si els Mossos ja han detingut alguna de la dotzena de persones implicades, totes del col·lectiu pakistanès, que s'han barallat amb pals, matxets, catanes i ganivets.
9: I a Barcelona, l'Ajuntament, tota l'oposició de l'Ajuntament, de Vox, els comuns, passant per Junts o el PP, s'han aliat per obligar Jaume Collboni a comparèixer al ple com a mínim un cop l'any. I és que aquests partits es queixen que l'alcalde no compareix cada vegada que se li demana explicacions de manera formal per alguna qüestió.
13: No es pot amagar només darrere les fotografies. En lloc de voler optar per compareixer, ha optat per desaparèixer.
14: Només així es governa la ciutat, no amagant-se, sinó donant la cara i arribant a acords.
15: Ara com ara, moltes vegades no sabem ni què pensa.
16: Governar comporta anunciar, decidir i gestionar, però també explicar, sotmetre's al control de l'oposició i assumir responsabilitats.
17: Rara es la vez que estamos de acuerdo todos los grupos políticos, pero creo que lo que se ha pedido hoy es de sentido común.
9: Doncs aquests són els responsables de tots els partits que han demanat a Jaume Collboni que comparegui al ple com a mínim un cop l'any. Són les 4 i 5.
4: Empieza la ventana. Seguimos pendientes de cualquier novedad y la contamos con Francino.
18: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
19: Hola, esto te interesa.
20: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
19: ¿Y lo del sorteo?
20: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
21: Sabemos que hay aficiones de las que nunca te vas a aburrir, como descubrir nuevos destinos. Reserva ya tu viaje del Imserso con Halcón Viajes, agencia acreditada con todos los servicios incluidos, circuitos culturales, viajes a costas e islas y mucho más. Reserva ya y no te quedes sin tu plaza. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
22: Si crees en el planeta, si Estabón es tu colchón, porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
23: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
24: Soy Pedro Piqueras y para cuidar tu memoria te aconsejo tomar The Memory con DHA que contribuye al funcionamiento normal del cerebro. Recuerda, The Memory.

0: más un gol. La Ventana, con Carles Francino.
1: Cadena Ser y Ser Catalunya. El so de la vida. A la Cadena Ser y Ser Catalunya, el balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Tres quarts de set, Joan Bofill, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Anna.
0: Que estrany, no? Estava dubtant si dir 6:45 o 3:45.
1: 6:45, com es diu l'hora en català?
0: 3:45, ja ho sé, però clar, estem descol·locats.
1: Justament avui, que celebrem els 50 anys de la primera televisió de futbol en català.
0: Fem-ho bé. És que avui, com esteu comprovant, el balcó comença abans, que tenim una tarda molt especial.
1: Al Camp Nou, en una estona el Barça rep el Racing de Santander, ja ho sabeu, però pel món de la ràdio aquesta no serà una jornada més, un partit més, perquè pel futbol en català és un dia molt especial. Aquesta sintonia...
2: El Betis Jugues Barça amb Sique Rodríguez presenta la següent alineació. Albert Bermúdez, Gil Solà...
1: El que escolteu cada vegada que hi ha partit, el Betis Jugues Barça d'aquesta casa, es fusionarà amb aquesta altra.
2: TDT. Endavant, Ricard Torquemada.
1: La TDT de Catalunya Ràdio, els dos programes fan una missió conjunta de la prèvia per fer el gran homenatge al pare de les retransmissions en català, Josep Maria Puyal. Celebrem que fa 50 anys Puyal va fer possible això.
3: Ràdio Barcelona. Els hi oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
4: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar
1: aquesta, la primera transmissió de futbol en català de la història,
0: de Joaquim Maria Puyal.
1: De Joaquim Maria Puyal, que va marxar després a Catalunya Ràdio, des d'aleshores mig segle de narracions a les ràdios catalanes.
0: Avui condueixen la prèvia del partit el Sique Rodríguez, el Que t'hi jugues, i en Ricard Torquemada, presentador de la TDT. Estaran rodejats dels periodistes de les dues ràdios. Al Camp Nou ja en tenim un d'ells, un imprescindible que sempre hi és. És en Jordi Martí, cap d'Esports de Ser Catalunya, preparant aquest programa especial. Jordi, com estàs?
5: Doncs molt bé, molt bé. Mira, ja començo a estar una mica emocionat.
0: Què vols dir, que no estaves abans?
5: A mesura que va acostant-se l'hora del programa conjunt, aquest que heu explicat entre
0: nosaltres...
5: Home,
0: és que en Franzino porta estona ja, diríem que hem fet...
5: I en Franzino ja portava una estoneta.
0: Sí.
5: I aleshores saps què passa avui, Anna, que jo crec que avui ens emocionarem. Perquè no vull, diguem-ne, explicar totes les persones que desfilaran a partir de les 8 i fins a un quart de 10, però sobretot hi són també, per exemple, els protagonistes o alguns dels protagonistes que van fer possible aquella primera transmissió el 5 de setembre de l'any 76.
0: Com avança'ns alguna cosa. Ja et dic que el Franzino ha anat fent, ha tingut en Flaqui, ha tingut també l'Eduard Boet, però detalls els tens tu, que ets allà.
5: Mira, el president Laporta hi serà. Alerta pels nostres oients, el president Laporta hi serà. El conseller d'Esports també hi serà. I després en Puyal, en una entrevista que va concedir a Ràdio Barcelona l'any 1985, va dir que aquella primera transmissió va sortir pel coratge del director, Manuel García Terán, pel seu lideratge i després per la necessària col·laboració i complicitat del senyor Jordi Mir, que li va aportar tots els criteris lingüístics.
0: Ah, interessantíssim, a més, aquesta figura, d'en Jordi Mir.
5: El sentirem.
0: Ah.
5: El sentirem. És una persona gran, però el sentirem. És un dels nostres convidats. I després, també en aquella primera transmissió, hi va ser molt important la figura de Joan Granados, que era el secretari general del Barça i també es va sumar a aquella primera transmissió amb gran entusiasme. I finalment també una institució com la Caixa, que permet els cigronets. La Caixa ja aleshores.
0: Clar,
5: i fins avui...
0: Això ho deia l'altre dia l'Antoni Bassas, no? Que la Caixa estava darrere,
5: sí,
0: de tot, constantment, era
5: tu
0: la publicitat.
5: Tu vaig sentir que ho deies, tu vaig sentir que t'ho explicava, vaig sentir que el programa que em va ser preciós. I d'altra banda, Manuel García Terán, que en aquella mateixa entrevista diu: a Ràdio Barcelona ja ha començat tot. I home, una mica de raó la té. I si vols, jo tinc aquí un parell de persones que són imprescindibles perquè les coses surtin bé. No sé si em dones permís perquè...
0: Home, i tant, qui tens?
5: Pere Bernal, què tal? Bona tarda.
6: Què tal?
5: En Pere Bernal, pel conjunt dels nostres oients, és el nostre cap de missions.
0: Pere Bernal,
5: feina...
0: què faríem sense ell?
5: Un crac.
1: És la primera vegada que Pere Bernal
0: parla per
1: la ràdio?
0: No, Pere Bernal ens en vam emportar un dia
1: en una botiga de ràdios antigues.
0: De ràdios.
1: És veritat.
0: Pere, t'encanta això de ser entrevistat, oi?
5: Home, sí que li encanta, i ara te'l passo perquè puguis xerrar amb ell i preguntar-li una mica per la logística aquesta que hem muntat, Anna?
0: Vinga, després
6: posa-t'hi.
0: Hola,
6: Anna, què tal?
0: Pere Bernal, com es fa?
6: Com estàs?
0: Jo sé que per tu és el pa de cada dia, fer dúplex, però a vegades fem... Nosaltres diem dúplex entre Ràdio Barcelona i Ràdio Madrid o un convidat que estigui a Ràdio Galícia. Avui,
6: el
0: creuament...
6: Avui és més d'un dúplex.
0: És més d'un dúplex.
6: Perquè dúplex se suposa que és a dues bandes, però avui tenim unes quantes bandes més, perquè ens hem coordinat entre el set que tenim aquí muntat a la llotja, els estudis de Catalunya Ràdio, els estudis de Ràdio Barcelona... I a més hem de sumar també a les cabines de premsa de Ràdio Barcelona, de Carrusel Deportivo i de Catalunya Ràdio. O sigui que crec que ens hem coordinat molt bé. Dic crec perquè això ho sabrem d'aquí una estona.
0: Quan dius crec és que has de tenir una connexió directa amb els tècnics de Catalunya Ràdio.
6: Exacte. Per poder emetre conjuntament un programa que s'emeti dues emissores i no passin aquelles coses que passen dels acoples ni coses d'aquestes.
0: Clar, per exemple,
5: Anna,
0: digues,
5: també,
0: digues.
5: A veure si els hi podem fotre un quàntum, si es despisten. A veure si els hi podem...
0: fer un intercanvi de material, Pere Bernal.
5: Prou. No, ara, escolta,
0: prou.
5: I ara també vull que saludis, Anna, amb el teu permís.
0: Sí.
5: Tenim dos minutets encara?
0: Sí, digues.
5: Vols saludar l'Albert Bermúdez? L'Albert Bermúdez és el narrador. És el nostre narrador en el que t'hi jugues Barça. I, home, ell és l'hereu d'aquests 50 anys. Això va començar amb en Puyal i avui el testimoni, 50 anys després, el defensa, el llegat d'en Puyal, el defensa l'Albert Bermúdez, que ja t'escolta.
0: Bermú, com estàs? Jo ara, quina responsabilitat, això que t'acaba de dir en Jordi.
7: Sí,
0: reculls el llegat de Joaquim Maria Puyal.
7: És que, mira, ell es va inventar una pila o va adoptar una pila de conceptes anglesos, no? Que si flag kick directe, que si orsai. Jo, referent a avui escoltar-me a mi al lloc de Puyal, el terme, l'anglicisme que s'hauria d'adoptar és downgrade, no? Jo hem tirat cap avall, clarament, netament.
0: Netament, no diguis això. Escolta, deixa'm saludar també. I l'incorporo aquí en Manel Fuentes, que s'ha passat molt futbol, que ha treballat, que també va treballar amb en Puyal. Manel Fuentes, com estàs?
8: Doncs molt content, perquè jo era un oient de Ràdio Barcelona quan el Quim estava locutant des d'aquesta casa, Futbol en Català, i de fet m'enregistrava casets de la final de la Recopa del 82, que em sabia els gols de memòria, el de l'Urruti t'estimo que recordava el Francino fa un moment amb l'Eduard Boet, i clar, jo crec que és un dia molt important, perquè crec que l'obsessió del Puyal no només era fer transmissions en la nostra llengua, sinó al mateix temps fer un producte excel·lent. És a dir, que no, la gent no consumís futbol en català només per ser una cosa folklòrica, sinó per ser una gran retransmissió. I crec que després d'ell han passat grans exemples i crec que Ràdio Barcelona segueix sent una molt bona transmissió, igual que la del Torquemada, els companys de RAC1. És a dir, crec que hi ha molta gent molt bona que ha seguit un llegat i que avui per avui ja estem parlant del futbol en català com una cosa no només normal, sinó com una cosa molt ben feta. I crec que això és un segell de país.
0: No se'ns ha escapat que dius en Quim.
8: Sí.
0: El mestre Puyal, Joaquim Maria Puyal, Manel Fuentes diu en Quim, que és Jordi Martí, t'ha agradat això, eh?
8: Bueno, perquè ens seguim veient, diguéssim. Clar.
5: Pertinent.
8: Ens seguim veient, sí.
0: Fuentes, tranquil·litza'm, Bermú, que ara deia que té aquesta impressió de...
8: Ja li he dit que no. De fet, ho he dit d'una manera soterrada, però el que vinc a dir és que jo us escolto moltes vegades i el que t'hi jugues, Barça, jo crec que és molt una transmissió molt divertida. És a dir, jo crec que no podem aspirar a reproduir malament models que ja han existit. Crec que tothom ha de fer un model propi, però crec que està molt treballat i sobretot que jo m'ho passo molt bé amb ells. O sigui que... quan comparteixen una cerveseta i tot allò que fan, jo m'ho passo molt bé.
0: Bermú, per al·lusions, què?
7: Manel Fuentes ha dit això, eh?
8: Perquè és veritat, clar.
7: Sí, tu, mare de Déu. Ara mateix estic més vermell ja que en tot el que porto de dia. No, espectacular, moltes gràcies, coi.
8: Pensa que aquesta feina, que ha canviat molt, perquè nosaltres tenim molt accés als camps i, per tant, podíem entrevistar jugadors, podíem viatjar amb l'equip, però és una de les etapes més exigents de la vida per mi, però també una de les més felices. És a dir, jo vaig aprendre molt i crec que de tots els mestratges que he pogut tenir entre Sardàs, Puyals i demés, crec que de tots em quedo, o crec que continuo aplicant moltes coses de l'escola Puyal, perquè allò que ens deia i allò que ens exigia per fer, doncs al final era buscar l'excel·lència d'un producte.
0: De les més felices, dius?
8: Jo crec que sí, és a dir, era molt exigent, però també era molt, molt feliç de dir, hòstia, hem superat aquest repte, hem pogut fer aquesta transmissió així de bé, hem pogut tenir aquesta entrevista. És a dir, cada dia era un repte que no sabies com acabaria el dia i era hi havia un punt de patiment.
0: Però també perquè, veies clar, digues.
8: Que el resultat era excel·lent.
0: Clar, tu ara, està bé que diguis això i recordis aquesta etapa esportiva. Jordi, tu ara ets cap d'esports, però tu també has fet informació general, diríem. Has estat en els dos mons. No sé quin món és més feliç, més estressant per tu.
5: No sé, cadascun té el seu atractiu, no? El que passa és
8: que... Digues clarament que és el futbol.
5: No, home, perquè, escolta, jo fent... també m'ho vaig passar molt bé fent informatius. Al final fa ràdio.
8: Uf.
5: També et dic una cosa, també trobo que és bo... Hi ha un moment que dius, ostres, doncs mira, faig el salt a l'altre costat. I jo crec que això també està bé. Canviar-ho, al final segueixes fent ràdio. No? I et motiva la ràdio...
8: Jordi, fixa't quina bona escola és la ràdio esportiva, i concretament la ràdio esportiva en català.
5: Sí.
8: Perquè hem hagut de fer entrevistes amb un tio que volia marxar, que no tenia... Que amb dos paraules havies de treure un titular. I crec que això, després aplicat a la política, també és molt útil.
5: Doncs és veritat, hi ha molts casos. En el moment que entra mig Japó està entrant, o mig Corea, no t'ho sabria dir, estan entrant a l'estadi del Futbol Club a Barcelona.
0: Bermo, a tu, d'aquests dies, jo t'he vist molt feliç narrant. Avui també, dèiem, és un dia especial, però del mestre Puyal, que mira que hem sortit tots aquests dies explicant que era per nosaltres en Quim, que diu en Manel Fuentes,
8: sí.
0: què és el que tens molt present quan ja estàs narrant d'en Quim?
7: Jo crec que, o sigui, si alguna cosa d'ell en traiem, és que ell és capaç de pintar de full en blanc, per dir-ho d'alguna manera. I crec que possiblement el que més intento veure al davant és un full en blanc amb possibilitats. És a dir, no intento copiar res, no intento fixar-me en res, sinó que crec que d'ell el que intento aprendre principalment és que davant teu hi tens un full en blanc i el pots pintar com vulguis. I això em sembla una manera de, fins i tot d'entendre molt la vida, i principalment es pot treure d'històrics i professionals com ell.
0: Clar, a mi m'han mirat, ara que deies això, Fuentes, que havies de treure el titular en res que gairebé no podies pensar. Ah. És un aprenentatge que jo sempre m'admira de la gent que heu passat o que esteu al món dels esports.
8: No, és que, vull dir, s'està sortint del camp Ronaldo, que l'acaben d'expulsar, endavant Manel Fuentes. Clar, i tu en aquell moment tens un tio que no vol parlar amb tu i li has de treure dues paraules, però no pots enrotllar-te molt perquè si no marxarà. És a dir, amb poques paraules has de treure el suc d'aquell moment per donar el millor titular als oients que t'estan escoltant. I això és, fa que estiguis amb tots els sentits posats per fer una bona feina.
0: Com te n'anaves a casa després dels partits?
8: Home, hi havia dies que fotut, hi havia dies que molt content i tots els dies molt cansat, això sí.
0: Clar. Digues, Jordi Martí.
5: No, Anna, deixa que incorpori, amb el teu permís, el psiqui a la conversa.
0: Home.
5: El director del Que t'hi jugues Barça, i avui protagonisme en aquest...
8: Sí.
5: Ja t'està escoltant, Anna, deixa'm preguntar-li... Estàs molt tranquil, psiqui, estàs nerviós?
0: Que bé.
9: Quedarà malament que ho digui, però és el dia que estic més tranquil des de que treballo a la ràdio.
0: Home, i això? Sí,
9: estic fins i tot preocupat. Mira, crec que és com que porto uns dies amb problemes de veu, em vaig quedar sense afònic totalment el dijous passat i l'he recuperat afortunadament per entrevistar Eric García l'altre dia al Que t'hi jugues, i ara aquest especial, estic tan preocupat per la veu que gens nerviós per la resta.
0: Això és perquè li passaràs la pilota a en Torquemada, vols dir?
9: Porto una bossa tan carregada de medicaments...
5: Una farmaciola.
9: Sí, que em podria fer milionària, depèn de quina discoteca de Barcelona.
0: Escolta, sí que...
9: I una curiositat, digues. Porto unes pastilles de clorat de potassi.
0: Ah, són les millors,
9: són
0: les
9: blanques petitetes.
0: Sí,
9: que
0: molt mal gust, però molt bones.
9: Se les prenia sempre el Puyal, abans dels partits.
5: Fixa't.
0: Veus?
5: Ves per on?
0: Escolta, no, et preocupa la... Però sí que et preocupa que us combineu bé, diríeu, sou boníssims els dos al front dels vostres programes, però et preocupa donar-vos a pas, no trepitjar-vos, aquestes coses que no acostumem a fer, el de fusionar-nos amb un altre programa?
9: Al final la ràdio es clima i deixa fluir. Hem treballat super a gust amb el Ricard Torquemada, també amb el Bernat Soler, amb l'equip de Catalunya Ràdio, és així, fantàstic, respectant-nos amb sensibilitat, i ara és qüestió de... Ens hem preparat bé i, com diria Cruyff, sortir i gaudir.
0: Que els mons estan creuats, eh? Bernat Soler va treballar en aquesta casa, a Ràdio Barcelona.
8: Bueno, quan jo feia sí. les transmissions amb el Puyal, clar. Coincidia amb ell de viatge que anàvem a l'Izquierdo fent les transmissions de la SER, de SER Catalunya.
5: Vols que el fem venir? Vols que el fem venir?
0: Va, fa un minut, sí, va, que a mi m'encantaria saludar. Va, fer-li un crit.
9: El vaig a buscar, que el Jordi està fent prou d'inalàmbric. Té micròfon autònom, que diria el Puyal.
8: Si hi ha algunes sorpreses de les que posareu a la Transmi, i és un dia com per agafar el retolador també perquè algú signi alguna cosa, eh?
0: Ah, què dius?
8: Bueno,
0: ja,
8: jo crec que serà un repàs sentimental molt potent.
0: Home, i tant. On estaràs tu, Manel?
8: Jo estaré pendent de la ràdio. Us escoltaré des de SER Catalunya.
0: Des de SER Catalunya, això. Què faràs? Escolta, és que és molt fàcil la pregunta. Què escoltaràs? Un o l'altre, com que estan fusionats, quedaràs bé. Els dos, clar. És el dia que pots quedar millor del món. Digues, Jordi Martí.
5: Ja el tens aquí, el Bernat Suell, te reclamaves. Escolta'm, és cantera nostra, és categories inferiors de Ràdio Barcelona.
9: Bernat Suell... Ja marxo, però has vist? El Jordi Martí fa de micròfon autònom i jo de productor per a que el Bernat de la competència... la competència RAC1. El Bernat de Catalunya Ràdio entri al balcó de SER Catalunya amb tu.
0: Això és meravellós, sí, que gràcies. Sí. Bon programa. Bernat Suell.
5: Aquí tens el Bernat.
10: Home, Anna Puigvoltes. Bernat Suell,
0: quants anys.
10: Ens hem anat trobant, veient...
0: Sí. Sí, a vegades pel barri, i jo deia... Sí, és que tu vas... Sí. Recordàvem els teus inicis aquí. Sí. Jo encara no hi era, de fet. Hi eres tu i jo encara no havia entrat. Ets feliç avui, eh?
10: Sí, estic contentíssim. Jo faig molta bandera i reivindico molt l'origen. Al final, això és com quan els jugadors del Barça que surten de la Masia... oi que tothom sempre ho diu, i ells també, doncs jo també, i a més que formar part de la cantera de Ràdio Barcelona és formar part d'un estel, un estol de figures espectacular, vull dir que, quin orgull.
0: Doncs fes-li una abraçada també, el Bermo, que ja hem vist que tots esteu com molt tranquils, molt serens, en Bermo és el que està una mica més així acollonit, no, Bermo, que... Que tens el Bernat... Ja està tancat, no? Vinga, us he de tancar, perquè nosaltres hem de començar al balcó, que hem fet aquesta prèvia de la prèvia. O sigui que, Bernat Suell, que vagi molt bé el programa avui.
10: Molt bé, vinga, doncs.
0: Una abraçada.
10: Ei, Manel, quan tornes a venir a un partit?
8: Quan vulgueu, ara a València. Jo ja et seguia quan anaves amb l'Izquierdo fent això amb la SER.
10: Home, i tant, sí, sí.
8: I ara ja saps que sóc un addicte vostre.
10: Sí. Molt bé, Manel.
8: Doncs, una abraçada, bona feina.
0: Bernat Suell, una abraçada, Manel Fuentes, una abraçada. Ens veiem al Parelles de Fet d'aquí i res. I Jordi Martí, una abraçada també pel Pere Bernal, que vagi bé. Ell està al mando de tot, que funcioni bé. Bermo també, que ja crec que està fent feina. Disfruteu molt, de veritat.
5: Gràcies, Anna.
0: Que sigui una abraçada. Un bon dia.
5: Adéu. Esperem que sí, segur que sí. Adéu-siau.

0: cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: 7:03, aquesta és l'hora, amb 3 minuts de retard, que comencem habitualment al nostre balcó.
2: I el que volem fer avui és posar el focus en un problema que està afectant, i molt, a milers de dones menopàusiques i també a moltes persones trans. De fet, ho hem anat a comprovar a diferents farmàcies.
1: En aquesta farmàcia de Carolines us està faltant tractament hormonal?
3: Sí, des de fa mesos falta el Bijuvia, el Lanceto i l'Oestraclin n'hi ha, però molt a cuentagotes.
4: Sí, des de fa uns mesos hi ha alguns medicaments que no arriben.
5: Sí, a la nostra com a moltes, és una pena, però sí, no hi ha distribució.
1: I algunes s'ha desesperat molt, perquè clar, els símptomes són terribles.
5: Clar, el problema és que venen a demanar-ho, no tenim, intentem buscar alternatives, que clar, també s'agoten, amb la qual cosa han d'anar directament al metge, a que bueno, doncs potser hem de fer un canvi de tractament.
1: Com ho entomen les clientes quan no n'hi ha? Se'n van a una altra o et demanen fórmula magistral? Què feu?
3: No, el problema és que fan la peregrinació per totes les farmàcies buscant. Tenim un programa que entre nosaltres demanem els medicaments, però aquest tipus no n'hi ha res. Clar, jo de seguida li dic que vagi al seu ginecòleg, que busquen alternatives, però és que el problema és que no n'hi ha alternatives. I clar, com és un problema de dones, sembla que no és important.
2: Com que és un problema de dones, no és important. Avui al balcó parlem del desabastiment de tractaments hormonals que pal·lia els efectes de la menopausa i que ajuda a fer el trànsit de les persones trans.
1: Per què no arriben aquests medicaments? Amèlia García Miranda és vocal del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Bona tarda, Amèlia.
6: Hola, bona tarda.
1: Per què no arriben? Què està passant?
6: Bueno, a veure, el problema és, bueno, el problema de la manca de medicaments, vale? No, per desgràcia, no és un problema que hagi començat ara i no només amb aquests medicaments en concret. No és un problema nou i afecta a tot arreu, pot ser des de problemes de producció, des de problemes de la fabricació, escassetat de la matèria prima, polítiques de preus de medicaments. En aquest cas, segons el laboratori, és un problema de producció, de la producció del que més, el primer que va saltar va ser l'Enfeto, que és aquest, que a partir d'aquí han anat caient tots els altres medicaments que tenien aquest principi actiu. Però principi actiu n'hi ha, Es podria, una solució seria, mentre no trobem, no n'hi hagi subministrament, formular. El que passa que s'hauria autoritzat, s'hauria de fer una autorització excepcional, però es podria formular aquest medicament.
1: Clar, el que entenc jo, i a més llegíem l'explicació de Gedeon Richter, que és la companyia que el fabrica, doncs diu això que deies, que la demanda ha augmentat moltíssim i que, per dir-ho ras i curt, que fan curt, que no n'han fet prou.
6: Bueno, sí, és evidentment, és com tot, la demanda potser sí que ha augmentat, jo no et dic que no, ¿vale? Perquè al final sí que sembla que la demanda hagi augmentat, perquè clar, com és una manca a Catalunya i a Espanya generalitzada, doncs tens la peregrinació. Jo, per exemple, jo a l'oficina de farmàcia on treballo, a la meva oficina de farmàcia, realment sí que tinc les pacients de centre, però vas veient més pacients que van passant. Hi ha hagut augment de demanda i diuen que això que no dona a l'abast, però aquí també hi ha un problema de producció.
1: És un medicament que es dona, que recepta la Seguretat Social?
6: Sí. L'Enfeto és un medicament que està financiat per la Seguretat Social. A més, és un tipus d'estradiol que funciona molt bé a la dona menopàusica perquè, per la seva forma farmacèutica, que diem nosaltres, és un medicament que és un pulveritzat que et poses a la pell i això què fa? Afavoreix que no n'hi hagi pas hepàtic, que vol dir menys contraindicacions i menys risc de trombosi.
1: Clar.
2: Però t'anava a preguntar que en el cas d'aquesta alternativa, per exemple, la fórmula, llavors això entenem que sí que seria amb un cost més alt, no?, pels pacients que no troben això que els entra per Seguretat Social.
6: A veure, el cost pujaria una mica, però clar, sí, també, evidentment, nosaltres des de les oficines de farmàcia sempre adrecem al pacient que vagi al metge per trobar l'alternativa. Clar, si aquesta fórmula l'autoritzessin que estigués financiada pel sistema de salut, aleshores sí que pujaria una miqueta el preu, però seria un preu pagable. El problema que n'hi ha és que molts d'aquests medicaments que n'hi havia també que han anat caient per manca de subministrament, no per desabastiment, sinó més bé per marca de subministrament, com l'estraciclin, que aquests sí que no han arribat perquè no tenien tanta demanda i al caure un altre a l'enceto, doncs clar, ells han tingut més demanda i aquests van servir poc a poc, vale? Parles amb el laboratori i van servir. Què passa? Que clar, que evidentment el cost seria superior a l'enceto, però no seria com un privat, perquè per exemple, hi ha medicaments d'aquests que abans trobàvem que no estaven financiats. El cost pujaria, però no seria, entre cometes, assumible.
1: Clar, Amèlia, i passa el mateix als altres països on no està receptat per la Seguretat Social, per exemple, amb el Lenceto, i allà arriba més que no pas aquí?
6: Mira, jo, sincerament, jo puc parlar del cas de Catalunya i Espanya. Resto dels països, doncs, sincerament, jo conec la legislació i el que tenim aquí al nostre país. No et sabria dir. Potser sí, potser no, però ja et dic, no et sabria dir com estan altres països.
1: De moment m'ha semblat representatiu aquest matí que hem anat a preguntar a les farmàcies. S'ajuden entre elles i, com explicava la Marta de la farmàcia del carrer Carolina, es deia, doncs ens tenim una xarxa i a vegades guarden material, diríem, per qui ho necessita més, no? Aquesta xarxa suposo que és molt important en casos com aquest.
6: Sí, nosaltres, entre companys, ens ajudem. Antigament ens trucàvem per telèfon i ara tenim eines informàtiques per posar-nos en contacte. Aleshores, clar, evidentment, tu saps els pacients que tens i intentes buscar sota les pedres. I entre nosaltres sempre intentem saber, de vegades tens pacients que dius que aquesta medicació és indispensable per ell, doncs prioritzes. Clar. Però actualment, bueno, fins i tot, moltes vegades és que ja no trobes res.
1: Sabeu quan es pot reactivar el subministrament? Sembla que l'Agència Espanyola del Medicament parla de novembre i normalitzar-se ja el 2027, que això sembla a prop, però per una persona que necessita, no?, i que està acostumada, doncs, a aquest spray que dèiem de l'Enzeto, pot ser una eternitat.
6: Sí, a veure, clar, nosaltres sempre ens hem de fiar de les dates que dona el laboratori a l'Agència Espanyola. Segons l'Agència Espanyola, és el que nosaltres mirem, que ens diuen això, que a finals d'any es començarà a subministrar de nou l'Enceto, però que normalitzar fins al 2027. Sí, és un drama.
1: Doncs un drama, eh? Gràcies, Amèlia García Miranda, vocal del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Una abraçada.
6: Gràcies a vosaltres.
1: Doctora Pancorbo, bona tarda.
7: Bona tarda.
1: La doctora Pancorbo, ginecòloga referent de menopausa de l'Hospital de Vall d'Hebron. Quantes trucades reps al dia de dones preocupades que no poden seguir el tractament que els ha receptat?
7: Pues aproximadament cada dia entre 3 i 5 llamades vamos teniendo, o sea...
1: 3 i 5,
7: cada dia,
2: Quina solució o què els hi diu?
7: Pues a día de hoy intentamos hacer un poco lo que ha comentado Amelia, más que formular, como estamos en la sanidad pública, lo que intentamos es proporcionar alternativas financiadas, que a día de hoy principalmente sería si quieres administrarlo por vía tratérmica, por la piel, el parche, pero es verdad que, como también han comentado en algunas farmacias, empieza a haber falta de suministro, que también se han comprometido desde la industria a reponer y aumentar esta oferta, porque también supongo que les ha venido un poco de golpe este aumento de demanda. Y luego, si no, también pues dar la vía oral, pero sí que la vía tratérmica ofrece algunas ventajas, como ha explicado antes Amelia, como por ejemplo que disminuye el riesgo de trombosis y que sería la vía que a veces es la única que pueden tomar mujeres que tienen ciertas patologías y que tienen alguna contraindicación para la vía oral.
1: Clar, parlem una mica de per què és tan important aquest tractament hormonal. Tu com a doctora, quan el receptes a una persona que està perimenopàusica o ja està vivint la menopausa, què li soluciona el tractament hormonal? Què palia?
7: Claro, el tratamiento hormonal es dar las hormonas que el ovario ha dejado de sintetizar, ¿no? Damos el estrógeno y la progesterona en caso de mujeres que tengan útero, pero principalmente es el estrógeno el que resuelve los síntomas, que la indicación principal a día de hoy sería el síndrome vasomotor, es decir, los sofocos y la sudoración. pero también tiene efectos beneficiosos pues a nivel del hueso, reduce los síntomas como de estado de ánimo, de irritabilidad, dolor articular, niebla mental, problemas de sueño también y de insomnio asociado, o sea que realmente palia los síntomas en general. Y cuando ya indicamos el tratamiento hormonal es porque la mujer tiene una sintomatología importante, es decir, una sintomatología pues moderada, severa. O sea, que cuando se quedan sin esta medicación, todos estos síntomas pueden volver a aparecer.
1: Clar, doctora, i a més, durant un temps, de manera equívoca, no receptaven hormones perquè es va malentendre que això podia provocar càncer. Això ja es va demostrar que no era així, per tant, la demanda ha pujat exponencialment.
7: Exacto, aún a día de hoy estamos infratratando, pero sí que es verdad que se está perdiendo un poco este miedo y esta asociación del tratamiento hormonal con el cáncer, porque se sabe que los beneficios que se obtienen son superiores a los riesgos y que estos riesgos, cuando los damos de forma bioidéntica, es decir, cuando damos la hormona que es la similar a la que fabrica el ovario, el 17-beta-estradiol, que no es la que se usaba antiguamente, que fue en los estudios estos que dieron este boom mediático de asociación con el cáncer, pues han visto que estos riesgos son mucho menores y que en mujeres en los que el tratamiento está indicado, los beneficios pues a nivel cardiovascular, hueso y resolución de la sintomatología pues son importantes.
1: Mira, m'agradaria que escoltéssim una persona, la Marta. En Guillem Delso ha parlat amb la Marta Colomer. Ella està a l'etapa de la menopausa i està patint aquest desabastiment del tractament hormonal.
8: Hola, Marta, bona tarda.
9: Hola, bona tarda, Guillem.
8: T'està costant trobar tractament hormonal darrerament?
9: Doncs sí, des de fa més d'un any. Vaig contactar, ho he revisat amb els meus whatsapps, i fa més d'un any vaig contactar la meva ginecòloga i li vaig explicar el que m'estava passant, però ja feia temps que em passava, i em va dir que sí, que hi havia problemes d'estoc, que s'ho estava trobant, i em va donar una alternativa de medicament. En aquell moment jo estava prenent l'Enceto, que és un spray molt senzill d'aplicar, que fas tres pressions i ja està, abans d'anar a dormir, i em va donar una alternativa que vaig trobar durant uns mesos, però també vaig tornar a tenir problemes, que era un gel que ja era una mica complicat d'absorbir. I ara, des de l'estiu, també vaig tenir dificultats en trobar el gel, però dificultats vol dir que no el pots treure, no el pots trobar, i que deixes d'aplicar-te el tractament durant uns dies. Ara vaig amb uns pagats.
8: Sí que notaves millora quan et prenies el Lenceto. No,
9: sí, jo des del primer moment, jo diria que des de l'instantani, o sigui, res, dies, vaig prendre, des de que m'ho vaig prendre, l'impacte, que jo no ho sabia, va ser absolutament de recuperar la meva il·lusió de viure de quan tenia 40 anys, saps? Jo en tenia ja quasi 50 i potser no me'n havia donat compte de que vaig tornar a ser jo, O sigui, això va ser el meu primer impacte, després dormir molt millor, però clar, això ja depèn de cada persona. Quan vaig entendre el que volia dir la menopausa, vaig decidir hormonar-me per evitar el que entenia que o jo creia que em podria passar si no m'hormonava.
8: I és una situació comuna al teu entorn? És a dir, tens amigues que estan en la mateixa situació que tu?
9: Sí, tot el meu grup. Jo tinc un WhatsApp que es diu Menopausa perquè vam fer una formació amb la meva ginecòloga que ens va explicar doncs quines alternatives teníem i totes tenim el mateix problema, totes. I ara, doncs, totes anem empagats.
8: Marta, moltes gràcies.
9: Molt bé, gràcies.
1: Sí, gràcies a la Marta. Doctora Pancorbos, que és molt gràfica aquesta dona perquè parla de recuperar la il·lusió de viure, tornar a ser jo. Això és el que ha aconseguit gràcies al medicament. I ara et porta pagats, però imaginem lo imprescindible que arriba a ser.
7: Sí, sí, como ya he dicho, realmente cuando está indicado el tratamiento hormonal, la resolución de los síntomas es inmediata y vuelven a recuperar pues esa normalidad que ha comentado ella muy bien, sí. Y bueno, a día de hoy es verdad que estamos dando el parche, pero tampoco las equivalencias son exactas. Claro. O sea, hay veces que también notamos que cuando cambiamos del spray al parche, falta todavía como un periodo de adaptación del cuerpo. Hay veces que el parche también provoca irritación en la piel, o sea que los compuestos no son 100% equivalentes entre ellos tampoco.
1: Clar, aquesta manca d'estocs afecta també a les persones trans que durant el procés necessiten aquest estradiol, tractament hormonal. Conxi, bona tarda.
10: Bona tarda.
1: Tu estàs en ple procés de trànsit, estàs tenint problemes, imagino, per trobar també el tractament.
10: Sí, des de principis d'estiu, més o menys, sí. Deus fer un parell de mesos, sí.
1: Què aconsegueixes al final? Què no tens i què has hagut de suplir?
10: Com vol, en quin sentit?
1: És a dir, què prenies que no trobes i què prens ara?
10: Ah, no. No, ara jo... clar, jo haig d'explicar que com tinc, aquest any he fet el 50 i, clar, a partir del 50 ja ens recomanen prendre l'estradiol de forma transdèrmica, que l'enceto és la via més fàcil, perquè fins ara, fins al 50, prenia jo pastilles, però, com ha dit l'Amèlia, doncs hi ha perills de trombosis, de pel fetge, i es recomana que a partir dels 50 anys prenguis l'enceto, doncs jo vaig començar a prendre l'enceto, però ja des del primer moment hi havia setmanes o que fallava, des del febrer, t'estic parlant, sí. ja començava a fer el burro, però es anava, fallava un parell de setmanes, però després tornava a haver-n'hi, fins que ara definitivament ja van dir, fins a nova ordre no hi ha l'enceto.
1: Clar, jo imagino, Conxi, que això és una agonia per tu, no sé com ho portes, perquè és fonamental anar-te medicant.
10: Sí. En part, les dones trans, l'estradiol no és una medicació. Jo no m'ho prenc com... Sí, saps? No m'ho prenc com una... Però sí, és un medicament, però, clar, és el que te fa alinear... Jo parlo personalment, clar, t'alinea el teu cos amb com ets tu realment, clar.
1: Clar,
10: com que redistribueix tots els greixos, t'afina la cara, la pell, clar, te va feminitzant el cos i, clar, quan ho deixes de prendre, la cosa va enrere. I si no tinguéssim cap altra opció, el cos tornaria a anar a la posició inicial. Clar, i això genera molta ansietat.
1: T'has trobat anant de farmàcia en farmàcia?
10: No, perquè he tingut sort que des de Trànsit, que és la unitat que ens segueix a les persones trans, clar, ja ens van donar l'opció, em van donar l'opció de seguida de l'Evopat, dels parxes que han parlat les...
1: Clar.
10: Dels parxes aquests.
1: Uh-huh.
10: I de moment estic tranquil·la perquè, clar, no és la dosi diferent, tot és diferent, el cos s'ha d'habituar, clar, cada pastilla o cada mètode d'estradiol és diferent i el cos reacciona diferent, i clar. Però, bueno, estic tranquil·la perquè almenys no he quedat desabastida de l'estradiol, que, clar, com que el meu cos, en el meu cas, no, clar, no el crea, clar, s'ha de suplir.
1: Clar. Mira, ara feies esment al Servei de Trànsit de Barcelona. Tenim sí. l'Anna Pallaró, que és llevadora i coordinadora d'aquest servei. Anna, sí. Què tal? Bona tarda.
11: Hola, bona tarda, què tal?
1: Quantes persones com la Conxi us truquen preocupades? O en el cas de la Conxi, doncs ho tenim més o menys solucionat amb vosaltres, però
11: sí.
1: Imagino que noteu aquesta preocupació.
11: Sí, més o menys el que ha comentat la doctora ginecòloga, estem també això, 2, 3, 5 persones cada dia que ens comenten que no troben la via dèrmica. També volia... el tema de les persones d'intersex, no? que sempre estan oblidades i que són persones que també estan patint aquest desabastiment.
1: Clar, que són un col·lectiu gran també.
11: Sí, a més, el problema, com estàveu comentant, és sobretot el de la via dèrmica, perquè nosaltres ja fa anys va haver-hi un desabastiment que no hi havia ni via oral i CatSalut sí que va finançar la fórmula magistral, és a dir, sí que donem pastilles a fórmula magistral finançades per sanitat pública. Per tant, no tenim un problema de deixar algú sense medicació. El problema és que no estan podent triar la via més òptima que més s'adapta a les seves necessitats.
1: Però actualment CatSalut podria finançar aquestes fórmules magistrals? No ho està
11: fent? La fórmula magistral per via oral està finançada. Això és el que volia corregir, perquè constantment estem donant aquesta fórmula nosaltres a moltíssimes persones de manera finançada. El que passa que no és òptima per a moltes persones, com li passava amb ella, que a partir dels 50 li van dir, ostres, seria convenient doncs, deixar les pastilles per passar a la via dèrmica. Això ens passa a moltes altres persones, no només persones de més de 40 o 50 anys, sinó persones fumadores, persones amb temes de diabetis, persones grasses, amb factors de risc cardiovascular en general. Mm.
1: Caldria anar a avançar una mica, diríem, amb altres maneres de, diríem, de medicar-se. Ja sé que a la Conxi no li agrada això de la medicació, però hi hauria en altres vies, com en altres països, que es fa, per exemple, amb injectables d'estradiol.
11: Sí, o sigui, nosaltres no parlem, com deia la Conxi, no parlem no, de tractaments hormonals perquè estem parlant d'una diversitat, no d'una patologia, per això diem sempre preparats hormonals. Suposo que és el que... a el que referia. I sí, estem ara treballant perquè moltes dones, clar,

0: Radiola al mercat negre. I ara el que estem intentant és poder fer la financiació per part de, no, de sanitat d'aquests vials injectables que també eviten el pas hepàtic com fa la via dèrmica i que, a més a més, dona uns resultats estupendos a nivell de modificacions corporals.
1: Caldria una mica accelerar tot això. Jo és que m'he quedat amb aquesta frase de la farmacèutica de Carolines que deia, com que és un problema de dones, no és important. Qui diu dones, bueno, dèiem dones trans o intersex. És així, no? Caldria una mica més d'esforç per la part de l'administració.
0: Claríssimament, claríssimament. Les dones sempre quedem en un últim terme i si són dones trans encara més. També és cert que parles amb companys d'altres especialitats i a pediatria es queixen. És a dir, les dones estem benvingudes, però també és un problema bastant generalitzat en molts àmbits de la medicina.
1: Doctora Pancorbo, vol afegir alguna petició ja que hi som?
2: No, principalmente lo que decían, que bueno, que diéramos voz a este problema para ver si se puede acelerar la solución y el reabastecimiento llega pues lo antes posible, porque sí que es verdad que es un problema a día de hoy para muchas mujeres.
1: Doncs, Conchi, escolta, molta sort, esperem que tot això es resolgui i puguis tenir el tractament sempre a punt, que com deies, tu és molt important per, m'ha agradat això com ho definies, alinear el teu cos una mica el que vol ser, no?
3: Sí, sí, és així, és tal qual, clar, és la nostra vida.
1: Clar.
3: L'estradiol és la nostra vida.
1: Doncs, Conchi, que no em falti. Moltíssimes gràcies. No, no. Anna Pallaró, coordinadora del Servei de Trànsit de Barcelona, gràcies. I doctora Pancorbo, ginecòloga referent de menopausa a la Vall d'Hebron. Anirem seguint com van les coses i veurem si realment es soluciona, com dèiem, de cara a final d'any. Esperem que abans. Moltes gràcies a totes per ser avui al balcó.
2: Gràcies.
1: Una abraçada.
0: Gràcies, adéu.
4: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Joan, a aquesta hora, molt pendents de la pluja.
5: Estem pendents de la pluja, sobretot ha plogut intensament al Gironès, a la Selva, i Protecció Civil avisa que hi pot haver augments sobtats de nivell d'aigua en rius, en rieres, en altres cursos fluvials, sobretot aquestes dues comarques, Gironès i la Selva. I és que, per exemple, el riu Terri, a Cornellà de Terri, s'ha superat el llindar d'alerta per aquest cabal, per tant, precaució. I veiem els mapes, doncs això, sobretot, mapes vermells, de núvols vermells a les comarques de Girona, però també al centre de Catalunya, Osona, Manresa, per tant, anem a parlar amb en Jordi Carbó, no?
1: Jordi Carbó, com estàs?
6: Analitzant això dels núvols vermells, Joan? M'ho has explicat, això?
1: Sí, era molt gràfic.
5: És que ara quan ho he dit, he pensat, no s'ha entès, però dic,
1: zones, no?
5: En aquest mapa del Meteocat, que veus els avisos de pluja, entre si són blaus, poca pluja, verds, i hi ha vermells és de força intensitat.
6: Et refereix al radar, llavors.
5: Això, al radar.
1: Ah, el radar. Parlant amb precisió.
5: Zero precisió he utilitzat.
6: Però no t'oblidaràs mai més, ja, d'això, ja ho veuràs.
1: Carbó, què? Paraigües arreu i el que deia jo, que no cal el paraigües perquè o cau pedra o la ventada és tremenda.
6: Això, no fa massa la funció. Precaució, senzillament precaució. De moment estan en tot sobre el previst i el gruix d'aquesta situació l'esperem les pròximes hores. El que ha passat fins ara doncs ens dona pistes de que és bastant probable que passi el que esperem per les properes hores. Una miqueta rimbombant, però m'explico. L'episodi que tenim ara, que està afectant sobretot a les comarques de Girona i Barcelona, no de manera generalitzada, però hi ha un cau al cel, comença a diluir-se. És a dir, un cop es faci fosc, aquests xàfecs aniran afluixant, aniran desapareguent, alhora que s'anirà activant nuvolades de tempesta molt més actives cap al sud. I els llocs que poden veure's més afectats per aquesta situació, que començaria aproximadament cap a les 9-10 del matí, de la nit, i s'allargaria fins la 1-2 de la matinada, el lloc on esperem més aigua estarà allà un límit en les comarques de Barcelona amb les de Tarragona. I per concretar més, molta precaució a l'Alt Penedès, al Baix Penedès, també a l'Alt Camp, al Garraf, a gran part, no sé si escolteu els trons de fons.
1: Sí.
5: Aigua freda.
1: Això, aigua freda està plovent, que quan cau en aquesta vall fa molta por, aquesta vall, quan cau la pluja.
6: Hi ha molt de ressò més amb els trons perquè estem enclotats. Tornem als llocs sensibles. El que dèiem, no? Tot el Penedès, el Garraf, també l'Anoia,

0: podríem dir que és el lloc on esperem que s'acumulin més litres i en poc temps. Si es compleixen el que ens estan dient els models, podrien caure de 100 a 150 litres per metre quadrat en 2-3 hores, que va acord també amb els avisos que hi ha ara mateix. Però, igualment, molta precaució al Bages, també cap al Berguedà i al Ripollès, així com al nord d'Osona, ja que també als vols de la mitjanit aquí les tempestes podrien descarregar amb intensitat. A la resta de comarques de Barcelona i Tarragona, no és que no hagi de ploure, també ho farà a la mateixa ciutat de Barcelona i també amb intensitat, però no seran tempestes tan persistents, per això en principi no han de provocar tants problemes. De manera que fins a principis de la matinada, molta precaució, insistim al límit entre Barcelona i Tarragona. Demà la situació ja millora clarament, hi haurà molts núvols, no farà calor i encara algun xàfec, però res a veure amb les tempestes que esperem per les properes 4-6 hores.
1: Ah, Carbó, deies aquest matí, deies a l'equip Catalunya, que clar, plou on va ploure fa just una setmana.
0: Sí.
1: En molts casos, que sembla que s'han enclotat allà també els núvols.
0: Té sentit.
1: Aquests núvols vermells que deien, Joan.
0: Mira, quan es fan pronòstics meteorològics al nostre país hi ha dos grans grups, que són els físics i els geògrafs, no? Els físics tenen un coneixement fantàstic de la física de l'atmosfera i els geògrafs del paisatge i més coses, no? Per què coincideix aquest lloc? Doncs té una explicació geogràfica.
1: Sí.
0: Primer, perquè són llocs propers al mar, recordem que està a uns 28-29 graus l'aigua del mar, i la humitat del mar, doncs, quan hi ha les condicions necessàries, entra a l'interior i, clar, quan es topa amb muntanyes, les muntanyes del Garraf, les muntanyes del Baix Penedès, automàticament ascendeix, i això ja és el que pot generar aquest petit ascens de muntanyes que amb prou feina superen els 500 metres, els 700 en alguns casos, doncs és una palanca, amb això de la meteorologia també hi ha palanques, suficient com perquè en aquest lloc hi hagi més sensibilitat perquè es formin aquestes tempestes, de manera que no és gens estrany.
2: Pensava en el Camp Nou, Jordi.
0: Sí, a veure, serà una mica a l'inversa de l'altre dia, si es compleix el que ara mateix tenim sobre la taula, és a dir, plouria al final del partit, i compta els que us heu de desplaçar per aquestes comarques que estem dient, perquè coincidiria, no?, amb el gruix d'aquesta tempesta, si heu de tornar cap al Garraf, cap al nord de Tarragona.
2: Ui.
0: Amb això, amb aquesta pluja que a més reduirà molt la visibilitat a la carretera, pot provocar, evidentment, aiguats, de manera que, bé, molta atenció als que facin aquest desplaçament, que no sé si seria massa pràctic fer-lo.
1: Que sàpigues que un tro ha tapat la teva veu durant...
0: Ah, va bé.
1: Un segon, però ha quedat tot claríssim.
0: Crec que és el primer cop que m'ha passat amb això, amb el talent.
1: Carbó, precaució a tu també i a tothom que ens escolta. Moltes gràcies. Parlem demà.
0: Fins demà, que vagi bé.
1: Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:32 d'aquest dimecres 16 de setembre. Joan, què ha de sonar?
2: Fines.

En fin, és el germà gran de la Billie Eilish, que ha acompanyat durant anys a l'artista a les gires, li ha fet de productor de músic, però sobretot de coautor de molta de la música de la Billie, però alhora sempre ha tingut la seva carrera en paral·lel, fins i tot abans del gran boom de la Billie. Aquesta cançó que estem escoltant és del 2019, i ara no és que tots dos hagin deixat de treballar junts, segueixen composant, però els dos van decidir com una mica anar cadascú pel seu compte quan la Billie Eilish va fer la gira de Hit Me Hard and Soft, va ser aquella primera en què no tenia afines al costat. I ara en Fines doncs, també està fent els seus concerts. I sobre això tenim actualització tot el que parlàvem ahir, la polèmica decisió de fer fora a Macklemore de la gira de Sheeran, simplement per dir això quan actuava com a taloner. Free Palestine. Aquest era un concert a principis del mes de setembre en què Macklemore feia de taloner de Sheeran. Macklemore va dir després que l'havien apartat per les protestes per haver dit això de sectors d'Israel dels Estats Units i va responsabilitzar-ne Robert Kraft, que és propietari del New England Patriots i d'un dels estadis on havia de passar aquesta gira. Ed Sheeran va dir que la decisió no era seva, que era de la promotora i que es volia pronunciar públicament sobre el conflicte. Però ara, aquesta expulsió, aquesta decisió de Macklemore ha provocat un efecte dominó entre la resta d'artistes que col·laboren amb Ed Sheeran en aquesta gira.

0: Aquest és Aaron Rowe, havia d'obrir els 10 concerts que quedaven d'aquesta fase nord-americana i ha decidit també que plega. En un post a Instagram diu: no em puc quedar de braços plegats i permetre que multimilionaris utilitzin la seva posició de poder per silenciar les veus legítimes dels qui alcen la veu contra el genocidi israelià. Necessito ser fidel a mi mateix i als meus avantpassats. No només Aaron Rowe, també aquesta altra, Lucas Graham. Lucas Graham, que havia actuat alhora amb Macklemore al MetLife.
1: És molt Tracy Chapman, no, Lucas?
0: Lucas Graham, és molt conegut. Aquesta cançó et sona molt.
1: Diu que sí, el Toni.
0: Doncs Lucas Graham, al seu post d'Instagram, diu: tenir més diners no fa que la teva opinió valgui més que la de qualsevol altra persona. Els diners no et donen dret a apropiar-te de la conversa, i és que recordem que aquest magnat és propietat d'alguns dels estadis, però va començar a convèncer la resta perquè era o Macklemore o es cancela la gira, i així li van fer saber a Ed Sheeran. I després ens quedava també Phineas. I Phineas, en aquest cas, ha cancel·lat les 6 dates que tenia previstes pel mes de novembre. Ed Sheeran ha parlat de moment de totes aquestes cancel·lacions. Què ha dit? Doncs de moment no ha dit res.
1: Ara és el moment en què tu estàs mirant, no sé què hagi dit alguna cosa,
0: clar,
1: no?
0: Que, espera,
1: bueno, F5,
0: no ho he refrescat, vaig a mirar aviam si el seu Instagram... No ha penjat res, l'Ed
1: Sheeran.
0: Però és
1: que està,
0: no,
1: clar, està atrapadíssim, l'Ed Sheeran, no?
0: Clar, hi ha grups palestins que li demanen que cancel·li tota la gira, altra gent que fa crida per boicotejar els concerts, perquè, clar, Ed Sheeran queda en una posició, literalment, molt difícil.
1: Malament,
0: per tant,
1: molt malament.
0: Veurem. Per cert, abans d'acabar aquesta secció musical, per això estic anant tan ràpid una mica, igual els oients ho noten, que és que hem de felicitar la nostra estimadíssima Rosalía. Atenció, perquè és una de les més nominades als premis més importants de la música llatina, els Grammys Llatins. Avui han sortit les nominacions. 7 nominacions per Lux, millor àlbum de l'any, millor cançó per La Perla, millor gravació de l'any o millor cançó en llengua portuguesa.

0: Basses, com estàs?
1: Molt bé, bona tarda.
0: Vas al Camp Nou avui?
1: Estic mirant el cel, la veritat, perquè la setmana passada hi volia anar, però va ploure bots i barrals, em va venir a buscar el meu fill en moto per anar-hi tot junt, i va arribar a casa xop. Dic, bueno, si encara no hi hem anat i ja estàs xop, i ens hem quedat a casa a veure-ho per la tele avui, no sé què farem encara. La intenció és anar-hi.
0: Aviam què passa. En res, a les 8 aquesta casa s'uneix a Catalunya Ràdio per fer aquesta prèvia conjunta del partit. Hi haurà en Sique, en Torquemada i els narradors en Bermu, Flaqui, Bernat Soler... És xulo, fer aquest experiment.
1: Està molt bé, està molt bé. Jo crec que és una d'aquestes coses que fa justícia a l'efemèrides, perquè al cap i a la fi aquests 50 anys van començar aquí i després van continuar a Catalunya Ràdio.
0: Clar, a més jo deia abans, quan començàvem el programa, que tots els que fem ràdio ens encantaria colar-nos per saber què està fent l'altre. I això sí, passa, perquè sí, tu no pots saber què estan fent a la teva mateixa hora. Ara pots recuperar ja tots els podcasts que vulguis. Però en directe és fantàstic.
1: No, està molt bé. Jo crec que és una mostra de generositat mútua que és digna d'aplaudir.
0: Generositat, que ens faltaria més generositat a vegades a l'ofici.
1: I a la vida en general, sí.
0: Totalment. Sí. Anem a fer un acte de memòria, que és el que més ens agrada. Basses, perquè tu tens molt a veure amb el mestre Puyal. Tanta gent m'ha dit que et va escoltar l'altre dia amb els moments especials, amb les retransmissions, amb els talls que vas triar del mestre Puyal. Avui fem una mica la rebotiga.
1: Exacte.
0: És a dir, el que passava darrere, perquè tu hi vas estar 3 anys, ubica't.
1: No, jo, és a dir, jo vaig estar amb en Puyal 14 temporades.
0: Sí.
1: I aleshores, abans i després dels partits, passen coses, es preparen els partits, què direm, com ho farem. Per exemple, la famosa tarda de l'Urruti t'estimo.
0: Sí.
1: Vam anar primer amb avió fins a Madrid i de Madrid vam agafar un cotxe fins a Valladolid. A l'avió, el Puyal va treure, que era una especialitat seva, un sobre, posem, del rebut de la llum, i diu, aviam, va, si el Barça guanya la Lliga hauríem de dir això, ens hauríem de recordar d'aquest, de l'altre, no sé què, no sé què, i es va quedar allà apuntat amb el sobre i després a la nit ho va fer servir. Estem parlant de l'any 85, és a dir,
0: l'any 85
1: han canviat molt, no? Però jo volia avui explicar coses que donaran a entendre que més enllà del futbol, els periodistes vivim situacions que expliquen com és un país, com és una cultura, què passa amb un desplaçament, què és allò que els oients no veuen normalment. La primera cosa que vull recordar és del 7 de setembre del 80, que sí, és el primer partit al qual m'envien, el primer partit al qual jo informo professionalment. Era a Ràdio Joventut.
0: Sí.
1: Era un Gramenet Reus de la tercera divisió un diumenge al dematí. I no hi havia ni línies microfòniques, és a dir, hi havia una mena de caseta al final de tot de la graderia amb un telèfon d'aquests de disc encara, sí, i em van donar un paper que deia has de trucar als minuts 25 de cada part, a la mitja part, al final i quan hi ha algun gol. I aleshores, com que vam quedar 1-3, vaig haver d'entrar 4 vegades pels gols.
0: Però quan hi havia el gol et posaves a marcar.
1: Sí, aleshores, sí, llavors jo me n'anava dalt, marcava...
0: Perquè estaves indiferit, clar.
1: Entrava i deia, sí. És a dir, no era el partit de la jornada, hi havia partits més importants i, per tant, no se'ns exigia que entréssim en directe. Després la cosa ja va anar canviant, però en camps com el de l'Horta, on entraven per telèfon, primer marcaven el gol, te n'anaves al telèfon, trucaves i explicaves.
0: I què deies? Te'n recordes
1: una mica? Bueno, sí, me'n recordo que vaig dir alguna cosa així com... és curiós, el primer gol es va marcar al minut 3, o sigui que de seguida vaig haver de pujar. I va ser de penal. I el va marcar el porter de l'equip al qual hi havien fet el penal, que es veu que era l'especialista, i recordo que en el moment de dir, en comptes de dir i ha marcat, vaig dir i ha transformat, que em va semblar més professional. Vaig dir i ha transformat. Això és 7 de setembre de 1980.
0: Ha transformat, m'encanta.
1: Una de les coses que vam descobrir anant pel món amb el Puyal era que ens havíem d'entendre millor que ens entenguéssim amb la policia. Amb la policia que et parava amb un control d'alcoholèmia, amb la policia municipal del voltant del camp del Molinón a Gijón o de la Rosaleda a Màlaga, que deien aquí no se puede aparcar, no? En Puyal va descobrir que la paraula clau que desactivava moltes resistències era el reconeixement de l'autoritat a partir del terme agente. Li deia, perdoni, agente. I en el moment que deies agente, veies que l'altre vrum.
0: La gent és clar, és...
1: Baixar,
0: Terrancio Bolengo, gairebé.
1: Aquest tio m'ha reconegut l'autoritat i ara jo em disposo a escoltar-lo con el mismo señorío. A ver, què les passa? No, és que vamos cargados de material, sí, però és que aquí no se puede aparcar. No, però és que somos de la ràdio de Barcelona. A ver, enseñen los pases de temporada. No, es que el pase de temporada es para toda la temporada. Nosotros solo venimos al partido del Barça, pero tenemos el carnet de nuestra ràdio. A ver, enseñen los carnets. Bueno, llavors, negociaves amb ell, bueno, aparquen aquí i tal, no sé què. A vegades el que feies era aprofitar el merder de que ja venia l'autobús del Barça i la policia darrere i les sirenes i la gent cridant. No.
0: Us col·laven al meu, jo, no?
1: No, al contrari. Fèiem un tap i dèiem, m'està interrompiendo... Tire, tire, que m'està interrompiendo la circulació. No? Coses d'aquestes.
0: Ben vist,
1: no?
0: Bueno, ben vist.
1: Una de les més grans és anant de Valladolid a Madrid, agafar un avió a Barajas, que era l'últim, ja l'últim avió de la nit, posem que era el de les 12 de la nit, pum, ens para la Guàrdia Civil i diu, buenas noches, vamos a proceder a hacerles un control de alcoholemia. I ja el diu, mire, agente, nosotros nos ponemos a su entera disposición, pero si nos detenemos ahora... es posible que perdamos el avión que tenemos en Barajas, porque nosotros somos de la radio, venimos a transmitir el partido, y vamos muy justos de tiempo, como usted puede comprobar. Va a fer un segon de silenci, i el guàrdia civil li diu, como no presenta símptomes, puede continuar. I vam continuar.
0: Havia caigut alguna birra per això abans? Haguéssim
1: no,
0: tingut problemes?
1: No, si veníem del camp. No, no, no, impossible.
0: Sé, igual
1: no, no,
0: de camí a buscar el cotxe, no.
1: No, no, no, no, veníem del camp. A vegades entraves als llocs i deies, perdone, en un sitio... També, mira, és curiós, el dia de l'Urruti t'estimo, anant cap a Valladolid, vam parar a Medina del Campo. Em sembla que allà és on va néixer o va morir, no sé, Isabel la Catòlica, no? Hi ha un castell, bueno, etcètera. No?
0: Sí.
1: I vam preguntar, perdona, amb una benzinera, perdone, buen hombre, ¿usted sabe de algún sitio donde podamos comer un poco bien? Diu, sí, vayan al, no sé, al no, pato laqueado, no sé com
0: sí.
1: Es deia. Diu, que allí les echarán bien de comer. Que és una expressió molt castellana, echar
0: sí.
1: De comer. Bueno,
0: les echarán bien de comer.
1: Coses que passen als camps de futbol. Les aficions locals s'emprenyen si perden. I un dia al camp del Mallorca, Lluís Sitjà, a l'antic, les cabines estaven a darrere d'una de les porteries, a tocar dels seguidors. I jo vaig veure que a vegades es giraven i picaven, pam, pam, pam, cops contra el vidre de les cabines de les emissores visitants.
0: Sí.
1: No? I en aquestes, Lineker marca un gol pel Barça i veig que la gent esforismada es tomba. El Puyol s'ajup i canta ajupit. Gol, gol, gol. Però ajupit...
0: dient perquè, que aquesta marabunta perquè... trencaran els vidres.
1: I llavors, com que no van veure ningú la cabina, van trencar els vidres de la cabina del costat. Bueno, aquestes coses passen.
0: Es va ajupir, eh?
1: Es va ajupir perquè...
0: havia de cantar el gol, passés el que passés.
1: La va veure venir. He corregut a vegades perseguit per aficionats locals? Sí, una vegada. A Sant Mamés.
0: Ah, sí.
1: A l'antic Sant Mamés, el
0: 9 d'abril... Anaven contra tu directament?
1: Anaven contra mi directament, el 9 d'abril de 1986. El Barça va eliminar l'Atlètic de la Copa. A l'afició d'allà els hi semblava que l'àrbitre els hi estava robant el partit. I aleshores va haver-hi un tio que va veure l'escuma del micròfon que deia Catalunya Ràdio i va dir, tu, català, dilo, dilo, que el partido nos lo han robado. I llavors, al sentir que algú es ficava en mi, bueno, com no sé, com 10 o 12 persones es van encarar cap a mi i em vaig haver de posar a córrer.
0: Sort que ets camallarg.
1: Sí, em vaig escapar, però francament no les tenia totes. Els que també van córrer aquell dia va ser la Policia Nacional, perquè l'Erchaina no es va desplegar als camps de futbol fins l'any 94. Estem parlant de l'any 86, quan encara ETA atemptava, els hi cantaven a cor. Tu imagina't 40 o 50 mil persones el que se vayan, diles que se vayan d'una puta vez. Era una cosa tremenda.
0: Sí.
1: I comencen a saltar amb senyal de protesta tot d'aficionats al camp que saltaven les valles i eren tants que ja eren molts més que la policia que estava a Sant Mamés. En aquestes, doncs, el capità de la policia diu retirada. Jo estava veient-ho allà al túnel de vestidors,
0: sí.
1: No? Però dos números no ho van sentir, es van quedar allà i els van haver d'anar a rescatar, perquè si no, és que jo crec que els linxen, que no surten vius, no? I vaig ser testimoni de l'esbroncada que li va clavar la pol. Cuando digo retirades para todo el mundo, bueno, en fi, coses d'aquestes.
0: Quan acabaven els partits, després tot això ho comentàveu,
1: Era, sí, esclar,
0: era
1: bueno, i a més,
0: la tertúlia postpartit entre vosaltres.
1: Normalment el comentari era, això ho hem fet bé, aquesta entrevista ha estat bé, aquell gol no l'he cantat bé, t'has deixat de dir això, perquè
0: molt
1: no li has preguntat.
0: Sí,
1: revisàvem. Bueno, fèiem revisions de la feina, i però també de les condicions en què havien fet les cabines brutes, el vidre brut, plenes de pols, amb molt mala visibilitat. Això, clar, estic parlant d'un moment en què gairebé no existia la Lliga de Futbol Professional, tot era bastant més amateur. Els porters dels camps de futbol, els senyors que tallaven l'entrada, en la meva època van passar de tallar una entrada de paper a llegir un codi de barres, però eren senyors que anaven amb gorra de plat. I, amiga meva, en aquest país, si li dones una gorra de plat a algú, creu que és capità general,
0: sí, sí,
1: no?
0: Sí.
1: En recordo, per exemple, teníem una especialitat que era la del Bernabéu. Una vegada el Tete Montoliu, el pianista, era molt amic del Puyal. I clar, era sec i escoltava sempre les transmissions. Diu la llegenda que havia fet algun concert amb l'auricular sentint el Puyal.
0: No.
1: Bueno, total, que arriba el Bernabéu i li va dir, escolta, sóc a Madrid tal dia, m'agradaria estar amb tu a la cabina perquè sentiré el partit des del Bernabéu. I el Puyal li va dir, fet, vine amb mi. I arriben allà, clar, el Tete Montoliu anava del bracet amb les ulleres fosques, sí. I això, i li diu, este senyor que me acompanya també, diu, este senyor és periodista, diu, no me va decir que este senyor, com vulguen dir, que
0: ve
1: és sec.
0: Ve el partido, clar.
1: No me diu que aquest senyor que és sec.
0: Puede narrar.
1: Ve a narrar el partido. I el Tete Montoliu diu, soy comentarista. Ah, diu, bueno, pues pase. No sé si el mateix porter o no del Bernabéu, un dia érem quatre, el Puyal, la Pilar Calvo, el tècnic i jo, però pel que fos el Madrid només ens havia donat tres acreditacions per entrar. I el Puyal s'acosta al senyor de l'entrada i diu, bueno, venimos a entrar, i li diu, bueno, però aquí hi ha tres passes solo i ustedes són quatre. I el Puyal es posa al costat del porter i li diu, no, uno, dos i tres, senyalant-los els que ja estàvem a fora. Ell ja tenia un peu a dintre i vam entrar tots quatre. Aquestes coses passen. Jo he vist porters al Ramon de Carranza, al camp del Cádiz, demanant les acreditacions, menjant pipes i escopint les clofolles a sobre la solapa de la seva americana. Llavors va venir un nano amb el cabell molt curt, diu, escolta, és que sóc català, estic fent la mili aquí a Cádiz, estic a Marina, diu, i a mi m'agradaria entrar a veure el partit. Jo faig col·laboracions a una ràdio de l'Hospitalet que es diu Radio Melody. Dic, tens el carnet? Diu, sí, va, provem-ho. Dic, mira, i este senyor que és de Radio Melody, diu, por favor, què passa? O sigui, però clar, estem parlant d'una Espanya i d'unes condicions futbolístiques que ja no existeixen.
0: I d'una etapa, no? Que tu se t'il·lumina en els ulls.
1: Sí,
0: o sigui, vas ser feliç.
1: Érem joves, teníem 20 anys, o sigui, era tot tan divertit, corrents per agafar els avions. O sigui, nosaltres hem arribat a l'aeroport de Sevilla a les 9 de la nit i hi havia dos avions a pista, el que anava a Madrid i el que anava a Barcelona.
0: Sí.
1: I allà havíem arribat tan justos del partit que anàvem corrent amb les maletes, amb les maletes no nostres de la roba, no, les del material, que pesaven un ou, per la pista, i preguntant-li a l'Iberia, ¿cuál es el de Barcelona? Este! I llavors anar cap a l'avió, no? O sigui, coses d'aquestes. Poc abans de la final el mateix dia de la final de Sevilla del 86, el Barça va convidar la premsa a dinar i el Lluís Canut i jo li vam anar a dir al Nicolau Casaus que si el Barça guanyava la Copa d'Europa no podria ser que el capità la recollís amb la samarreta suplent,
0: clar,
1: que tinguessin preparades les samarretes blaugrana per la foto històrica d'aixecar la Copa. No hi va haver ocasió perquè el Barça va perdre aquella final a Sevilla, que és la cosa més desgraciada que he vist en la meva vida i que per no amargar els culers ara no reproduiré. Però la mateixa idea la vam posar en pràctica 6 anys més tard a Wembley i sí, si us hi fixeu, el Barça que va jugar de carbassa, els jugadors van pujar amb la samarreta blaugrana perquè se la van canviar. O sigui, anaven de carbassa els pantalons i les mitjetes, però es van poder posar la samarreta blaugrana a sobre.
0: Ah, que bé.
1: Si em pregunten quin és el desplaçament més al·lucinant de la meva vida, et diré que és el d'Albània. Que hi vam anar quan just Espanya acabava d'establir relacions diplomàtiques, gairebé cap equip hi havia jugat mai. Vam arribar-hi amb el primer avió d'Iberia que va aterrar i va ser un xoc cultural tremendo per ells i per nosaltres, no? Només et diré que ens van reunir a tots els periodistes en una sala,
0: sí.
1: I un comissari polític ens va donar la següent benvinguda. No intentin comparar a Albània amb res que hagin conegut. Albània només es pot comparar amb ella mateixa, com és ara i com era abans. I escoltin bé això que els diré. Vostès venen d'Espanya, oi? Doncs aquí no hi ha atur. Ni pobres pel carrer ni analfabets. Tothom té casa, tothom té metge. Hem fet arribar l'electricitat fins a les viles més inaccessibles del nostre país muntanyós. Nosaltres no pertanyem a cap bloc militar. Som absolutament independents. Per això aquí no tenim ni bases estrangeres ni armament nuclear. I, naturalment, no hi ha terrorisme. Alguna pregunta més? Això és la rebuda que ens va fer el senyor de Bona.
0: Això ho tenies apuntat?
1: Això és que va ser apassionant. I wow. Allà vaig conèixer una espia per primera vegada.
0: No hi ni havien sent morits, aquests.
1: Una mica, sí, perquè estàvem tots parlant des de les cabines de telèfon de l'hotel i en aquestes el tipus surt i diu: «¿Pero ustedes en qué idioma hablan?» Diu, en català. Diu, «Ah, bueno, en català». Era l'espia d'espanyol. L'home havia après espanyol a Pequín d'un professor cubà. Perquè, clar, Albània va anar fent... Va anar trencant ponts, primer amb la Unió Soviètica, després amb la Xina, després amb Cuba, perquè els trobava tots revisionistes i tous, i ells es creien l'última salvaguarda del marxisme-leninisme. El tio es va sentir burlat, diu, home, cony, m'han vingut aquí a espiar tios que parlen espanyol i resulta que m'han canviat l'idioma.
0: Meravellós anecdotari, Bassas. Si ara el mestre Puyol casualment ens estigués escoltant...
1: Sí.
0: Que estaria somrient, no?
1: Jo crec que s'ho estaria passant molt bé i recordaria aquell company nostre que en un hotel, en una residència d'educació i descanso, per dir-ho així, d'Albània, va voler tenir una habitació doble per ell sol i va dir, no, jo ja pagaré més diners. I li van dir, senyor, el descanso de un treballador no se puede comprar con dinero.
0: Estaria somrient, sens dubte. M'hagués encantat tant a tots que hagués participat de tota aquesta... Sí. No, d'aquest homenatge, sí. D'aquesta retransmissió, però així és el mestre Puyol.
1: Així és.
0: Ho respectarem. Bassas, gràcies.
1: A tu.
0: No et desconnectis ara, eh?
1: No, home, per favor,
0: ara,
1: home, gran moment.
0: Anem a fusionar-nos amb Catalunya Ràdio. Gràcies, Bassas. Fins dimecres que ve.
1: Adéu, futbol.

0: A la cadena SER i SER Catalunya, el balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Tallers Àngel Roig. Distribuïdor oficial Lieber, Takeuchi, Tabe i Dauch Motors. Trobareu maquinària per àrids, construcció, indústria i agricultura. Com a novetat, iniciem el lloguer d'excavadores Takeuchi. Vine i pregunta per les nostres tarifes. Ens trobareu a Soses, carretera nacional 2, quilòmetre 448, o a tallersangelroig.com. Tallers Àngel Roig. Fem del servei la nostra marca.
2: Comercial Pintures. Compromesos amb la salut. Noves pintures ecoinòcues amb la salut. Pintures alimentàries. Pintures sanititzants i també pintures que t'ajuden a assolir punts en els més exigents certificats de sostenibilitat en els teus projectes. I recorda, ara posem al teu servei box de recollida 24 hores, aïllament tèrmic líquid, un nou espectrofotòmetre i morters acrilsiloxànics. Sol·licita atenció personalitzada amb l'equip amb més experiència i coneixements en pintura de la província. Comercial Pintures. A Lleida, Balaguer, Osca i Monzón. I a pintures.com.
3: Setembre costa amunt.
4: Buf.
3: Autostart Lleida Mòbil, canvies de cotxe ara i no pagues fins d'aquí a 3 mesos. Ofertes competitives en vehicles multimarques revisats i garantits. Autostart Lleida Mòbil, Avinguda Barcelona 83, Lleida. Lleidamòbil.com. Finançament subjecte a aprovació de l'entitat financera.
5: Recordes un dia que hagis descansat bé? Segur que sí. Simplement has dormit bé, res més. Però et sents viu, atent, vital, amb una altra energia. Has tingut una bona qualitat de son. Et proposo passar pel nostre espai descans a Mac Mobles Areco d'Alcarràs. Tenim un espai dedicat només al descans, al teu descans. A tu, Mac Mobles Areco d'Alcarràs, el polígon Panamà. Vine i comença a descansar bé.
0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
6: Ràdio Barcelona. Els hi oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona Unió Deportiva Les Palmes corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
7: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar...
8: Atenció, comentó, se'n farà que no pica, comentó!
9: Anys de futbol en català.
10: Des de 1976. Aquí comença un programa especial i conjunt entre Ràdio Barcelona, SER Catalunya i Catalunya Ràdio per continuar celebrant els 50 anys de transmissions de futbol en català.
9: Des de l'Spotify Camp Nou, el Què t'hi jugues Barça i la TDT s'uneixen per fer un homenatge al llegat del mestre Puyal. Pioner i arquitecte de les narracions esportives en la nostra llengua.
10: Endavant, Sique Rodríguez
9: i Ricard Torquemada.
11: Bona tarda, Ricard Torquemada.
12: Bona tarda, sí que.
11: I benvingut a SER Catalunya.
12: Benvingut a Catalunya Ràdio.
11: És un honor, per nosaltres estar a l'antena de Catalunya Ràdio, compartir oients amb vosaltres, i gràcies per lo fàcil que ho heu posat tot.
12: No, igualment. La veritat és que em fa il·lusió, eh? Avui hi ha hagut moments del dia que no sabia si contra qui jugava el Barça, ni si el Barça és líder, si ha de ploure o no, o sigui... Ja estic en una bombolla, eh?
11: És curiós perquè quan hem fet l'última reunió li he dit a la gent, no perdem el focus de que avui hi ha un partit. Exacte. I és important, de Lliga, i si el Barça guanya manté la distància amb el Madrid i continua líder en solitari.
12: I tant. És que el que fem avui no sé si és, si s'havia fet, però per mi és una experiència especial i un regal perquè poder ajuntar equips, emissores, SER Catalunya, Catalunya Ràdio com a vehicles d'aquests 50 anys on hi ha hagut molts personatges. Molta gent, molts noms, el Quim, Puyal, sobretot, però hi ha hagut dos vehicles, no?, que han estat SER Catalunya i Catalunya Ràdio, que han transportat aquests 50 anys que avui podrem seguir.
11: Farem un viatge al llarg d'aquests 50 anys, escoltant moltes veus, narracions, molts protagonistes, i passarem una bona estona de ràdio conjunta amb els amics, companys de Catalunya Ràdio i també els oients de SER Catalunya. Va començar tot el 1976, un dia de setembre com ara, però de fa 50 anys, quan Joaquim Maria Puyal va fer la primera transmissió en català després de la Guerra Civil i la dictadura, perquè n'hi havia hagut, sí, abans, De fet, n'hi ha una al 1928. Hi ha també un espanyol Barça d'aquella època. Hi ha hagut retransmissions als anys 20 de boxa. De fet, sabies que Puyol va retransmetre boxa a Ràdio Barcelona?
12: M'ho havia explicat alguna vegada.
11: Un combat de Muhammad Ali.
12: Però vols dir que queda, o sigui, ha quedat això a l'arxiu?
11: No.
12: No.
11: Però queda en l'imaginari, que també és bonic.
12: Sí, no. No, no, però ho va fer perquè això ens ho va explicar un dia, que havia arribat a fer això.
11: És més, va arribar a narrar a Espanya en català en un mundial.
12: El Mundial del 78 a l'Argentina. Va ser una experiència per ell espectacular.
11: Per tant, tot el que fem ara,
12: sí, sí,
11: ja està fet.
12: Algú ens ha posat les vies i nosaltres el que fem és córrer per elles, no? Però algú les va posar i avui tindrem pioners que ens van ajudar a construir tot això. Per cert, saps que m'ha agradat molt? El nom que has posat al grup de WhatsApp.
11: El millor programa de la nostra vida.
12: El millor programa de la nostra vida.
11: Va amb missatge.
12: Molt, eh? Ets creatiu.
11: Va amb missatge. Va amb missatge perquè al grup hi havia el Bernat Soler. Hola, Bernat, com estàs?
4: Bona tarda, sí, que Ricard, bona tarda a tothom.
11: I ell va marxar de la SER per anar a Catalunya Ràdio, una mica com el Puyol, per fer el programa Els millors anys de la nostra vida, i va estar a punt de fitxar-me, però crec que tu no vas voler.
12: El cap d'esports et va vetar, eh?
4: Jo avui estic jugant a casa, més que mai, perquè jo sóc de Ràdio Barcelona i sóc de Catalunya Ràdio, són els meus dos grans amors radiofònics, les dues grans cases, i per tant avui és fantàstic. Per cert, crec que això que fem...
12: Pots seguir parlant.
4: Sí, puc seguir perquè m'ha caigut,
12: caigut
4: la pataqueta. Anava a dir, això que fem és una cosa que jo crec que és bastant poc habitual i que crec que és gràcies a que som aquest país, que és Catalunya, que podem fer-ho. Perquè som gent assenyada, a vegades excessivament, oi? Sí, que a vegades som massa assenyats, però gràcies a aquest seny ens permet fer coses com aquesta, amb aquesta facilitat, amb aquesta cordialitat, amb aquesta naturalitat. I després deixa'm afegir un altre factor, que és que l'any 76 va ser cabdal en tot plegat la col·laboració del Barça, perquè el Barça, amb la figura de Joan Granados, de Jaume Rossell, de la directiva que presidia Agustí Montal, van permetre que el Puyol pogués fer aquelles transmissions posant-li totes les facilitats. I avui el Barça, doncs, també ens obre les portes i som a les portes, mai millor dit, de la llotja a dins del camp, amb una situació que normalment no és gens habitual.
11: El Bernat Soler és qui va substituir a Puyol a Catalunya Ràdio, a la cadena SER, a Ràdio Barcelona. N'hem tingut bastants més. Un equip de futbol, fins a 11 narradors després de Puyol. Sí, sí, en 50 anys hem tingut 11, més un, que és Puyol. I l'últim és l'Albert Bermúdez, que no sé com saludar-lo perquè són tants personatges que al final em torna boig.
13: Ara si puc ser jo també és un detall.
4: Home,
13: no?
4: Sí.
13: Jo és que com que tinc un TDAH de manual, porto 5 minuts imaginant-me com seria la transmissió del Puyol de boxa.
12: En
13: Muhammad li ha fotut un mastegot espectacular. Vull imaginar-me aquesta imatge de... Quina nata d'en Muhammad.
12: Quina llàstima que no podem reproduir.
13: Clar, per tant, jo em quedo amb la meva imaginari.
12: Ningú t'ho podrà desmentir, eh?
13: Ah, exacte.
12: La pots fer tu.
11: Són les 8:06, estem escoltant un Què t'hi jugues Barça i la TDT especials des del Camp Nou. D'aquí una estona saludarem al president del Barça, a Joan Laporta. Òbviament, quan hi hagi les alineacions del Barça Racing, les explicarem a les antenes de SER Catalunya i de Catalunya Ràdio, de Catalunya Ràdio i de la cadena SER, però farem un viatge en aquesta hora i quart de prèvia conjunta pels 50 anys de transmissions en català que, com dèiem, van començar el 1976 en un Barça a Las Palmas, 4-0, on va marcar dos gols Johan Cruyff.
14: Facultat Nis, que se l'emporta la pilota cap en Cruyff, el club està dintre l'àrea, això pot ser gol, compte, gol!
9: De futbol en català. Des de 1976, Ràdio Barcelona, SER Catalunya i Catalunya Ràdio.

0: Clar, en aquella època Rigard s'havia d'organitzar tot. Una retransmissió que començava de zero en un llenguatge que s'utilitzava en família, en privat, però no en públic perquè la dictadura no deixava.
1: Clar, és que ahir vaig llegir que feia aquell dia, el 5 de setembre del 76, just una setmana que Tarradellas havia proclamat des del balcó de la Generalitat la frase mítica de Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí. Vull dir, que la megafonia del Camp Nou feia una setmana que s'expressava en català. Vull dir, estem parlant allò del bressol, eh? D'una cosa que ara absolutament tenim normalitzada després de molts anys. I algú ens va ajudar molt en aquell moment a construir tot aquest univers, oi? Sí que?
0: Ho ha explicat alguna vegada el Joaquim Maria Pujal quan parlava, recordo en un especial fa 10 anys a la cadena SER, que hi ha una persona molt important perquè és qui va ajudar a adaptar el llenguatge del carrer d'altres esports a les retransmissions de futbol en català. És el Jordi Mir, amb accent de Lleida, que ens acompanya avui en aquest especial. Jordi, què tal, com està?
2: Aneu-vos guarda tots, sí, sóc... Soc occidental, pallarès, concretament.
0: De Tremp.
2: De Tremp.
0: Quants anys té? Mare. Quants anys té, vostè?
1: Quants anys té?
2: Ah, bé, 19 al revés.
0: 91.
1: Ara m'ha ensenyat el carnet de soci.
3: És soci del Barça.
1: 444.
0: Uau.
1: 75 anys de soci, sí que.
0: Increïble, eh? Les avis de tots els colors.
1: 75 anys de soci.
0: El que vivim ara és una anomalia històrica, eh? Amb tants títols i tantes victòries.
2: És una cosa que per mi tenia sentit, i més en aquella època, perquè el Barça era una raó d'arrelar-se a Catalunya en un moment difícil dels anys 50 i 60, i m'ha semblat que valia la pena de mantenir-s'hi en la línia, sí.
0: Com van treballar l'adaptació del llenguatge popular amb expressions com quina gardela, una fava, que s'utilitzaven al carrer però no als mitjans de comunicació, i expressions d'altres esports com, no sé, coses que s'han normalitzat, tirar la tovallola, que ve de la boxa, o bé, un gol de carambola, que és del billar.
2: Bé, sí. En fi, jo crec que el llenguatge del futbol és una cosa que s'ha elaborat d'una manera més des de baix, popular. Als anys 20 el meu pare anava a futbol al camp del Barça, i després, quan jo era petit, m'explicava que llavors això no es podia sentir, perquè als anys 40, que era la meva infantesa, ja podeu veure com funcionava la cosa. I aleshores ell em deia el que deien. Per exemple, al camp dels Sants, tenien uns crits especials. Per exemple, era clàssic que hi havia una reixa gran i moltes pilotes anaven al carrer si tiraven alt, i això els equips de vegades s'esforçaven a fer-ho perquè, com que no tenien tantes pilotes com ara, havien de quedar que la tornessin des de fora, segons com. I el crit de pilotes fora, que ja guanyem. Això era clàssic, però
1: sí?
2: Els deien els jugadors que ho fessin, perquè era una manera... Dic jo, això vol dir que el futbol era una cosa arrelada popularment, i que quan el Quim es va proposar això, doncs podia semblar molt problemàtic, però no ho era tant.
1: Però Jordi, per on vau començar? Per mots o per gramàtica?
2: Vam començar bàsicament i per sempre per mots, perquè per gramàtica el Quim tenia una formació sòlida,
0: ja era ric.
2: Que ja no calia, pràcticament.
0: Ja era ric en gramàtica.
2: Ja era ric en gramàtica, i per tant l'únic que calia era procurar que el que es digués des d'allí la gent s'hi sentís còmode, s'hi sentís pròpia, o pròxima, millor dit, i que digués de dir: això és el mateix que hauria dit jo si hagués anat allà al camp i hagués vist això. I això és el que el Quim va saber captar de seguida, i després el ritme de l'explicar-ho, del dir-ho a persones que et sembles que volies...
1: Clar,
2: que,
1: el
2: que,
1: to...
2: Exactament, i no a crits ni a exabruptes.
3: A mi, Jordi, m'encantaria, és impossible, però que hi hagués hagut una càmera que us hagués enregistrat a tu i al Quim en aquelles reunions prèvies que fèieu, amb aquells casets que el Quim gravava, venia al Camp Nou a gravar partits, se'ls gravava per ell, bé, per ell i per tu, no s'emetien, i aleshores ho escoltàveu, no?
2: Vam acordar això, de que la millor manera era començar-ne a gravar per veure com funcionaria allò, per tot el que dic, pel llenguatge i pel llenguatge i pel ritme, evidentment, que era el que ens interessava, que hi hagués una manera de fer que comuniqués amb la gent pròpiament i que no li semblés que li deien des de l'altra part del món, sinó que li deia un veí, per dir-ho així, que li explicava un veí. I això, doncs, amb ell no era difícil, perquè el Quim tots l'heu conegut vosaltres i sabeu que és un personatge que està per sobre de moltes coses i l'únic que ell volia, dintre de la seva obsessió pel rigor, però el rigor que comença per ell en totes les ocasions, era fer-ho el màxim de bé possible, perquè ell, sense encomanar-se a ningú, ho hauria fet perfectament, perquè tenia uns fonaments sòlids ja. És a dir, jo no hi dono més importància que aquesta. S'havia d'engegar, hi havia d'haver la confiança de fer-ho, s'havia d'anar comprovant que allò funcionava, i bé, i que allò funcionava, diria que per satisfacció meva molt personal, em penso que la millor prova és que avui vosaltres quatre estigueu aquí,
1: sí,
2: estigueu comentant això.
1: És que ara Jordi, som a la llotja i no al palco.
0: Clar,
1: per exemple.
0: La película. És Jordi Mir, lingüista, activista cultural, la persona que va ajudar a Quim Puyal a adaptar el llenguatge del carrer a les retransmissions esportives en català a Ràdio Barcelona el 1976, que és on van començar. I ara farem el recorregut històric, Jordi, a gaudir del partit, a gaudir del Barça Racing i aviam si guanyem.
2: Segur, això assegurat avui, eh?
1: Gràcies per obrir-nos camí, Jordi.
2: Són les 8 i... Per molts anys i no pareu, que el país ho necessita.
0: 14, Torque, pendents de les alineacions del Barça Racing.
1: Encara no han sortit, eh?
0: No han sortit, no són oficials. Comencem a cantar títols.
1: Va.
4: Carrasco dintre l'àrea, Carrasco dintre l'àrea, per posar la Franca, Franca per calar,
5: Ràdio Barcelona, SER Catalunya, a Catalunya Ràdio. Tots units fent força.
1: El Hansi Gol, un dels gols de Basilea, de la final. Hem passat del 76 i d'aquell Barça Les Palmes al 79, la final de Basilea i el Hansi Gol. I ara aquí tinc al costat a dos protagonistes del 76 i del 79. Pere Valentí Mora, porter, com no era Sensi, capità, que va aixecar la Copa Basilea, la Sensi.
0: Ricard, fem-ho bé, com que tenim un micròfon autònom, no?
1: Sí.
0: L'àmbric de tota la vida és el micròfon autònom, a la TDT.
1: Sí, també.
0: I el Barça ens ha cedit els trofeus.
1: Ah, tens la Recopa.
0: I ara la ràdio s'escolta i també es veu. Aquí hi ha la Recopa de Basilea. M'han dit que vigili a l'aixecar-la.
6: Sí, que et pots quedar amb
1: les vegades.
6: Precisament t'han dit, no l'agafis d'aquí.
0: La Recopa de Basilea. I així, mentre parlen Pere Valentí Mora i Juan Manuel Asensi, els oients que vulguin poden veure i apreciar el trofeu que hem tret del museu especialment per el programa d'avui.
3: La foto de l'Asensi amb la Recopa de Basilea, amb la samarreta del Fortuna, perquè te la vas canviar, que és el que es feia abans, és mítica. Ells dos eren el primer dia, també, eh?
1: El dia de les Palmes... Pere Valentí Mora, porter titular.
3: Porter titular, clean sheet que diu Hansi Flick, és a dir, porteria 0.
0: Sí, 4-0.
3: I la Sensi que va jugar doncs, al mig del camp, no? Pere, jo t'aguanto el micròfon.
7: No, és el problema.
3: Pues, costa-te l'aquí.
1: Bé, comencem per l'Avantí, que jo m'he quedat... Tu recordes el partit de les Palmes del 76 o no?
8: Home, i tant, que me'n recordo.
1: Et van xutar molt o no?
8: No, molt no.
1: No, eh?
8: El resultat...
1: Home,
8: digues que sí. 4-0 era... Vaja, jo crec que el Barça contra les Palmes a Camp Nou té l'obligació de guanyar sempre. I llavors aquell dia va sortir les coses normalment bé, això que les Palmes tenia un bon equip i van guanyar còmodament també. I va ser doncs, millor per la celebració de la festa de que ho parlàvem en català.
1: Sí, bé, vosaltres potser vivíeu una mica aïllats perquè éreu futbolistes, no sé si d'això n'éreu conscients, però era el dia que va arribar Tarradellas també després de l'exili, és a dir, és un partit que va tenir molt pes.
8: Sí, però nosaltres, almenys els de casa, pensàvem en català i parlàvem en castellà, però sempre teníem el pensament en català, tot el que fèiem.
1: Perquè... Però parlàvem en castellà, eh?
8: Clar, home, parlàvem en castellà quan tocava, perquè si no, no s'entenien també, segons els companys.
6: Però podeu certificar que aquell dia en Cruyff va fotre un golaç.
8: Sí, jo el gol del Cruyff no me'n recordo.
7: Sí.
1: Tu, el recordes o no?
7: Bueno, sí, los partidos que ganamos siempre se los recuerda. Si perdemos, mejor echarle la culpa al portero y...
8: El gol. Él dice si te acuerdas del gol de Cruyff. Yo no me acuerdo del gol de Cruyff.
1: Va haver-hi un del Milonguita, el primer.
0: Que de fet és el primer i no es guarda l'àudio.
1: I en
0: es
1: canvi,
0: guarda el de Cruyff
1: el de
0: a la
1: Cruyff,
0: fonoteca,
1: sí.
0: Però no el de Milonguita Heredia.
1: Dos de Johan i un de Clares, pot ser, no?
0: Sí, Manolo Clares.
7: Manolo, Anita. Manolo marca allà.
0: Exacte. Exacte. Sí, sí. Solta, i la Recopa de Basilea, jo no havia nascut, però per els meus padrins, que és avis a Lleida,
1: sí,
0: padrins,
1: sí.
0: És com una Copa d'Europa. O sigui, el valor d'aquell títol
1: allò va ser
0: és una Copa d'Europa.
7: Acuérdate que és el primer títol europeu del club.
1: Sí, sí.
0: I el desplaçament massiu a Basilea amb 30.000 bueno, persones.
8: Havien guanyat Copa de la UEFA abans havien guanyat, però...
9: Passa que eren les copes de fires...
8: Eren sí, no tan valorades.
9: Que les jugaven ciutats que tenien fires de mostres, que la UEFA al principi les com no les ficava dins del sac, no? I la Recopa era com la més oficial. Sí. Després de les copes de fires...
8: Va vindre la Recopa.
9: Les hem comptat sí. I crec que s'han de comptar perquè també tenien mèrit, però la Recopa va ser com el primer títol europeu, diríem, dels oficials de l'època, no?
8: Però bueno, guanyaven copes de fira i també li donaven valor, eh?
1: Sí, tant.
8: En moment.
7: Después nos copiaron y fue ya Barcelona son unos copiones, nos tenían envidia los compañeros y empezaron a ganar para dejarnos mal.
0: ¿Cuánto han ganado? Han ganado demasiado.
7: Era demasiado. Ya lo vimos tan rápido, digo, es igual.
1: ¿Qué recordas de aquel partido, Asensi de Basilea?
7: Hombre,
1: del partido.
7: Basilea todo. Basilea todo. Yo me acuerdo que, bueno, fue sobre todo
1: el ambiente. Vas fer un gol, ¿no?
7: Sí, el segundo.
1: El segundo, ¿eh?
7: Primero fue Tente Sánchez, segundo yo, Krankel, no, Charlie de penalti y
0: Krankel
7: el 4.
10: Però no era la Champions. La Champions és molt millor.
0: Deixa'm explicar-li als oients de Catalunya Ràdio, per als que no coneguin el Bermúdez, que té diferents personatges. Un és el Vinícius, a segunda ta.
10: A segunda, claro, porque ganaron la Recopa. ¿Qué es esto? Què és la Recopa?
9: La Recopa és un títol que el Barça és l'equip europeu que en té més, eh? Que en té 4.
1: Ens va fer feliços la Recopa.
9: Home, ens feia molt feliços la Recopa.
10: Feia de segunda.
8: Bueno, pel Madrid ja podria ser això, però per nosaltres va ser l'inici d'una època que després han vingut Copes d'Europa també aquí a Barcelona.
7: Sí,
8: i ara que s'espavilin, que millor els passarem.
0: Aguanteu un moment perquè la ràdio és directa, sí. Òbviament estem en aquest especial recordant grans èxits i títols narrats en català a Ràdio Barcelona, també a Catalunya Ràdio, però ja tenim 11 confirmats.
1: Home,
0: del Barça
1: endavant,
0: i em
1: la
0: fa especial il·lusió. Ens podem canviar el micròfon? Ja
1: va, sí. Mira,
0: ara jo agafo el de Catalunya Ràdio, el Ricard agafa el de Cadena Ser.
1: Una foto per la història, eh?
0: Això és per la història. I qui sap què ens depararà el futur? fa especial il·lusió donar passió a la teva micròfon autònoma.
1: Vinga, fes-ho.
0: Mireia Ruiz, què tal, com estàs?
11: Molt bona tarda, sí que...
0: Tenim 11 confirmat ja del Barça de Hansi Flick pel partit contra el Racing de Santander. Ho he fet bé.
1: Perfecte.
11: Sí, ja hi ha 11 oficial pel partit d'avui dimecres, amb alguns canvis a la línia defensiva i avui amb el torn de Dejemi a la davantera. El Barça que sortirà amb Joan García a la porteria, Eric Christensen, Gerard Martín i Cancelo a la defensa, al mig del camp Rodri, Pedri i Dani Olmo, i al davant Lamine Yamal, Rafinha i Adeyemi.
12: Ostres, no jugo.
0: No jugues, Pau.
12: Cas un d'ena, os pedré.
1: Una mica de descans, Pau.
0: Ja va bé, Pau.
1: Rotacions.
12: Sí, però, clar, és que a mi m'hagués fet il·lusió jugar-los tots. Quina llàstima.
9: És a dir, no juga Cubarsí i no juga Fermín, dels que serien titulars, tot i que Fermín Olmo van variant.
1: No hi ha gaire rotació.
9: Ni Xavi Espar, tampoc, que és un dels titulars de la temporada.
0: Pere, a Sánchez, us agrada aquest 11 o no?
8: Jo crec que quan el Barcelona va bé, jugui, juguen bé. Saps què passa? Que quan el Barcelona ha passat èpoques dolentes, llavors costa molt més jugar. Però ara en aquests moments és dolç, tenim un bon joc, i qualsevol que acoplis allà, funciona bé l'equip.
1: Doncs ara que has fet tu això, faré jo l'alineació del Racing amb el Solà, però no amb el Solà nostre.
0: Quin personatge, el vostre?
1: El nostre, l'Eduard.
0: Oh,
1: amb el vostre Solà.
0: Bueno.
1: Nil Solà, com estàs?
0: Que també és un personatge, el fill.
13: Què tal, Torquemada? Bona tarda.
1: Com tens l'alineació del Racing? La tens a punt?
13: Sí, treta del forn fa només uns instants. Avui el Racing que jugarà amb Aguirrezabala a la porteria. Defensa de 4 per Manu Hernando, Facu, Pedro i Aaron Martín. Per davant, Prati, Íñigo Vicente, Canales i Maguet. I a dalt, Arana i Acer Villalibre.
1: Doncs aquesta és l'alineació
0: del Racing. Vols que et digui una cosa?
1: Què?
0: L'Eduard Solà, el vostre.
1: Sí.
0: ens va donar les gràcies a nosaltres per emportar-nos el seu fill cap a Barcelona casa, i treure'l de casa.
1: No m'estranya, no m'estranya. Bé, el Nil no ha pogut treure son pare de casa, però potser també hauria volgut, eh?
14: I tant,
1: però Valentí, Asensi, mil gràcies. Ens ha fet molta il·lusió compartir aquesta estona, aquests 50 anys. Sou testimonis d'aquell futbol. El Puyal li va posar veu en català, sí. I avui podem celebrar 50 anys de tot allò.
7: Molt sí. Bé, moltes gràcies.
8: Molt il·lusionats també que nosaltres puguem celebrar avui i estem aquí amb vosaltres.
1: Que bé.
8: Perquè
1: pensa que jo vaig créixer amb vosaltres, sí. El sí que no havia nascut, però jo sí. I recordo els corners al primer pal de l'Asensi, que era una cosa que em va marcar al cap, aquelles pentinades que feia.
8: Tu tens molts records.
1: I,
8: tu,
1: i les teves aturades, també.
0: Són les 8:22. Què t'hi jugues, Barça? La TDT especial a SER Catalunya. A Catalunya Ràdio, a les portes d'aquest Barça Racing que començarà a 9:45 de la nit. 21:30 al Camp Nou, amb alineacions ja confirmades. Seguim en aquest viatge dels 50 anys de transmissions en català, perquè si veieu, a part d'escoltar aquest especial, observareu el trofeu de Basilea i també una Copa de la Lliga més petita que l'actual, que és la tan recordada de l'Urruti t'estimo.
15: Mira Casi l'Urruti al paret, mira Casi l'atrapés l'Urruti, minut 43 a la segona cap la pilota, Urruti atrapat, Urruti atrapat, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo.
5: 50 anys de futbol en català. Des de 1976, Ràdio Barcelona, SER Catalunya i Catalunya Ràdio.
0: És la última lliga que Puyal va narrar a Ràdio Barcelona, sí, la del Rugby t'estimo, perquè després ens el vau fotre a Catalunya Ràdio.
1: Aquelles coses del mercat.
0: I allà va començar una nova etapa. És, curiosament, la última lliga que es va poder seguir només per la ràdio, perquè hi havia imatges, però no es va retransmetre per la tele.
1: Això,
0: No es va retransmetre per la tele el partit sencer.
1: Estem imagina't parlant si de l'any 85.
0: L'any 85.
1: Després de guanyar la Lliga del 84,
0: i
1: no?
0: I segur que la recorda molt
1: aquella.
0: La persona que ara ens acompanya i a qui li agraïm la complicitat per aquest acte tan especial, el president del Barça, Joan Laporta. Què tal?
16: Hola, com esteu?
1: Molt a gust aquí a la llotja.
16: Ja ho imagino, i esteu recordant moments emblemàtics, històrics.
1: Tu havies escoltat la ràdio.
16: Home, l'Urruti t'estimo, que ara fèieu referència i tant. Allò va ser, bueno, meravellós, meravellós. I en fi, el recordar i commemorar els 50 anys

0: el recordar i commemorar els 50 anys de futbol en català és magnífic. Penso que va agafar en aquell moment una dimensió històrica que bé, que recuperar el català en un espai social, popular, massiu, i a més en el món del futbol, i especialment en el Barça, com podeu imaginar, que com a president me'n recordo d'aquells moments. I és molt emotiu.
1: Quin és el títol que més ha celebrat?
0: El títol que més ha... Això... Tots, tu. Sí que tots. És que els títols són molt difícils de conquerir.
1: I s'han de celebrar.
0: I la veritat és que tot el que han estat les retransmissions, tant a la ràdio, aquella època, Ràdio Barcelona, després a Catalunya Ràdio, després doncs a les teles, a diversos mitjans, ajudaven molt a celebrar-los. La veritat és que éreu el fil conductor de les celebracions, també. A part de que explicàveu com va anar, éreu el fil conductor i era meravellós acabar un partit i anar corrents a sentir la ràdio a veure què deien, i sempre hi havia fases que han fet fortuna, i que han estat cèlebres, com les que ara parlàvem, o també allà pensant, recordo, si permeteu dir-ho, sí, aquell lèxic del món del futbol que es va, d'alguna manera, es va reconstruir, perquè s'havia perdut per 40 anys de prohibició del català a la premsa, i també aquelles expressions vives que les va recollir en aquest cas, doncs, el Joaquim Maria Pujal, també treballant amb el filòleg, que era el Jordi
2: Mir. Sí, el Jordi Mir, que ens ha acompanyat ara.
3: Hem tingut aquí fa res. Sí.
0: I vaja, allò de escolta, s'escapolissa de l'escomesa. En recordem tots. Escapolissa de l'escomesa. Fora de Quic, també. Sí, el
2: Flequic.
0: El Flequic. Sí. Clar, tot era nou, i el que és nou sempre es viu.
2: Per edat, tu... permetem que em digui tu avui,
1: aquí. Mira que jo m'estava esforçant en dir-li de vostè.
2: Si no...
0: Som de la mateixa quinta.
2: Avui estem de festa. Tu vas créixer amb aquesta època, amb aquests moments. Barça, país, llengua... va haver-hi un moment que es va vincular tot. Ara recordàvem que el 5 de setembre del 76, aquell Barça de les Palmes, feia una setmana només que la megafonia parlava en català al Camp Nou. Aquell dia, el president Tarradellas va ser-hi, després de l'exili, a la Llotja. Tot allò va tenir com un vincle que es va ajuntar. Després de tot això ho hem normalitzat i han passat 50 anys. Però tu recordes amb una emoció especial aquells moments?
0: Sí, els en recordo. Jo tenia aleshores, doncs, si no recordo, 20, 22, 23, no sé com es deia, 21 anys. I home, i vaig al Barça des de petit, des que tinc 5 anys. Aleshores, tot això, vam viure aquells canvis. I era un aire de modernitat, aire fresc, d'avantguarda, que entrava, doncs, ja no només al Barça, sinó al país, a Barcelona. I en aquells anys això va ser meravellós. Eren anys en què el Cruyff encara estava jugant al Barça, que havia arribat al 73 al Barça, aquell estiu del 73 fabulós. I tots aquests anys es vivien molt intensament. Eren els anys de llibertat, amnistia, estatut d'autonomia. Políticament, home, també tot això influïa molt, no?
1: Aquests dies estem recordant els moments amb diferents actes. S'ha publicat un llibre del que ara en parlarem, del Josep Maria Déu, una persona que ha treballat durant molts anys amb el Joaquim Maria Pujal. Es diu El Factor Pujal, la veu del Barça durant 50 anys. En aquest llibre, al final, llança una proposta, i és batejar la tribuna de premsa del nou Spotify Camp Nou com a tribuna Pujal. Com a president del Barça, li agrada? T'agrada aquesta proposta?
0: A veure, això és un tema que clar, és una proposta, està en forma de proposta. Com a president del Barça, jo la recullo amb tot l'honor i amb tota la satisfacció. M'agradaria, sigui parlar-ho, i companys, parlar-ho... en privat i personalment amb el Quim Pujal, perquè crec que és el primer que ho hauria de saber, i jo crec que hi hauria de donar el vistiplau.
2: I no t'ho posarà fàcil.
1: Bueno, que està viu, ho dic perquè hi ha gent que em pregunta si s'ha mort. No, està viu, el que passa és que no vol aparèixer, perquè ell diu que ara existeix el Quim, que el Pujal ja és història.
3: Que s'ha jubilat.
0: Una personalitat molt força. Vosaltres l'heu conegut molt millor que jo, però jo també he tingut l'oportunitat

0: oportunitat de conèixer-lo i de travar una certa amistat, jo diria, perquè és un home de referència i que a mi, doncs, t'encandila, t'enlluerna el Quim, perquè, mira, jo recordo en el Quim un viatge que vam fer a Mèxic i que ell, doncs, vam anar al Casal Català de Mèxic allà al carrer Chacabuco, el casal es deia Canigó, es deia, recordo perfectament.
1: Quina memòria!
2: Sí, sí, Casal Canigó de Chacabuco.
0: Sí, senyor. El Casal Canigó me'n recordava. D'aquell viatge tinc un record extraordinari, excel·lent, del parlament que va fer el Quim Puyal. Agafava com a referència. Penseu que allà hi havia gent exiliada, fills d'exiliats, fills que havien, doncs, no coneixien Catalunya, però només la coneixien de referència, i el Barça, de referència, dels seus pares que s'havien hagut d'exiliar. Alguns eren exjugadors del Barça. Jo recordo que hi havia familiars del Montlloc i algun altre jugador que havien hagut d'exiliar a Mèxic en l'època de la Guerra Civil. Que el Barça va fer una gira per allà i es van quedar uns quants. El Puyal s'ho sabia millor que ningú. I, a més, va fer una referència amb un rellotge que hi havia, que era un rellotge antic de paret, i anava fent referència a les hores que havien passat totes aquestes persones que amb el Nel i el desig de tornar al seu país, a la seva ciutat, de veure el seu club. Bueno, va ser meravellós, va ser meravellós. El Quim té una oratòria plena de sentiment i plena de coneixement, i aviam, ningú, no sóc jo qui ha de descobrir el Quim Puyal, però el que és cert és que, a part de fer un català, que a tots els catalans i culers ens agradava, és que eren unes retransmissions radiofòniques molt ben fetes, molt bones.
2: Aquesta és la clau,
0: molt bones.
2: Fer les coses ben fetes.
1: Ens va marcar el camí.
0: Jo crec que és el pare de molts de vosaltres.
3: Absolutament. De tots.
0: Perquè, exacte, sí. No, això és... I la veritat és que va fer camí, va fer escola... I jo recordo que aquell viatge a Mèxic que va ser meravellós.
1: No, l'has recordat amb molt detall,
2: Sí, sí, sí. Fins i tot s'ha emocionat present, en un moment el president del Barça.
0: De la mera primera etapa, sí, i potser sí. Estic parlant del... Ara no recordo l'any, però dels primers, 2003, 2004... Sí, sí.
2: Per tant, si el Quim Puyal vol, Spotify Camp Nou acabat amb final de Champions el 2029 amb la tribuna Puyal, i el 2030 la final del Mundial també...
0: Mira, de moment ja tenim el 2029 la final de la Champions. Això està molt bé.
1: 30 anys després també,
0: 30 vull anys dir després. Que... El tema del Puyal, de la tribuna Puyal, a veure, ho comentarem amb els meus companys de junta, perquè no vull avançar-me això, però estaran encantadíssims. Ara, enteneu que coneixent la personalitat del Quim,
2: pas.
0: Que és molt forta, molt seva, jo crec que primer m'agradaria fer un... Bueno, parlar-ho amb ell personalment, tinc la confiança per fer-ho.
1: Si no ho aconsegueixes tu, no ho aconseguirà ningú.
0: Bueno, jo a mi m'agradaria molt i intentaré, però ja sabeu que ell té una personalitat molt forta i és com és i s'ha de respectar.
2: I Mundial 2030, que jo estic a la cadena SER, i clar, en català i en castellà, i a mi aquest tema m'agrada. Seu de la final del Mundial del 2030,
0: el Mundial 2030,
2: el Camp Nou, per què no el Camp Nou?
0: Nosaltres ho hem proposat, sí.
2: Jo parlo en Madrid i tal, fa mesos no hi havia debat, era el Bernabéu, perquè és la capital d'Espanya.
1: Però a primer és Marroc o Espanya i després és Bernabéu o Camp Nou?
2: Però com que ara es barallen Casablanca i Madrid, doncs la tercera via, Barcelona i tots...
0: Casablanca i Madrid és el mateix, Jo crec que...
1: Ara has estat ràpid.
0: M'ha posat fàcil, però et diré que no hauria de ser ni Casablanca ni Madrid, hauria de ser a l'Spotify Camp Nou. Ho dic per una raó. 105.000 espectadors. Jo crec que això la FIFA ho tindrà en compte. I a més, home, ja es va fer una final al Bernabéu, el 82, aleshores. Jo crec que, amb tots els respectes per Marroc, home, penso que s'hauria de fer el Mundial a l'estat espanyol, perquè a més, és una selecció que és campiona del món, I per tant, jo crec que l'Spotify Camp Nou seria un reconeixement internacional que nosaltres, doncs, volem tenir, i així ho proposarem. I argumentarem, doncs, aquestes raons i d'altres que se'ns acudiran segur.
1: Ja la tens, veus?
3: Però em quedo amb el titular de competir contra dues cases blanques.
1: Sí.
3: Aquest és el gran problema. Competir contra Casa Blanca i contra Casa Blanca.
2: Em fa estrany, Bermo, que davant del president del Barça parlis com a Bermo i no com a Laporta.
3: Home, si vols, escolta, cap problema.
0: estem a prop de diverses llotges que ara passarem, no pateixis. Que passi la Marielena, home. Deixa'm ser, que vingui.
3: No, que
2: sí, hi ha la portaveu de la Junta Directiva.
3: Sí, la portaveu.
2: Sí,
3: la
2: portaveu.
3: I fent jo la teva feina.
0: Estem fent la feina de tots.
2: Està fent de productor. Joan Laporta fa de productor, sí, de l'especial.
4: Allà darrere, ara d'aquí uns minuts, vindrà una figura capdalt de la història, no només del Barça, sinó de Catalunya, que és Joan Granados.
0: Sí.
4: Joan Granados va ser secretari general del Barça precisament fa 50 anys i va ser de les persones, juntament amb Jaume Rossell, el pare del que va ser president Sandro en la directiva d'Agustí Montal, que van facilitar també les coses perquè el Puyal pogués fer aquesta transmissió. L'altre dia estàvem a Elx, amb el Ricard.
2: Joan Granados, bàsicament, perquè els oients de la SER ho sàpiguin, ara que fem aquesta emissió conjunta, és qui ens va fotre a Puyal de Ràdio Barcelona per portar-lo a Catalunya Ràdio.
1: Exacte.
4: Perquè després de ser secretari general del Barça va ser director general de la Corporació Catalana.
3: Sí. El Paulo Futre de la ràdio. Jacint
2: el Paulo Futre de la ràdio.
4: Jacint Borràs, una altra també figura capdalt.
3: Jacint Borràs.
2: Elena Fort, que ja s'ha incorporat a aquest especial.
4: I ja ens ho explicarà, però parlarà de quan el Barça posava la megafonia en català, com el governador civil s'aixecava indignat, però aquesto què és, i tot allò. I després anem a Elx, 50 anys després, i veiem les escenes que veiem amb la policia, amb aquell pobre noi. Jo no sé el Barça, que en tots els moments de la història ha agafat aquesta bandera de la defensa del país, a dia d'avui, si encara cal que s'hagi de fer tot això. És com desesperant veure que passen 50 anys i s'enfadaven el governador civil que venia aquí i ara els seguidors del Barça que van als camps els atonyinen perquè van amb una estelada. És que és
1: una situació... Això, doncs... no s'ha de normalitzar, evidentment, s'ha de rebutjar. Ho hem fet així, vam fer doncs un comunicat, ens vam posar en contacte, en aquest cas concret ens vam posar en contacte amb el soci del Barça que va rebre aquestes agressions i home, estic content perquè la reacció ha estat, jo diria, ràpida i amb certa contundència. El ministre doncs ha qualificat aquesta actuació que no era correcta, a més estan obert un expedient i bueno, nosaltres ja vam demanar doncs que si això es reconfirmava, perquè les imatges eren esfereïdores i eren molt clares, però a veure, tot s'ha de provar i tothom ha de tenir dret a dir la seva, encara que la violència no és justificable i menys en aquest cas, i tal com va anar, però bueno, que rebran el càstig corresponent, però m'ha agradat la reacció del govern i això ajuda a que es pugui portar amb normalitat una senyera o per suposat o una estelada i una bandera del Barça que estan molt relligades, mentre no expressi ni odi ni res que indiqui actes violents, jo crec que això s'ha de respectar, és la llibertat d'expressió i així ho vam fer a l'estadi en aquest sentit, igual que el que passa ara amb el tema de sortir amb samarretes a favor de Ceuta, nosaltres defensem la llibertat d'expressió i en aquest sentit doncs que cadascú tant individual com institucionalment faci el que cregui que ha de fer. Però és cert que en tota acció, en tot acte d'aquest tipus, que doncs, d'alguna manera l'esport està molt vinculat a la política, doncs sempre crea controvèrsia. I ja, sense anar més lluny, el que va passar ahir a l'estadi de l'Elx, i bé, el que va passar també amb el jugador del Betis, amb l'Abde, no?
2: Recordar per això que la iniciativa d'aquesta samarreta neix d'un grup d'empresaris valencians per donar suport als empresaris de Ceuta. Vull dir, no té una finalitat, diguem-ne, solidària o especialment focalitzada en la ciutadania de Ceuta, sinó en els empresaris de Ceuta. Estem amb el president del Barça, Joan Laporta, també amb la vicepresidenta, Elena Fort, que tinc entès que és molt oient de ràdio.
1: que ets molt oient de ràdio.
5: Jo sí, jo vaig néixer amb una ràdio sota el llit i segueixo tenint una ràdio de piles cada dematí sobre
2: quina
5: el meu llit.
2: Quina meravella.
5: Sempre.
1: Això és una joia, eh? El sí, transistor de piles.
5: No, és que et diria que tinc 10 ràdios de piles distribuïdes per tota la casa. Al menjador, la cuina, a l'habitació, dels nens, sempre.
2: M'encanta.
3: Perquè els dos, com a assistents del Camp Nou, quan éreu, o sigui, quan veníeu, diguéssim, d'aficionats, éreu de portar ràdio?
5: No.
1: No. Jo era de, quan acabava el partit, anava corrents a escoltar la ràdio.
5: Exacte.
1: Sobretot les declaracions. Clar. Evidentment, escoltava la ràdio quan jugàvem a fora i no podia anar, perquè abans d'anar als desplaçaments, no sé, no era...
6: No estava tan
1: normalitzat. Era quelcom excepcional, era com un viatge que feia.
3: Sí, sí. Oh, sí, però ara m'has abocat al córrer per escoltar el postpartit i la roda sí. de premsa.
5: I quan el Barça no jugava a casa, la meva infantesa era una taula amb els avis i una ràdio verda per escoltar el Puyal.
1: Jo l'escoltava també a casa molts cops, però sobretot recordo anar amb cotxe, amb el meu pare i tota la família, en caravana i sentint
6: el cotxe,
3: I tant.
6: Un clàssic, el cotxe.
1: Era fantàstic.
3: Abans quan es podia aparcar tot arreu, ara ja no. Però abans, el meu tiet fins i tot va arribar a deixar de venir al camp perquè un dia se li va endur el cotxe a la grua, que li vam dir, home, potser estem avançant ja com a societat i el que hem de fer és deixar d'aparcar per tota la Diagonal, que estava la Diagonal morta de cotxes.
2: Són les 8:40, emissió conjunta, SER Catalunya, Catalunya Ràdio, en aquesta prèvia del Barça Racing, que d'aquí a 50 minuts començarà l'Spotify Camp Nou, recordant 50 anys d'història del Barça, 50 anys d'història de la ràdio que van començar el 1976 amb aquella transmissió de Joaquim Maria Puyal a la Ràdio Barcelona en el Barça 4 Les Palmes 0. Abans d'acomiadar el president del Barça, Joan Laporta, també a la vicepresidenta Elena Fort, hi ha arribat el Joan Granados.
1: Ah, sí?
2: Hi ha arribat el futre de la ràdio. El podem fer passar i així ja acomiadem el president del Barça i a la vicepresidenta. Avui què? Ho dic perquè el ritme que va el Barça de Hansi Flick, tot el que no sigui un 5-0, és poca cosa.
1: Estem mal acostumats. Toquem de peus a terra. Avui hem de... El que és important és guanyar, i que anem sumant els punts. I això està bé. I realment, retrobant una mica la conversa, temes que hem tractat de la conversa, tot el que són actes de violents i d'aquest tipus d'agressions s'han d'erradicar. A la Diada mateix, ja no parlem només dels fets d'Elx, a la Diada mateix també van haver-hi aquest tipus d'actes. I jo crec que, a veure, com a tots els col·lectius, sempre hi ha alguns doncs, que no estan encertats. Ara hem de fer pedagogia, jo crec, d'això i, doncs, d'alguna manera, entre tots, intentar erradicar aquest tipus de violència i tot tipus de violència. I referent al tema aquest de Ceuta, insistir. Vull insistir que el club es posiciona d'aquesta manera, defensor de la llibertat d'expressió, que cadascú es manifesti com vulgui, que respectem tot tipus d'actes d'aquest tipus que s'estan fent, però que nosaltres doncs, aquí deixem llibertat a tots i cadascun dels nostres jugadors per fer de forma privada, sense utilitzar el club i actes del club, aquest tipus de manifestacions.
6: President Laporta, vicepresidenta Fort, gràcies per fer-nos d'anfitrions, de permetre'ns aquest espai també per fer aquest programa tan especial i per molts anys de Barça i de ràdio en català.
1: I per molts anys de ràdio i de futbol en català.
5: Seguirem amb la ràdio de piles sempre.
6: Així m'agrada.
2: Quina meravella.
1: La veritat és que és una meravella estar recordant aquests moments màgics.
2: Gràcies. Un moment històric que recordaran tots els oients i que els que estan veient l'especial, a part d'escoltar-lo, podran apreciar és quan el Barça va aixecar aquesta copa que tens aquí davant.
6: Home, Torque, aquesta sí que és grossa, eh?
2: És el primer petó que mai s'oblida, la primera copa d'Europa.
6: A mi és que em fa cosa fins i tot tocar-la. Li tinc un punt de respecte.
2: Oh, jo l'abraçaria tot el dia.
6: Sí, la tindries amb tu.
2: La del 92, la de Wembley, la primera de totes.
7: Pocas coses, Paraguero, pica, Koeman!
8: Anys de futbol en català. De Ràdio Barcelona, SER Catalunya, a Catalunya Ràdio. Tots units fem força.
6: De SER Catalunya i Catalunya Ràdio, del 50 aniversari de les transmissions de ràdio en català aquí a la llotja del Camp Nou, i amb molta il·lusió de rebre a un dels pioners i un dels que ens va posar les vies per començar a córrer, el senyor Joan Granados. Bona tarda.
9: Què tal? Bona tarda.
6: Què recorda de l'any 76 i d'aquell moment, quan va començar tot? Vostè aleshores era el Barça.
9: Que va ser molt difícil de fer canviar aquell moment. A mi em van fer secretari general del Barça i vaig fer una roda de premsa que hi havia 15 periodistes. Naturalment, vaig fer la roda de premsa català. Doncs els 15 periodistes em van dir: en espanyol, por favor.
6: Calcula.
9: Doncs això estava d'aquesta manera.
2: De fet, quan Puyal va a Madrid per explicar al director de la SER de Madrid el projecte del futbol en català, el primer que li pregunta és: ¿y esto la gente lo va a entender? Y lo segon és: ¿quién lo pagará? La resposta va ser sí, i lo segon va ser la Caixa. Ho explica, entre moltes altres anècdotes, el Josep Maria Déu al seu llibre El factor Puyal. Què tal, com estàs?
10: Molt bé, molt content d'estar amb vosaltres.
2: Ja tens la notícia, eh? Si és per la porta, hi haurà tribuna Puyal a l'Spotify Camp Nou.
6: Anem avançant.
10: Anem avançant, sí senyor. Jo estic molt content perquè aquesta és una idea que llancem al llibre, El factor Puyal, que trobo que té una gran acollida, una molt bona acollida de part dels companys. I això, a mi personalment, és el que em fa més content. Si a més el club i el president hi estan d'acord, doncs escolta, oli en un llum.
2: Són les 8:46, fem una pausa, perquè ara ens estan dient els productors, els tècnics, és clar,
6: que
2: hi ha un
6: putiner
2: de gent aquí que ens han dit, hauríeu de recordar que, com en el seu moment les transmissions en català,
6: qui
2: lo va pagar, la Caixa,
6: ara
2: hi ha anunciants que paguen tot el show aquest que estem fent. Per tant, un minut i tornem en aquest especial a Catalunya Ràdio i Ser Catalunya.
11: 50 anys de futbol en català. Des de 1976, Ràdio Barcelona, Ser Catalunya i Catalunya Ràdio.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
1: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
2: Ei, com va? Com et dius?
3: Tenim un nom que el sap tothom.
2: Però d'on surts tu?
3: Tant se val d'on venim, si del sud...
2: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
3: Ara estem d'acord, estem d'acord.
2: Sí, i una estrella ens agermana.
4: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
5: Anys de futbol en català. Des de 1976, Ràdio Barcelona, Ser Catalunya i Catalunya Ràdio.
6: Corna la Barça, refús defensiu, la pilota a l'exterior de l'àrea. La rep de la penya, s'ho mira de lluny, fa l'obertura cap a la banda dreta per Guardiola, podrà penjar pilota a l'olla, pinja Guardiola de lluny, salta un munt de jugadors, toca Belardo, ha salvat el porter, rematada i gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Pizzi, Pizzi, Pizzi, che, que bueno que viniste, que bueno que llegaste, Pizzi, Pizzi, que bueno que llegaste, Pizzi, Pizzi, son macanudo, Pizzi, Pizzi, Pizzi, Pizzi, viejo.
7: Hola, soy Juan Antonio Pizzi y quería estar presente en esta celebración de un nuevo aniversario de las transmisiones de fútbol en catalán. Y mandar un saludo muy especial a Joaquín María Pujal por el recordado relato de un gol mío al Atlético de Madrid, que significó el triunfo del Barça por 5-4. Indudablemente fue el mejor relato de un gol mío en mi carrera, así que muy agradecido y espero verlos pronto en Barcelona. Un abrazo grande.
6: Pizzi ha marcat el cinquè, Barcelona 5, Atlètic de Madrid 4.
8: Torquemada, saps que aquest és el gol que jo més recordo de Pujal?
9: Sí?
8: De fet, es va editar un CD que vaig comprar.
9: Ah, sí?
8: I el tinc, i tant.
9: Perquè tu et va agafar un moment d'ebullició.
8: I clar, va ser meravellós.
9: Quants anys tenies?
8: Aquell dia es retransmetia el partit per TV3, però hi havia vaga.
9: És veritat, és veritat.
8: I no hi havia comentaris fins a la segona meitat,
9: sí,
8: que llavors van aparèixer. I jo,
9: que va ser el moment de la remuntada.
8: Durant molt temps em vaig pensar, és tan bèstia el que estem vivint avui que fins i tot han fet aixecar la vaga. I resulta que no, que és que ja s'havia acabat.
10: S'acabava a les 10 de la nit.
8: Sí, sí, i aquest va ser espectacular, el moment de Pizzi, que ens ha deixat aquest missatge. Està a Argentina per participar també en aquest especial, la TDT, amb què t'hi jugues, Barça.
10: Som amb el Joan Granados, amb el Josep Maria Déu. Joan Granados, secretari general del Barça l'any 1976, i artífex que fos possible fer una transmissió en català, en aquest cas a càrrec de Joaquim Maria Pujal. Però expliqui'ns la cuina, com va anar allò? És a dir, Pujal el ve a veure vostè, perquè el Barça era molt important en aquella situació.
11: A veure, em va venir a veure el Quim, érem amics, i de sobte em va dir, escolta'm una cosa, Joan, jo estic, tu ja saps que jo estic amb una emissora que té la central a Madrid, no? Però a mi m'agradaria molt poder retransmetre el futbol en català. Tu m'ajudaries? Home, jo en aquest moment sóc el Barça, sóc el president del Barça, o sigui, vol dir que l'Agustí Montal et diria el mateix. Estarà molt i molt content de que t'ajudem i t'ajudarem per tot i per tot. I, bueno, ens vam posar en marxa. Hi ha dos personatges que ningú en parla.
9: És el moment que apareguin els noms.
11: Que aquests dos personatges, un és l'Eugeni Fontan i l'altre García Terán. Vol dir...
8: Els directors de la SER a Madrid i de Ràdio Barcelona.
11: Quim Pujal necessitava que el director de la seva emissora a Barcelona li digués això pot ser, es pot ser bo, tirem endavant. Però és clar, per tirar-ho endavant hem d'anar a Madrid a veure el senyor Fontan, que era l'amo, diguem, de l'emissora. Bueno, vam quedar així i ell i el Quim se'n van anar cap a Madrid i li van plantejar a l'amo de la cadena SER i se'ls va mirar amb incredulitat. I home, jo no ho veig malament, diu,
12: però
11: ja lo entenderà.
8: És el que m'he explicat abans. I qui lo pagarà,
9: això? Aquesta és la frase, eh?
8: Sí, sí, de fet es queda recollida al llibre del Josep Maria Déu, sí, sí.
11: És una frase que es repeteix. Per exemple, quan jo vaig anar a veure el rei per dir-li que muntàvem una televisió pública, el rei, la primera cosa que em va dir, ¿y cómo será esa televisión? Jo vaig dir, en català, majestat.
8: I va respondre, ai, collons.
11: Toda en català.
12: Toda, sí.
13: Ja s'hauria d'haver anat amb certs missatges, doncs.
8: Sí, exacte.
12: I 40 anys després continua.
11: Tot en català.
8: 53, estem a les portes d'un partit al Spotify Camp Nou. La gent pendent del temps, Protecció Civil, envia un avís de temps violent durant les properes dues hores. Hi ha possibilitat de pedra de més de 2 centímetres, ratxes de vent superiors als 90 km per hora. Sobretot, i tornados al Vallès Occidental, Vallès Oriental, Barcelonès i Maresme. Molta prudència i evitar desplaçaments innecessaris. Acaba d'aparèixer aquí la mascota Cat.
9: Algú ens visita.
8: Sí, espera, em podeu fer una foto i un vídeo que els meus
13: home, fills
8: m'hi
13: paran. Home, això serà espectacular.
8: Sí,
13: jo també la vull, eh?
8: No, no.
13: Ara mateix, Cinque Rodríguez i Ricard Torquemada vivint...
8: Soc l'enveja dels meus fills.
13: La com seva desena infància.
8: No parla.
9: Sense veu. És un personatge sense veu. Nosaltres li posem veu.
8: Exacte.
9: Gràcies per la visita, Cat.
8: Gràcies, Cat.
13: Cat Chaplin. Home, jo també vull aquesta foto. Bé, sisplau, per favor.
9: Josep Maria, ara explicava el Joan Granados aquest moment, que t'ha servit, m'imagino, per iniciar tota la trajectòria i el relat del factor Puyal.
14: Jo un dia vaig anar a casa del senyor Granados, que em va rebre molt amablement, i m'hi vaig estar una tarda escoltant com havia anat l'inici de les transmissions. I una mica tot això que ha explicat, aquest dia també m'ho explicava. A més d'aquesta pregunta, ja l'entendran, es veu que li van fer una altra pregunta, i és, i esto qui lo va a pagar?
9: I aquí apareix la caixa.
14: Això mateix.
9: I està molt bé que...
8: Encara continua, eh?
9: Està molt
8: perquè
9: bé que tregui...
8: Perquè Patrició era TDT i el que t'hi jugues Barça.
9: Exacte, són 50 anys de futbol en català amb la caixa, amb CaixaBank, eh?
14: Això mateix. És un rècord de relació, diguem-ne, de patrocini d'una iniciativa com la que va impulsar en Puyal. Jo no conec cap altra entitat que hagi tingut una associació amb un projecte com aquest que estem comentant ara mateix.
9: Per molts anys.
14: Això mateix.
8: Hem escoltat el Pizzi Sos Macanudo amb un missatge de Juan Antonio Pizzi des d'Argentina. En podem escoltar un altre.
9: Sí.
8: I ara em salto el guió, ho marco bé en antena, perquè com que som equips que no treballem mai junts, exacte, avui ens estem coronant, perquè és difícil coordinar dues emissores amb tanta gent diferent. Gràcies a tots els companys que ajuden i ho estan fent possible.
9: S'ha fet la passada.
8: Exacte. El Puyal també va fer famós a Don Andrés Iniesta. Va narrar alguns gols d'ell.
9: Home, sobretot aquell d'Estan Forbrits.
8: Un de molt important.
15: Sí, és veritat. Va narrar molts gols meus, no? Diguéssim.
8: És aquest el moment.
6: Recupera l'interior de l'àrea, Eto'o, pilota morta per Messi, dintre l'àrea Messi, toca cap endarrere, juga per l'Andrés, juga per l'Andrés, gol! Ha marcat l'Andrés, gol!
5: Anys de futbol en català. Des de 1976, Ràdio Barcelona, SER Catalunya i Catalunya Ràdio.
16: Hola, bona tarda a tothom. Soc l'Andrés Iniesta i m'agradaria felicitar a tots els professionals de la ràdio que han participat en les transmissions esportives en català en aquests últims 50 anys. Un plaer haver pogut ser protagonista d'alguna de les narracions. Vull agrair el respecte i el carinyo que sempre m'heu mostrat tots. Enhorabona a tothom i especialment a Joaquim Maria Pujal per aquest aniversari. Gràcies, Don Quim.
9: Que maco, eh?
8: Sí, a més li hem de donar les gràcies a Andrés Iniesta perquè ens ha enviat aquest àudio. Ell està a fora, ja ho sabeu, ha començat la seva carrera com a entrenador. Està malalt, està constipat, es nota a la veu. Si
15: però que em talla.
9: No sé, també et dic una cosa, veu. Tenia veu més radiofònica, eh?
8: Sí.
9: Sí, li ha quedat com
8: missatge en català, sí. Que s'agraeix amb aquest, aquesta picadeta
9: de Don Andrés a Don Quim.
15: Quasi no? Com Constantino
8: Don
15: Romero.
8: No, ja, no Don Quim, el representant de Mike Tyson, promotor de boxa, sinó Don Quim.
17: Don Quim.
9: I ara ens visita, i no m'acostumo mai a dir que el conseller d'Esports de la Generalitat es diu Berni Álvarez, perquè no podem dir-te com quan jugaves a bàsquet.
8: Quin gran triplista.
13: No sé com et deies quan jugava a bàsquet.
9: Berni?
13: Ah, vale.
9: No? Sí. Vull dir que no, deus dir Bernat, no?
13: Sí, sí, sí.
9: Vull dir, però ara, podem dir Berni.
13: Clar, però quin és el títol ara? És excel·lentíssim, no sé quin és.
8: Honorable.
13: Don Berni. Don Berni.
8: Honorable.
13: Don
8: Berni. Honorable.
13: Don Berni.
8: Don Berni.
13: Don Berni.
8: Don Quim.
17: Maqui, mastodonte.
9: Per cert, que
8: ell sí que és un mastodonte.
9: Tu treballes amb un membre de la família de la TDT, de la TDP, el Jaume Ramon.
13: Sí, sí,
9: està ben educat en els paràmetres de treballador que t'agradaria o no? Te l'hem deixat bé?
13: M'ho heu deixat molt bé. A més, parla molt bé sempre de vosaltres, així que jo estic encantat. Espero que ell també ho estigui.
8: Hem parlat amb el president del Barça, Joan Laporta, molt content perquè ha aconseguit que el Camp Nou sigui seu de la final de la Champions el 2029. Aquí ha remat també a favor la Generalitat.
13: Sí, quan va sortir la possibilitat ja fa molt de temps i el Barça va plantejar la possibilitat de presentar candidatura, tant l'Ajuntament com nosaltres van fer les cartes de suport que corresponien, es van ficar al costat del club i de la Federació Espanyola, i bueno, ha acabat bé i estem molt contents.
9: Feia 30 anys que no es jugava una final de la Champions a Barça.
13: És aquella final, no? El Manchester, el
9: sí.
13: Del sols que hi havia era
8: ahir. Sí, el 2-1 als últims minuts.
9: Mítica, mítica.
13: Sí, sí, mítica. Jo me'n recordo de veure-la i sí, sí.
9: Sí, sí. Escolta'm, també hi ha hagut, aprofito, aquest camí de 50 anys de futbol a Catalunya, en català, però també hi ha hagut altres esports en català, el bàsquet en català. Mm-hmm. Tu quan jugaves, allò sí. ja formava part, el mític Saissó. Sí. I a Catalunya sí, sí. Ràdio, del Serra, Basté, Josep Vives, sí, sí, sí. L'Ernest Macià. Què recordes d'aquella relació amb la ràdio en català?
13: Bueno, molta, també a nivell molt local, a Tarragona també els partits me'n recordo que es feien, a València amb la gent que et seguia, perquè antigament els periodistes viatjaven, no? La ràdio viatjava amb els equips, viatjaven per tota Europa junts, llavors feies una relació molt, molt especial, i evidentment quan seguia el bàsquet català, no? Hi ha molts referents amb el bàsquet català, i bueno, jo crec que ha sigut sempre un dels, també, junt amb el futbol, dels grans esports que les retransmissions de la ràdio han sigut...
9: Fas bé de recordar les ràdios locals, perquè sí. N'hi ha moltes. Que també segueixen aquest camí i que a vegades ens n'oblidem.
8: Ho he comentat alguna vegada a Ser Catalunya, però com que ara ens escolten també a Catalunya Ràdio, ho repetiré pels vostres oients, quan són les senyals horàries de les 9 de la nit.
9: Sí.
8: Per cert, hem explicat abans que Protecció Civil fa alerta de temporal a diferents comarques de Catalunya. Hi ha també problemes, Bernat, als accessos del Camp Nou al metro.
10: Sí, al metro en algunes línies hi ha gent bastant atrapada perquè hi ha un bon tram de la L5, per exemple, amb estacions tancades per la pluja, fins i tot, i parlant ja de mobilitat amb cotxe, un túnel de la Ronda també ha estat, no sé si és la de dalt o el litoral, tallat per la pluja, ens avisen. Bé, intentarem esbrinar més donar més informació perquè estem en un moment d'accés al Camp Nou ja molt habitual i sembla que està costant moltíssim.
8: El partit és d'aquí mitja hora, hem explicat les alineacions de Barça i Racing, d'aquí a una estona les tornarem a recordar, en 10-15 minuts ja ens centrarem cada emissora Ser Catalunya, Catalunya Ràdio, Catalunya Ràdio, Ser Catalunya en la seva retransmissió, tot i que hi ha oients que ens han demanat que la fem conjunta també, la retransmissió.
9: La pròxima.
8: La final de la Champions, per exemple, si Barça hi arriba.
9: Dona una idea.
8: I et deia que reivindicant
10: la ronda de dalt, el túnel de Santa Coloma.
8: Emissores locals, jo vaig sortir de Ràdio Lleida i recordo amb molt carinyo quan començava que Berni Álvarez era esportista del Capravo Lleida llavors, de l'equip de bàsquet que jugava a Europa i competia entre els millors a l'ACB, i li he agraït sempre que quan era un xavalet que començava, no?, i que a vegades costa trucar a la gent, sempre l'esportista que
9: atenia
8: el telèfon i sense cap problema...
9: I això nosaltres ho valorem molt, sobretot quan
8: mai
9: comencem.
8: Mai s'oblida això, sí. Mai s'oblida.
13: Bueno, jo crec que forma part de la responsabilitat també d'un esportista quan està a l'alt nivell, no?, perquè al final, també per ell mateix, no?, aquesta part de visualització del que fa, de la feina que fa molta gent que està al voltant del business de l'esport és important, i quan estàs a un nivell potser més petit, com deia ell, també és molt important. Jo hi tinc molt d'apreci a les ràdios locals. A Tarragona m'ha tocat molt viure la part de Tarragona Ràdio, Ràdio Ciutat de Tarragona, i per exemple estic molt, molt content, no?
8: I tenim aquí a dues llegendes, una del bàsquet i l'altra del futbol, que és de la família,
18: Por tamaño es nota, ¿no?
9: Que tú jugas a futbol.
18: I és de bàsquet, no?
8: I qui és de futbol?
19: Pues saltava més que jo, segur, eh? Amb el gol aquell, a Caixa Rauden, eh? Sí. Segur que saltava més que jo, eh?
18: Només per necessitats, jo...
9: El José Mario Vaquero.
8: Mira, ho hem dit a la vegada. Sí, sí. Ja anem tan coordinats que semblem siamesos.
9: Ja ho hem après, que tenim aquí la Champions aquí al davant.
8: Buah.
9: Què t'ha semblat veure de prop?
18: Estic pensant que n'estic fent molt avi.
9: No.
18: Soc avi, però molt ja.
9: La memòria, la gran, memòria està molt present, José Mari. No, la memòria sempre... la tenim present.
18: Bueno, la veritat és que sempre... Hem tingut la sort, no? Nosaltres. La primera sempre és diferent, dona la sensació que també per la gent, i aleshores hem tingut el privilegi d'estar en aquest any 92, no només amb la Champions, sinó crec que, i sempre l'he dit, que va ser un any espectacular per el Barça, Barcelona i Catalunya, no? Amb les Olimpiades, amb tot. Va canviar molt i jo he tingut la sort d'estar aquí i estar amb molts de vosaltres, no?
8: A més, en un dia especial pel que commemorem i també perquè tots recordem amb molt carinyo el Dream Team, els futbolistes que molta gent recita de memòria, i la família que es va crear avui és especial, i des d'aquí també un record i una abraçada molt carinyosa, perquè ha mort la dona de Ronald Koeman, la Martina, que era una persona molt estimada per tota la gent del Dream Team.
18: Sí, molt tranquil·la, i la veritat és que hem passat moltes estones bones, dolentes, després també com a entrenador jo crec que la família no l'ha passat gaire bé, però són etapes de la vida i és així. Portava molt de temps en aquesta malaltia que semblava que passava, no passava, i al final, mira, ha passat així, i aleshores està claríssim que una abraçada per al Ronald, a tota la família, i és un bon dia per reconèixer això també, no? Sobretot sí, amb vosaltres, amb Catalunya Ràdio i també amb la cadena. Sí.
9: Ens hi afegim a aquesta...
8: Que té el micròfon agafat de Catalunya Ràdio, però només per aquest especial, sí, després...
9: Tu vas amb el de Catalunya.
8: Ho feu com amb el Puyol, eh? El Vaquero es queda al carrusel i el que t'hi jugues, eh?
18: Estic esperant una proposta. Estic esperant una proposta.
20: Home, aquest català, com vulguis, eh?
18: No, home, intento millorar dia a dia. Saps com vaig aprendre el català jo? En el cotxe, repetint les coses. Avui, per exemple, farà pluja. Doncs jo deia, avui farà pluja. I aleshores vaig aprendre així, sense anar...
8: Un tio que parla euskera, el català...
9: Conseller, això és important també, que els esportistes s'integrin d'aquesta manera.
19: Molt, no? Hi ha molts exemples, evidentment, el José Mari és un d'ells, però hi ha molts exemples, ara mateix ho veiem amb el Gordon, no? Que l'altre dia que parlava en català, que s'està integrant. A Catalunya, a més, tenim moltes ganes. Jo sentia amb el món, per exemple, del bàsquet avui, a la Illana Martín, que ha estat jugant al Mundial, parlant en català ja, perquè ha estat 4 anys a Catalunya al segle XXI.
9: És asturiano, no?
19: Sí, però ja ha estat 4 anys, sí, el programa que tenim aquí al segle XXI, el Moncho Fernández, no?, quan estava Mitchell, l'entrenador a Girona. Això és molt important, la gent fa que t'identifiquis encara una mica més i que la gent et faci una mica més teu, i crec que és una part molt important de que l'Armón de l'Esport doni aquest exemple, no?
8: Són les 9:05, conseller Berni Álvarez, gràcies per estar en aquest especial. José Mari, si vols et pots quedar ja, perquè ets de la casa i empalmes amb la retransmissió. Avui vas al carrusel o a la llotja?
18: Avui vaig tranquil, sense parlar. Puc veure potser una cerveseta, no? Sí o no?
8: A mi em demanes permís.
21: Jo vull ser, José Mari, ets prou gran ja com per saber-ho, coi.
8: Hola,
21: Pep. Prou gran, què tal, com esteu? Hi, everybody. Aquí hi ha una Champions que és nostra. És nostra. Belongs to us.
18: Que tu no vas fer la parada de la pilota.
9: No,
18: estaves molt llum, encara que diguis això, va ser testimonial el teu partit.
21: Clar, és a dir...
9: Pararà Vaquero i picarà Koeman, eh?
18: Tal qual. I quin era el més important? La parada.
21: No pateixis, jo ja en tinc dues d'altres que me daria vergonya de tenir.
18: Jo t'estimo, tu saps.
21: Sí, jo també tu.
18: Bueno, a la meva manera.
21: A la nostra manera ens estimem.
18: Això mateix.
21: Tots ens estimem a la nostra manera.
8: Estem en aquesta transmissió conjunta Catalunya Ràdio i Ser Catalunya, a la vegada que RAC1 també fa la prèvia del seu partit, amb el Joan Maria Pou al capdavant, que òbviament no pot estar en directe,
9: però ens feia molta il·lusió que hi sigui RAC1, també present,
8: i ens ha volgut enviar un missatge.
9: Escoltem-lo.
22: Hola a tothom, sóc el Joan Maria Pou, el narrador dels partits del Barça a RAC1. D'entrada, moltíssimes gràcies per haver-me convidat a participar en aquesta edició tan especial de la vostra programació. Us ho agraeixo molt, de debò. Res, moltíssimes felicitats a tothom. Entre tots plegats hem donat continuïtat a una idea, a una manera de fer, a un estil de narració dels partits del Barça que crec que continua tenint plena vigència i que sigui per molts anys. I al Joaquim Maria Puyal, doncs, enviar-li una abraçada gegant. Agraïment etern per tota la feina que va fer durant tants i tants anys, per ser un referent, per ser un pioner, per marcar un camí d'excel·lència i personalment per tractar-me sempre amb moltíssima proximitat i respecte. Sempre li estaré agraït, sempre que li vaig demanar un consell em va escoltar i me'l va donar. Sempre el vaig notar molt, molt a prop. Una abraçada gegant a tothom. Llarga vida a la ràdio en català i llarga vida a les transmissions en català. Una abraçada.
1: Anys de futbol en català. Tots units fem força.
2: Hola, soc Pich Alonso, jugador de futbol. Fa uns dies va fer 50 anys de la primera retransmissió d'un partit del Barça en català, de la mà del mestre Quim Puyal. Avui segueixen Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona cultivant el nostre idioma i narrant meravellosament bé els partits. Jo em sento orgullós d'haver-hi participat en diferents moments de la meva vida i no puc ni imaginar-me el que sentiu vosaltres. Hi ha paraules, frases que es queden per tota la vida. Recordem, mira que si l'Urruti l'atrapés, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, com no m'he de sentir emocionat. Felicitats Catalunya Ràdio, felicitats Ràdio Barcelona. El futbol en català s'escolta i se sent molt millor.
3: Que espectacular, ¿no? Que te narre Pucci, que no sabía que estaba narrando el partido y jugando de central a la vez.
10: Puyal, Puyal, no Puyol, Puyal, ¿qué? Puyal.
3: Es Pucci, ¿no? ¿No es el Pucci?
23: No.
3: ¿El
23: no.
3: Mestra?
23: Es una altra.
3: ¿El
23: una
3: Mestra?
23: Otra
3: ¿no es el mismo?
10: No.
3: Entonces tendrá que conocerlo.
23: Es una altra.
24: ¿Com quedava? Jo pensava, potser posaran avui això de vaquero darrere una altra vegada. Quin patiment, què nano, no me juga cap a darrere.
8: La passada enrere de vaquero.
24: I venia una mica acollonit, saps?
10: La passada enrere de vaquero és no de les primeres dir mostres de futbol modern que es van veure al Camp Nou.
24: Sí, m'hauria agradat escoltar-lo. Què feia i com lo deia.
8: Va, que són les 9 i 9, l'especial ara que va en teoria 9 i 10, ens podem allargar dos o tres minuts, però clar, estem a poc de que comenci aquest Barça Racing, òbviament com passen aquestes situacions, salta mig guió. És ara quan sí feia la ventana, deia que sabia que el programa era bo quan el 70% del guió el tirava, el llançava a la paperera. I fixa't que guais que són els nostres caps, avui han cedit protagonisme i han dit que no calia que entressin i podíem saltar el seu contingut, tot i que n'hi havia alguna que us hauria fet especial il·lusió saludar, perquè la Laura Martínez, cap d'Esports de la cadena SER, està per aquí, i va participar a les retransmissions amb el Bernat Soler, va ser...
10: Va debutar el dia que jo també debutava com a narrador, 0-6 a Noeta, Real Societat 0, Barça 6, 6 gols a la primera part amb el Serra Ferrer d'entrenador. Després la cosa no va anar tan bé.
8: I si et sembla, Tor, que tancarem, diguem, aquest especial, sí, amb un missatge d'una persona que us va venir a veure a la cabina de Catalunya Ràdio el dia que Puyal va narrar el seu últim partit, sí, el 2018.
23: Que va venir Viran Morros, que deixava el Barça, el jugador d'handbol, per anar al PSG i no sabíem que era l'última transmissió del Quim, però va quedar per la història i ha volgut també enviar-nos un missatge.
25: Hola a tots, sóc Gabriel Morros, exjugador de vol, i com potser alguns ja sabreu, vaig tindre l'oportunitat de participar en l'última transmissió del Joaquim Maria Puyal a Catalunya Ràdio. La veritat que va ser tot un honor, un orgull i una experiència única. El Quim i jo ens coneixíem d'anys enrere, a través d'amistats, i sempre havia explicat que a casa meva de tota la vida havíem escoltat el futbol amb ell i que em faria doncs molta il·lusió participar un dia en una transmissió amb ell, i va decidir convidar-me aquest dia al Camp Nou, despedir Andrés Iniesta, i la veritat que va ser una experiència única que es va convertir en històrica uns dies després, quan es va saber que el Quim deixava de fer la TDP. I la veritat que és algo que sempre guardaré. I a sobre tinc un regalet que va fer el Quim, que va ser espectacular, que va ser l'escaleta d'aquella última Transmi amb el CD, amb l'àudio, i la veritat que va ser un record molt espectacular i un dia històric per la ràdio en català.
6: I al minut 11 de la segona part, cap a l'atac el Barça, juga Coutinho, cantó esquerre, juga d'interior, se'n va cap a la central, pica amb la pedra, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Barcelona. Ha picat Coutinho.
0: 50 anys de futbol en català. Des de 1976, Ràdio Barcelona, SER Catalunya i Catalunya Ràdio.
23: Qui ens havia de dir que Coutinho tancaria l'especial dels 50 anys, sí que, eh?
8: 2.500 partits en català i 500 en castellà, va fer Puyal.
13: I l'últim gol va ser del Filipinho? L'últim gol de senyor de Metrapal?
8: Sí, sí, de Coutinho, que el va fitxar vostè.
13: Sí, va ser un dels meus fatxes.
8: I tant, Filipinho. Em supera, la de Bartomeu em supera.
13: Filipinho, que he pogut ser del Deblé, de l'Antimman, que he pogut ser del Nelson Medo, que he pogut ser del Luquiñe, que he pogut ser de tantes jugadors que vaig fer jo de fatxes.
8: Va, que hem de tancar aquest especial. No podem dir el nom de totes les persones que hi han participat perquè començaria el partit i encara els estaríem recitant, però sí agrair als companys de Catalunya Ràdio des de la cadena SER lo fàcil que ens heu posat les coses.
23: El mateix a vosaltres. Ha estat una experiència molt, molt xula, la recordaré sempre i espero que aquesta col·laboració no sigui l'última, sí que...
8: Ha estat el millor programa de la nostra vida.
23: Que haguem obert camí. Si més no, és un programa... El programa més especial de la nostra
8: vida. Canviem el micròfon, que tinc per allà el Joan Alegre, que és el director de SER Catalunya, i m'està mirant malament. Ai. Amb aquest micro de Catalunya Ràdio ja torno a tenir el de la SER, no pateix.
23: Doncs, Joan, gràcies per fer-nos aquest regal.
8: Que té mira d'assassina, eh?
23: També a la presidenta de 3CAT, la Rosa Romà, i al director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, que ens
8: ha vingut a saludar i ha marxat. Mira, i per allà hi ha el Xavi Campos, que és el teu cap d'esport, no?
23: És veritat, sí. El Xavi
8: és un dandy, eh? Porta les mateixes sabates.
23: És que avui va a la llotja. Avui li hem donat festa a la transmissió. I més no per la primera part. Gràcies, sí que ara som, a més, veïns de cabina, o sigui que sortim d'aquí i ens trobem a dalt.
8: Bueno, jo me'n vaig cap a la...
23: Ah, tu no vens avui a la
8: vols
23: cabina.
8: Vols que t'expliqui per què?
23: Per què?
8: Perquè pateixo de la veu i avui, com que ens han reubicat, estem al costat d'Alfredo Martínez d'Onda Cero i a la ràdio hem fet la broma. La prèvia la fem en Catalunya Ràdio i el partit amb Onda Cero, perquè crida tant que es cola la nostra retransmissió i la meva veu no aguantaria una batalla amb la d'Alfredo. O sigui que me'n vaig cap a la ràdio, que estaré més tranquil.
23: I a més, recordeu que tenim pluges i que, per tant, cuida't. Cuida't la veu, que aquests dies hem patit tots.
8: Moltes
23: gràcies, sí que...
8: I gràcies a tots els que heu fet possible aquest especial.
23: Seguim.
8: És un quart de deu. En 15 minuts comença el Barça Racing.

0: Et donem aquests 20 segons de tranquil·litat per tu, per respirar. I per al teu Nissan, fins a 10 anys de tranquil·litat amb la garantia de Nissan Més. Fent el seu manteniment en un taller oficial Nissan. Consulta condicions a nissan.es.
1: Guadis Llançà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
2: M'expliques un conte, papa?
3: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
4: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
5: Aquest dijous el Llapis de Memòria sonarà... Another Love, de Tom Odell, és una de les cançons que ha escollit l'exàrbitre Antonio Mateu Laoz.
6: Llapis de Memòria, cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau i durant tot el dia a l'app i web de la SER.

0: Yo tengo 15 puntazos.
1: Ahora vivir en la provincia de Lleida y tener los 15 puntos del carnet es un puntazo. Vente a la Mutua y te damos un descuentazo en tu seguro de coche. Llama al 91-555-5555.
0: Vente a la Mutua.
1: Condiciones en Mutua.es.
2: Liquidació per jubilació a González Joyers. No et perdis aquesta gran oportunitat. Grans descomptes en rellotges i joies fins al 50%. Aprofita. Compra els teus regals al millor preu. Últims dies. Vine abans del 30 de setembre. Al carrer Correu Vell número 4, a l'eix comercial de Lleida, entre Sant Antoni i Blondel, i a gonzalezjoyers.com. Obert de dilluns a divendres.
3: Setembre a Costa Amunt.
4: Buf.
3: Autostart Lleida Mòbil, canvies de cotxe ara i no pagues fins d'aquí a 3 mesos. Ofertes competitives en vehicles multimarca revisats i garantits. Autostart Lleida Mòbil, Avinguda Barcelona 83, Lleida. Lleidamòbil.com. Finançament subjecte a aprovació de l'entitat financera.
5: Un cop, una ratllada... O el teu cotxe necessita tornar a lluir? A Xapa i Pintura Mossa, cuidem el teu vehicle fins a l'últim detall. Reparació de xapa, pintura i acabats professionals. Pressupost sense compromís. Vine a Xapa i Pintura Mossa, al carrer Flor de Lis 4, a Pardinyes. Xapa i Pintura Mossa, el teu cotxe com a nou.
6: A tots els que porteu setmanes buscant cotxe, ja